0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: vas amb els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Pugues FM. En trobareu cada setmana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Pugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Tindrem un altre convidat. Santi Sisa.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom, estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua, comparteix el català.
0: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
2: Artista?
3: ONG?
2: Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
4: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
5: És gràcies!
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: La gent que formeu part del Club de la Solució, ara us reenviem aquest cartell, el Fran us el reenvia. Si no formeu part del Club de la Solució, 677-38-77-19, vull formar part del club. Entreu al Club Exclusiu de la Solució, on sabeu que us enviem enllaços, material exclusiu i, en aquest cas, aquest cartell d'aquesta obra. Deixeu-me fer una part. Ara estem parlant molt de cuidadors i dedicarem un programa sencer, per tant, repetirem. També convidarem el Ricard i, si podem, a la Maria. Medicació. Avui hem llegit que la Clínica Universidad de Navarra ha estat el primer hospital privat espanyol en administrar, a veure si ho dic bé, sí, Donanemab, que és el nou tractament per la malaltia en fases inicials. A veure, aquest fàrmac què fa? Atura, reverteix?
1: A veure, aquest és un anticòs monoclonal que el que fa és enlentir la progressió de la malaltia. Des d'aquest punt de vista, aquí hem d'explicar com funciona la introducció de la innovació a Europa. A Europa hi ha dos capes d'avaluació. La primera capa és la que fa l'Agència Europea del Medicament, que va aprovar el donanemab i un altre tractament que és, té el mateix funcionament,
0: el lecanemab.
1: Exactament, són dos anticossos monoclonals, els va aprovar, i aprovar que la EMA aprovi vol dir que el tractament és eficaç, d'acord? I que no té uns riscos, o que el benefici risc és favorable, res més que això.
0: D'acord.
1: Després hi ha una segona, un segon nivell d'avaluació, que és el que fa cada estat membre.
0: És a dir, la primera fase, diríem, és ok, no és nociu, es pot comercialitzar privadament.
1: Es pot comercialitzar a Europa.
0: D'acord.
1: Europa. I després ve la segona fase, que és la que fa cada estat membre, que el que bàsicament es decideix és el cost efectivitat de del tractament i si aquest tenint en compte aquest cost d'efectivitat, val la pena que entri dintre el que en diem la cartera de serveis, la cartera pública de serveis del Sistema Nacional de Salut. En aquesta segona fase, entre alguns països europeus no estan aprovant-ho. Espanya no ho ha aprovat, no ha aprovat que entri en cartera de serveis, tampoc el Regne Unit, tampoc França, alguns altres països no. El motiu, aquí hem de veure clarament, i encara no tinc tots els informes, diguéssim, de lo que és la comissió de preus, no, que se'n diu, per veure els motius del per què no, és a dir, d'aquesta avaluació. Aquesta avaluació també s'ha de, i acabo, hem d'entendre que no la fan aquesta avaluació, no la fa el Ministerio de Sanidad, no la fa la ministra ni el secretari d'Estat, la fan gent, diguéssim,
0: comitè tècnic, diguem-ne, no?
1: Exactament, i que a més amb diferents vessants, des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista clínic, des d'un punt de vista ètic, i per tant es contracta, es convenia amb grups acadèmics, universitats, etc. Ho dic perquè si no, a vegades la gent pot tenir...
0: El ministre ho ha tombat, o la ministra ho ha tombat, no?
1: Diu, home, no, la ministra m'imagino que no.
0: Queda entès. Aleshores, fem una cosa. Anem a una pausa per la publicitat i a la tornada seguim parlant de fàrmacs. Quins beneficis, què aconseguim a la praxi? Què veurem dels pacients que prenen aquests fàrmacs? M'ho dius després de la publi?
1: Sí.
0: Ara tornem.
2: La Solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: En Salva Racero, com ens ho explica, un projecte que vam fer conjuntament amb una escola dedicada a l'Alzheimer i torna a sortir allò de donar la mà. L'hem deixat votant. A veure, doctor Gimon, hem de parlar diverses coses, però la primera, els fàrmacs. Quan s'administra aquest fàrmac, sí, que ja ha quedat clar el perquè entra dintre el sistema públic o no, a quines fases ha de passar, què notem en els pacients?
1: El que es nota és que la malaltia avança una mica més lentament, d'acord? Jo també d'aquí voldria fer una crida en el sentit de dir, home, jo sé que això ara és un cop per molta gent, el número de persones que podien ser tributàries de rebre aquest tractament és un número molt petit, uh-huh, perquè són uns criteris molt, molt concrets, però el que sí que és important és tindre clar que la recerca està en plena ebullició. És a dir, en aquests moments tenim 192 assessos clínics que estan doncs en ple funcionament, de 158 molècules diferents, que gairebé la meitat, més de la meitat, un 58%, estan en el que en diem assajos clínics en fase 3, és a dir, en fases ja prou avançades. Què vull dir amb això? Que en poc temps començarem a trobar, segur, aquest primer tractament, no?, que puguem administrar i que pugui estar, d'alguna manera, doncs, inclòs dintre el que és el sistema sanitari públic.
0: Primer tractament no vol dir...
1: Però aquest primer...
0: La panacea,
1: Exactament, Quan, amb qualsevol malaltia, quan comences amb el primer tractament, normalment no és una panacea, val? Però és, encara que sembli una obvietat, el que dic, una obvietat, és el primer. I d'aquest primer, doncs, aconseguiré un segon que és o una mica més eficaç, o una mica menys d'efectes secundaris, o que s'administra millor. Trobaré tractaments coadjuvants, per exemple, tenim tot un món de la neuroinflamació que des d'aquest punt de vista també hi haurà tractaments que poden ajudar a millorar la malaltia. És una malaltia molt complexa que, per tant, tampoc anirà o es curarà, entre cometes, amb un sol tractament, amb una sola via.
0: Doctor, torno un momentet enrere. Crec que és important dir-ho en el programa d'avui. Es detecten més casos que abans?
1: El que sí es detecten són més, de forma més primerenca, però aquí voldria donar un concepte, i a més les dades les donen, venen suportades entre altres per estudis fets aquí a Catalunya amb dades del sistema sanitari públic nostre, que és que la incidència de la malaltia, és a dir, el número de casos nous, baixa. Si nosaltres haguéssim una cohort de fa 30 anys, una cohort, vull dir, un grup de persones de 70-80 anys, per exemple.
0: Epa, missatge optimista,
1: Que fa 30 anys tenien 70-80 anys i hi havia més persones que debutaven amb la malaltia...
0: Que ara.
1: Que ara.
0: Per això és per la prevenció.
1: Per això és per la prevenció. Això és perquè quan hem dit que estava molt relacionat també amb els factors cardiovasculars, allò que és bo pel cervell, és bo, bo pel cor, és bo pel cervell, doncs és veritat, i tothom ho sap, que hem fet molta prevenció del cor, i aquí hem de donar les gràcies a la gent que treballa al camp de l'atenció primària i també els cardiòlegs, això als neuròlegs de vegades els agrada menys que ho digui, però dit això, vol dir que la prevenció funciona, i per tant és el primer, si es permet l'expressió, tractament que necessitem, la prevenció, i que la prevenció és al llarg de tota la vida. Amb això no podrem assegurar que no tindrem...
0: Però interessant missatge optimista, perdoni que el recalqui.
1: Sí, no, tant,
0: si fa 100 anys haguéssim dit quina prevalència hi ha entre aquesta franja d'edat de 68 a 78, seria molt superior a l'actual.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Sí, molt superior tampoc, però superior.
0: Superior, d'acord. Es detecten més casos ara perquè vivim més?
1: Exacte. Tenim una esperança de vida més elevada, més gent que arriba a edat avançada, també perquè cada vegada diagnosticarem més primerencament. Els biomarcadors, que avui hem parlat poc, però...
0: El proper dia en parlarem.
1: En parlarem el proper dia. Jo crec que és el canvi de paradigma, una bona part del canvi de paradigma d'aquesta malaltia, ens permetrà diagnosticar abans, o ens està permetent, perquè en els grans hospitals de Barcelona doncs ja es fa, i també de Tarragona i d'altres indrets, i això et permetrà fer substituir, per exemple, una punció lumbar, que és invasiu, que és molest, no?, per una punxada. També, quan dic una punxada, que quedi clar una cosa, no és només una punxada aïllada. El diagnòstic és història clínica, és tot l'estudi neuropsicològic.
0: Que ara la gent no es pensi, no, em faig una analítica i ja sé si sí o si no.
1: I aquest sí que és un concepte que hem de donar. El biomarcador no vol dir que jo, si no tinc cap tipus de símptoma, és a dir, que nosaltres quatre, si avui no tenim ara cap tipus de símptoma, ens fem la punxada per saber si no. Això no és cribratge, entre altres coses, perquè no tenim remei darrere. Aquesta és una idea molt important.
0: D'acord, per tant, el biomarcador és si tenim altres símptomes, sí, anem a buscar alguna cosa que reconfirmi.
1: Exactament, i que a més ho puc fer de manera relativament ràpida, incruenta, o poc cruenta, és la punxadeta, i ràpida. I barata.
0: El 677-38-77-19, ens queden 2 minuts i escaig. No sé si alguna precisió que facin els nostres oients.
2: Mira, hi ha una precisió que s'està repetint tant en el WhatsApp del programa com també a través del telèfon, que és que molts oients pregunten si la música és dels últims records que es perden.
0: Què els hi diem, Sandra?
3: Doncs sí, perquè els records van molt, molt lligats a la part emocional de la persona. Mm-hmm. I també sabem que amb l'Alzheimer es perd la memòria més de treball a curt termini, però es manté molt bé la de llarg termini, la de fa molts anys. Llavors nosaltres hem fet estudi inclús a la Fundació amb música, amb diverses residències, i els hem fet com la música de la seva vida, no? Uh-huh. Doncs primer preguntant què els agradava, què escoltaven, i amb aquesta música no només gaudeixen, sinó que connecten de nou, no? Gent desconnectada, que no parlava i tal, tu els hi poses uns cascos amb la seva música, que a través d'ells o dels cuidadors s'ha pogut fer, i tornen a connectar amb l'entorn.
0: Per tant, ens ho deia la Maria, ens ho diu la Sandra, ens ho diu el doctor Argimon, aquesta musicoteràpia, bàsicament.
3: Sí, sí,
0: ja
3: està bastant avançat dels estudis de musicoteràpia amb Alzheimer, hi ha molta bibliografia.
1: Art i salut van lligats,
3: Exacte.
0: Art i salut van lligats, com m'agrada aquesta. Mira, farem un especial també d'art i salut.
1: Aquest el podeu fer, us puc dir gent que hi treballa amb això,
0: Ai, senyor, avui ens hem quedat sense temps. En Josep Maria Argimon, no ho he dit, és obvi, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya del maig del 2021 a octubre 2022, us ha sonat conegudíssim. Avui no hem parlat amb ell amb aquesta qualitat, sinó com a director de Relacions amb el Sistema de Salut de la Fundació Pasqual Maragall, també amb la Sandra Pou de Vida, terapeuta de l'àrea social de la Fundació Pasqual Maragall. Tornem a aquest estudi en breu.
3: Vale.
0: Convidarem també el Ricard, convidarem a la Maria, farem un especial, si vols, seguim parlant de biomarcadors,
1: sí,
0: i també de com tractar a les persones amb aquesta malaltia. Moltes gràcies a tots dos.
3: Molt bé, a vosaltres.
1: Gràcies.
0: Fran Domènech, déu-n'hi-do, intens el programa d'avui,
2: Fantàstic i meravellós,
0: com sempre
2: amb les aportacions dels oients, sabem que n'hi ha moltes, i demanem disculpes perquè no arribem a atendre totes les demandes.
0: Demà, Elena Puigguitart, com triar un psicòleg.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La crisi immigratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés dels Diputats com al Parlament Europeu aquest dimecres. A Madrid hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara entre Pedro Sánchez i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar furgant en la ferida d'aquesta crisi. Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I a l'Eurocambra, demà s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i el Marroc vol influir-hi. És per això que ha enviat un correu electrònic als eurodiputats on Rabat es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països. Passem ara a altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destina 1.700 milions per modernitzar el Prat. El pla no recull l'allargament de la tercera pista ni la nova terminal satèl·lit, però sí els recursos necessaris per redactar el projecte i reservar els terrenys per a les mesures ambientals. El gruix dels diners és ara per ampliar la T1 i remodelar la T2.
1: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
2: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i el país.
1: La cançó de la Ludwig van Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí que organitza Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. És un dels guardons dels Premis Literaris de Girona que s'han anunciat aquest dimarts a l'Auditori Gironí. L'Aurora Bertrana de traducció ha estat per Esther Tallada per la traducció dels Invictes de William Faulkner. Descobreixen al Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord.
2: Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg i investigador del jaciment del Castellà, on s'ha fet la troballa.
3: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
2: Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a la revista internacional especialitzada Journal of Vertebrate Paleontology i la resta s'han exposat a la sala de dinosaures del Museu Aragonès de Paleontologia de Dinòpolis.
1: Esports, el Camp Nou acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit la UEFA aquest dimarts. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
2: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanqui i blaus, que perdien 2-0 al descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha retallat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: El Madrid, per la seva banda, ha guanyat inextremament extremis i patint per 2-3 al camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar amb dos gols a la segona part. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 que han disputat fins ara.
2: També ha jugat a primera aquest dimarts, l'Alavés 0, València 1. És la primera victòria del València aquesta temporada.
1: I el Barça jugarà aquest dimecres a 9:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander. L'entrenador Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions.
2: En bàsquet, Nikola Mirotić és nou jugador del València. L'ex del Barça podria debutar precisament dissabte a la Supercopa d'Espanya contra el conjunt blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.

0: Debbie Harry, la famosa cantant de Blondie, va ser adoptada quan era una criatura de mesos. Als 4 anys li van explicar que era adoptada amb un conte que li van llegir els seus pares. No va ser res traumàtic, diu ella, fins i tot li va semblar bonic, segons va explicar a les seves memòries. Tot i així, quan de gran va voler conèixer la seva mare biològica, la mare es va negar a parlar amb ella i a tenir-hi cap mena de relació. Tot i que al principi el rebuig de la seva mare biològica la va marcar, confessa que també li va donar una mica de pau a entendre quins eren els seus orígens. Aquella mare biològica era concertista i pianista, i això va ser primordial per entendre com seria la seva relació amb la música, que ha marcat tota una biografia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: millor manera de començar les dones i els dies. Ens encanta la Blondie, ens encanta aquesta cançó. Aquesta cançó de l'any 78, i jo crec que s'ha explicat poc, o que no es coneix tant de la seva biografia, doncs això, que va ser una nena adoptada i que això la va marcar d'alguna manera, com explicàvem. Per què? Doncs la seva mare biològica no va voler tenir contacte amb ella. La seva mare biològica no va voler tenir contacte amb ella, i em sembla bastant representatiu d'algun dels dols que passen, doncs, les persones, les dones, en aquest cas, adoptades. Avui parlarem d'això, de soc adoptada, de com ho he viscut, de com ho visc en el nostre dia a dia i què representa i com canvia, doncs, la vida d'aquestes dones. Això avui és el tema de les dones i els dies, que ja sabeu que és aquest programa que us acompanya fins a les 12 de la nit. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Fins a quin punt et marca néixer en una família però créixer en una altra? Com es viu sabent que ets adoptada? Afecta no assemblar-se gens físicament als teus pares? Sempre hi ha una necessitat d'investigar els orígens? Tot això ho viuen igual homes i dones, nois i nenes. Avui a les dones i els dies, històries de vida d'aquestes dones adoptades que a més s'han arremangat també per ajudar a d'altres i acompanyar famílies adoptants i adoptats, que això és una feinada perquè em sembla que a vegades allò, t'endús una criatura a casa i després estàs molt sola sola. Benvingudes a les dues, són l'Aixta Gurung Amorós, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: 27 anys?
1: Sí.
0: Sí? Tècnica de formació i recerca en diversitat i drets humans, diguéssim que la teva història t'ha portat una mica cap aquí, podrem explicar-ho així?
1: Sí, totalment.
0: Tu vas ser adoptada al Nepal quan tenies 5 anys i ets membre de l'Associació de Persones Adoptades de Catalunya.
1: Sí, exacte.
0: Ara en parlarem amb elles de la seva història, i l'Eva Gispert, que podríem dir que tu has conegut aquesta història per totes les bandes.
2: Per totes les bandes, sí.
0: Ara també ja ets àvia.
2: Ara ja soc àvia.
0: I també vas adoptat una criatura, i tu també ets una persona adoptada, no?
2: Exacte, i em dedico també, soc psicoterapeuta especialitzada en adopció. O sigui, ho tinc per tot arreu.
0: Ho tens per tot arreu. A tu sí que t'ha marcat moltíssim, coach, psicoterapeuta i mediadora familiar especialitzada en adopcions. Ella, doncs, la van adoptar de Galícia quan tenia 2 mesos i és cofundadora de l'Institut Família i Adopció. Bona nit a totes. Gràcies per acompanyar-nos. A veure, parlàvem de la història aquesta de Blondie, que dèiem que és poc coneguda. I jo pensava, clar, quan pensem en persones adoptades conegudes, sembla que no en surten gaires noms. Encara hi ha tabú, podríem dir, no sé si per les persones adoptades, adoptants, per tot, per la societat. Qui té més tabú aquí? A veure, qui comença?
1: Jo ara, quan estaves parlant d'això, si és veritat que jo de petita sempre buscava referents de tenir, ostres, no conec gaires persones adoptades, que surtin a la tele, que parlin públicament de que són adoptades, i sí que certament sí que sembla que hi hagi, no, un tabú d'una qüestió que no vols que sigui pública, que no vols explicar. Sí.
2: Clar. Jo penso que la meva època, o sigui, quan jo era petita, sí que era un tabú. Ara jo diria que no, fins i tot a vegades he vist que és com, va donar un temps en el boom de l'adopció que semblava que inclús fos algo com una moda, no? Uh-huh. I que la gent en feia com també alarde d'això, no? I sí que és veritat que crec que

0: És diferent quan ets racialitzada, que totes les mirades... Devia passar a tu, aquesta,
1: sí, no? Jo no puc amagar que sóc adoptada.
0: Exacte, no?
1: Sí.
0: Que totes les mirades devien anar a tu i que devies estar fins aquí, d'aquestes mirades, perquè sense tu volguer-ho ja et feien la diferència entre tu i la teva mare, no? I en canvi, a mi, jo passava desapercebuda en aquest sentit.
2: Clar, que m'imagino que tu et passava molt en relació a la família, quan estàs amb la família, però també el fet de les migracions cada cop més nombroses als països, això ha canviat molt, i potser també t'ha donat certa llibertat i cert aire, perquè hi ha molta gent que no deu pensar que ets adoptada, simplement que ets una nena que ha nascut aquí.
1: Sí, sí que és veritat que hi ha molta gent que moltes vegades no m'ho pregunten. També és veritat que jo, a l'haver crescut en una família catalana, blanca, també t'interioritzes aquesta idea de que vols ser el més semblant possible, i t'allunyes una mica tant de la forma de vestir, les activitats que fas, la gent amb qui t'envoltes. Jo crec que va ser el sortir de... Jo soc de Reus, el sortir de Reus, venir cap a Barcelona i viatjar, i això, te n'adones de que hi ha moltíssima més gent al món que s'assembla més a mi i que no passa res, no?, per ser diferent.
2: Potser en una ciutat petita sí que hi ha més la diferència. A mi m'agradaria preguntar-vos, clar, és una pregunta una mica difícil i tampoc no sé si us l'heu plantejada mai, però què representa per vosaltres ser adoptades? És a dir, ho heu viscut com una marca, ho heu viscut com... No sé, eh? Ara seré una mica bèstia, m'han fet un favor. Què ha passat aquí? O sigui, com ho viviu vosaltres des de petites?
0: En el meu cas, jo crec que he passat per diferents etapes de concepte o com ho concebia jo. Com que era una altra època i t'ho feien sentir, però això crec que ho tenim en comú encara, eh? Com si t'haguessin fet un favor i com si haguessis d'agrair que t'han tret de la misèria.
2: Sí, perquè això era una cosa que es deia molt.
0: Sí.
2: Me'n recordo que era pobreta, és adoptada. En part, compte, no li facis mal, no t'enfadis amb ella al col, eh? A mi m'havia sentit aquestes frases de compte, no et passis amb tal, que és adoptada.
0: Clar,
2: no?
0: Imagina't, eh? Clar, en el meu cas no era així, però el que deies abans, per exemple, tot el poble, perquè és un poble petit, Llagostera, tot el poble sabia que jo era adoptada. Més, teníem una botiga, un colmado, i tothom es coneixia. Tothom sabia que era adoptada, i jo, ells no sabien si jo ho sabia. Llavors tu veies que et feien preguntes, que tu ja veies que tenien una intenció, perquè ho veies, i que t'estaven mirant a veure si tu ho sabies o no, val? Llavors, això va fer que també, i tots els comentaris aquest de que bé, quina sort que has tingut, quina sort, no? Tots aquests comentaris, doncs, tu els vas absorbint i vas com tinguent un sentiment de que has d'agrair i que d'alguna manera a tu t'han rescatat d'un lloc i que has d'estar sempre més agraïda perquè això és un favor que t'han fet. I després això canvia i quan ets més gran i te n'adones d'això, doncs et rebel·les contra això i comences a dir, escolta, potser no, o sigui, els meus pares m'han adoptat perquè volien ser pares, no? I per tant és un acte totalment egoista, com jo he volgut ser mare, no? I he volgut perquè jo he volgut, no?
2: I també passa que tots els pares, biològics o no, com tothom, és molt difícil criar. És a dir, pot ser que no tot ho facin bé encara que siguin els pares que us han adoptat. Vull dir que, per tant, aquesta rebel·lia i aquesta desconnexió moltes vegades és lògica. Aixta, que estaves aquí mossegant-te la llengua a veure.
1: No, jo estava pensant que aquest sentiment crec que també canvia una mica amb les adopcions nacionals i internacionals, sobretot del Nepal, que és un país molt pobre, no? Llavors, sempre la gent és el primer que diu de, ostres, quina sort que has tingut, perquè si ara estiguis al Nepal estaries casada amb no sé quants fills i bueno, no? Com una vida molt diferent a la que...
2: Home, com comparar-ho amb Reus, sisplau.
1: Sí, sí, és no té res a veure.
2: Sí, sí.
1: Però que tampoc la realitat no és aquesta, perquè jo he anat diverses vegades al Nepal, tinc amigues d'allí de la meva edat i no tothom viu d'aquesta forma. Llavors, jo crec que per mi, jo mai he tingut aquest sentiment de que havia de donar les gràcies, però sí que és veritat que sempre m'he sentit diferent dintre la família. Llavors,
2: us ha definit molt, podríem
1: clar,
2: dir.
1: Clar, jo ser adoptada forma part de la meva identitat i és una cosa que no puc treure. Llavors l'únic que puc fer és entendre-ho millor.
2: Ho heu sabut sempre que ho éreu? Expliqueu-nos una mica la vostra història, que crec que és diferent, perquè el, com la Blondie, explicàvem allò que li van explicar els seus pares amb un conte.
1: Sí.
2: Vosaltres com us ho expliquen? I, o quan us feu conscients, també? Perquè potser un dia et mires al mirall i dius jo no sóc de Reus.
1: Sí.
2: O no m'assemblo les de Reus.
1: No m'assemblo.
2: No em dic colla i no m'assemblo les de Reus. A veure.
1: 100%. Jo sempre ho he sabut que era adoptada. A mi em van adoptar als 5 anys i tinc una anècdota graciosa que la meva mare sempre li agrada molt explicar, que quan va venir a l'orfenat la segona vegada, un dia ens van deixar anar a l'hotel on estava ella, i jo quan vaig tornar a l'orfenat vaig dir a tothom que jo havia estat a Espanya ja, que havia anat a l'hotel, i em pensava que era a Espanya, i dic, oh, he estat a Espanya, he begut Coca-Cola, bueno, ha sigut increïble. Llavors jo vaig arribar aquí i jo ja sabia que...
2: Tu ja sabies com era Espanya.
1: Clar, jo ja sabia com
2: allà
1: era...
2: Allà on hi ha Coca-Cola.
1: Sí, sí, sí, totalment. Llavors mai ha sigut una en dubte que era adoptada, era bastant obvi, sí, sí.
0: I en el meu cas, com us deia, tothom ho sabia menys jo, quan tenia... Els meus pares van pensar que era millor que perquè abans era així també, sí, que m'ho diessin quan jo em veiessin més preparada. I què va passar? Doncs que als 6 anys una molt amiga, que sí que ho sabia pels seus pares, ens vam barallar i m'ho va deixar anar. I clar, jo no sabia ni què volia dir ser adoptada.
2: Clar, imagina't, ens van barallar i m'ho va deixar anar, la qual cosa volia dir que per ella era una cosa dolenta.
0: Exacte, que era algo dolent que no em podia dir, però que em podia fer mal. Això segurament ell ho havia captat, no? I realment, jo no sabia què volia dir, però de la manera que m'ho estava dient, com un insult, no? Era algo dolent. I llavors jo vaig córrer cap a casa i vaig anar a preguntar a la meva mare què volia dir ser adoptada i explicar-li el que havia passat. Llavors la meva mare em va explicar que sí, que era veritat, i que, però que havien... Bueno, tota la història. Llavors, bueno, jo en aquell moment doncs ho vaig encaixar com algo que, com la Blondie, que no és una cosa que realment sigui una cosa traumàtica, però després havent estudiat trauma i vam fer el que he fet, sí que me'n recordo perfectament què feia la meva mare en aquell moment, no? I el que em va dir. Llavors ja ho tinc com borrós i no sé, una mica l'explicació que em va donar, i sobretot el fet de que era especial i que feia molt de temps que em volien adoptar i que per tant havia arribat un moment a la seva vida que era el que més estimaven. Això sí que em va quedar, però clar, el trauma sí que devia ser, perquè jo me'n recordo perfectament d'aquella imatge quan la meva mare planxava i jo entro i li dic tot això, no? I després hi ha com un soroll, saps? Llavors això sí que vol dir que hi ha una història,
2: alguna penjada, no? Petjada. Una història, sigui més greu o menys, però hi ha alguna cosa allà que va abans i després, exacte, no?
0: Que va per sota.
2: Exacte.
0: Va per sota, més enllà del que tu t'expliques amb la raó.
2: Clar.
0: I les estratègies que fas per sobreviure o sobreadaptar-te a allò que pot ser-te dolorós.
2: I suposo que a tu també et va marcar aquesta manera de com t'ho van explicar amb la planxa, que és una cosa quotidiana, a l'hora de quan tu li vas explicar al teu fill, potser, al teu fill adoptiu.
0: No. Bueno, em va marcar en el sentit de que jo tenia molt clar com... Bueno, també
2: que volies fer d'una altra manera.
0: Ell és d'Etiòpia, va venir amb 6 anys, o sigui... Li va passar com l'Esta, que també li parlen en anglès, encara ara aquí a Barcelona, com deia l'Esta abans, no? I també ens miraven com dient, aquest és fill vostre, i els altres dos, que són biològics, que són els germans més grans, els altres dos sí que s'assemblen amb ells, però, o sigui, aquestes mirades, no? Les copses de seguida. Sí. Llavors jo vaig tenir claríssim també que amb ell també havia fet molta formació jo, per mi, per entendre'm jo mateixa. Llavors jo tenia claríssim que amb ell l'explicació, tot el que li havia d'explicar era molt diferent que el que m'havien transmès els meus pares a mi.
2: Però sí que vas aprendre, podríem dir, aquesta cura, no? De dir, jo no vull fer, jo no vull que se n'assabenti d'una altra manera, malament, o que li cridin com un insult,
0: sinó
2: que aquí farem un procés diferent, no? Que m'imagino que el fet de que fos negre, doncs ja...
0: Exacte.
2: Ja va fer que la cosa canviés.
0: Sí.

0: mira que bé que ens ho explica aquesta cançó de la Mavis Staples, que ens parla de em miro al mirall i vull reconèixer alguna cosa a l'altra banda. I clar, vosaltres, m'imagino de petitetes, les nenes que ens socialitzen tant amb la idea de la bellesa, aquest nas és el de ton pare, aquesta boqueta és de ta mare, aquestes espigues de no sé què, no? On miro aquest mirall, on trobo aquest mirall, que és també una de les coses que va marcar la Blondie, la cantant, perquè ella trobava que, a més, no entenia per què li agradava tant la música i sobretot volia saber d'on sortien les seves faccions exòtiques, els seus ulls increïbles, etc. Aquest moment, com a nenes, adolescents, m'imagino que els vau passar, no?
1: Sí, sí, i més sabent que no hi havia referents ni a la tele ni al meu voltant de persones, dones asiàtiques, i jo amb la meva mare, jo he de dir que la gent ens diu que ma mare i jo ens assemblem, és bastant curiós perquè al final no és només, no, els trets físics que tens, òbviament físicament no ens assemblem,
0: clar,
1: però
0: perquè la teva mare és soltera.
1: Mare soltera, sí.
0: I llavors, clar, em pensar, potser té un nòvio i una pel·li.
1: Sí. Jo a vegades quan no tinc ganes de dir que sóc adoptada ho dic, sí, sí, no, la meva mare va
0: és
1: tenir
0: molt
1: un
0: guapo.
1: Sí, totalment, però jo amb la meva mare, o sigui, ens movem de la mateixa forma, les dues hem fet dansa moltes vegades i ens han dit que ballem igual, o sigui, de l'escenari, com la forma de moure, de parlar és molt semblant, llavors.
0: I perquè la criança també és molt poderosa, 100%. Tots els crios copiem els altres, copiem, sí, els pares, la manera, sí, com es mouen, jo escric igual que el meu pare i no ens hem assegut mai allà.
1: Clar, potser físicament doncs no us sembla tant,
0: sí,
1: però...
0: Sí. I escolta, ara has dit una cosa així com qui aquell qui no vol la cosa, has dit, jo estic molt al tanto, del, sí, que dieu, has dit, jo a vegades quan no tinc ganes d'explicar que sóc adoptada, això quan passa? De que no tens ganes d'explicar que ets adoptada?
1: Molt sovint. Molt sovint. Crec que és una cosa bastant constant que jo visc el dia a dia, i moltes persones adoptades, racialitzades, i persones que també no són adoptades però que han viscut sempre a Catalunya, que la gent et qüestiona una mica, no? O té la sensació de que et pot qüestionar, de que et pot preguntar directament d'on vens. Ara ha sigut graciós quan ens hem trobat amb l'Eva, que m'ha dit, tu d'on ets? I jo, no, del Nepal. Fa, no, ja ho sé, no... Ha sigut gràcies perquè ha sigut al revés, no? Que normalment jo dic soc de Reus i la gent em pregunta, no, realment d'on ets, d'on, sí, vens?
0: És com si no es quedessin conformes amb aquesta,
1: sí,
0: resposta,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, 100%. I el problema no ve només en el dia a dia, sinó ve quan, per exemple, jo sempre que vaig al metge és una constant de que m'ha parlat un altre idioma o el que sigui, i que sempre has de justificar per què parles català, si ets catalana, per què tens, mm-hmm, aquest cognom, per què, no? Com donar explicacions que altra gent no li preguntaria.
0: I també m'imagino que a vegades, fins i tot quan et volen llançar una floreta i et diuen, ai, que bé parles el català, això,
1: bueno,
0: encara deu fer més ràbia.
1: Bueno, la de por ser asiàtica eres muy guapa, com si fos una cosa de... La bellesa és una cosa molt...
0: Uau.
1: Sí, diferent, i això tinc diverses amigues, mm-hmm, també que són descendents asiàtiques i els hi passa, com... Sí.
0: Per cert, ara que parlaves de la bellesa o d'aquesta pressió estètica que tenim totes les dones, aquest mirar-se al mirall, a dir, per ser, això és molt bèstia, sí, per ser asiàtica, que guapa ets, jo trobo que totes les asiàtiques són guapes,
1: sí,
0: però aquest és un altre tema. Clar, jo estic pensant també, o sigui, és a dir, aquests trets, aquest mirar-se, aquest d'on surto, això, us recordeu? Us va marcar en aquest sentit? O no sé, quan, per exemple, els primers moments allò de lligar, de conèixer, no? De conèixer gent que us agradés, etc.
2: Sí.
0: Enamorar-vos, no sé.
2: Clar, a mi m'ha passat igual que l'Esta, però ella és racialitzada i jo no. Però a mi també, jo també, des de molt petita, bueno, des de, sobretot d'adolescent, sí que pensava, a quins trets meus s'assemblen als meus pares adoptius i quins trets són biològics. La meva manera de ser i això que penso que m'agrada és de la família biològica o és de la família adoptiva? Això t'ho preguntes. I sí que és veritat que... jo penso que a vegades depèn com els cànons estètics a la societat es valoren, no? Clar, tu pots fer posar al teu favor la diferència. Jo veig el meu fill, el fill, el petit que és adoptat, que és un negrata guapíssim, de 1,90 m.
0: Com és que no ha vingut avui?
2: I jo veig que ell en treu profit d'això, no? Quan jo també pues treia profit de la part que a mi em semblava que agradava. Mm-hmm. Jo crec que això ho fem tots, mm-hmm, o tots el que podem, no?
0: Tinc tantes coses que preguntar-vos. Clar, jo em plantejo també, clar, hi ha un moment que també ho voleu saber, és a dir, que teniu, que, no que ho voleu saber, és a dir, ja n'hem parlat, però que voleu anar a conèixer aquella mare, aquell pare biològic. Com es viuen aquests processos? Perquè sou una mica de pel·lícula, tot el que passa. A veure, expliqueu, Aixta, a veure.
1: Bueno, doncs,
0: la de Reus.
1: La de Reus que he viatjat diverses vegades al Nepal. Jo des de molt petita tenia moltes ganes de conèixer el Nepal, de saber més. I l'últim viatge que vaig fer va ser fa 2 anys, i en aquest viatge sí que vaig decidir que volia trobar o la meva família biològica o tenir respostes, perquè aquí se li afegeix una altra part més complexa, que en les adopcions internacionals és molt difícil després trobar informació quan tu fas la recerca dels orígens.
0: Clar, i a part em sembla que tu vas anar al Nepal i vas veure com eren les adopcions, com sí. funcionaven, i et vas posar una mica les mans al cap.
1: Sí, va ser bastant... Bueno, vaig perdre una mica l'esperança, va ser un viatge molt difícil, que jo no recomano a ningú fer sol. Jo vaig anar amb una altra amiga, que és periodista, i la idea era com jo em trobava una mica, em sentia una mica com que estava fent una investigació i que havia d'anar amb molt de cuidado, perquè sobretot el director de l'orfenat Jove Està ens va començar també a dir que no tenia respostes, que no tenia de la documentació, que faltava informació, no? I llavors es barrejava una mica amb les memòries que jo tenia, amb el que ell deia, i llavors a partir d'aquí vam començar a trobar molts buits que hi havia dintre d'aquest sistema. Després d'aquest viatge, jo el que vaig pensar és, vale, doncs ja està, ja no buscaré mai més, no? Però ara ja des de fa 2 anys que torno a pensar que al final és una cosa que jo em dec poder tornar a fer aquesta búsqueda, per molt difícil que sigui.
0: O sigui que hi ha una mica, podríem dir, el cuquet d'alguna cosa que no està resolta.
1: Sí, sí, 100%. Mm. I no és per dir que vull trobar una família biològica. Crec que és un dret de les persones adoptades saber què va passar amb nosaltres i tenir la informació i que ens la puguin donar, que no sigui una cosa que hem d'anar a buscar i que ens neguin aquesta informació i sigui tan complicat.
0: Veure't en un mirall també, entendre qui són els teus progenitors, què ha passat, mm-hmm. veure't en aquella cara, no? Reconèixer-te en aquella cara. T'he de dir que les biològiques a vegades en reconeixem les cares de les mares i no ens agrada.
2: Sí, jo crec que forma part del procés d'identitat i és una part d'identitat teva que et configura i que quan la reps i la saps, després allò també es col·loca d'una forma diferent. No resol per res, i jo això ho vull recalcar perquè també m'ho he trobat, gent que ve a la consulta, no? I que ve per preparar-se...
0: Ah, perquè tu ara ajudes a d'altres persones adoptades.
2: Clar. I llavors venen per preparar-se perquè volen fer una recerca d'orígens, per exemple, i aquests venen a preparar-se, que ho trobo molt i molt encertat per lo que estava dient l'Aixta, o el que em va passar a mi, no? Que realment és una informació que tu pot ser que la sàpigues molt o quasi tota en molt bona part, però n'hi ha d'altra que no. I encara que la sàpigues, allò forma part d'una vivència i d'allò que t'han explicat, que es col·loca d'una manera. Però llavors, quan tu vas al lloc d'origen, allò fa un altre impacte.
0: Clar.
2: I va per una altra via, que és la corporal, la sensorial, perquè quan som petits, no? Que és quan ens ha passat això, quan ens ha passat que ens han separat de la mare i totes les altres coses que ens hagin vivències que es poden anar sumant, no? Clar, ens van configurant, no? Allò, si tu has allò rebassa la finestra de tolerància del que tu pots suportar, no? Emocionalment parlo.
0: Suposo que a vegades en alguns casos venen records.
2: Clar.
0: Records físics.
2: Clar.
0: De me'n recordo d'aquesta casa, no sé, m'ho estic inventant, eh? O me'n recordo d'una olor.
2: Clar, exacte.
0: Una cosa més animal, no?
2: I potser tu no ho associes, però el trauma és així, s'ha comprovat que tu passes una sèrie de coses en un context determinat, uh-huh. i després quan tornen a passar coses que realment et porten sensorialment aquests records, no? Llavors allò s'activa i s'activa d'una manera diferent a la que tu raonadament faries. I llavors jo quan vaig anar vaig fer el mateix que l'Aixta, quan vaig tenir 21 anys, que era quan jo estava una mica com més estable, no? Decideixo anar-me'n a Galícia, no? I a veure què ha passat.
0: Qui eren els teus pares?
2: I qui eren. No tenia molt clar si realment aniria a veure quins eren els pares. Jo el que hagués volgut en aquell moment és poder-m'ho mirar
0: de lluny, com amb una finestreta.
2: I mirar-m'ho de lluny i veure, sí, a veure què em passa i què veig, i segons com se'n col·loqui allò ja veuré si faig més o no. Tampoc no vaig trobar molta més informació i també em vaig quedar com l'Aista dient, bueno, bé, potser jo un altre moment sí que faré una altra incursió. I el que va, em va passar a mi és que...
0: És que van venir ells.
2: Van venir ells. I jo pensava, home, el programa aquell, quién sabe dónde, cada vegada que el veia pensava, Déu meu, a mi em passarà alguna cosa així, em cridaran i no sabré com posar-m'hi, no? A més, jo tenia...
0: Et va trucar a la porta, de casa. És que em sembla increïble, això.
2: Clar, clar, jo tenia una carta... que havia
0: una mica
2: escrit...
0: tinc una, ara que dius, tinc una carta de la Gemio, o sigui, tots junts, total, tots els realities junts, total, perdona,
2: igual,
0: digues.
2: Igual.

0: quan ell em va tenir a mi, al cap de 2 mesos que em va parir a casa, no? I per això amb ella no li va passar com molts nens de la meva generació, que són nens robats, val? Aquí ho apunto, que em va tenir a casa i després va tenir una mastitis i va de deixar els 4 meus germans, que eren d'un altre pare, i a mi, ens va portar a l'orfenat mentre ell ingressava a l'hospital.
1: Que són coses que es feien habitualment.
0: Que es feien habitualment.
1: Perquè no se'n podia fer càrrec i, per tant...
0: Exacte.
1: I llavors ja no els 4 nens els va poder recuperar, però tu no et van deixar que el poguessis recuperar.
0: Li van fer signar un paper, ella no sabia llegir ni escriure, i el que no sabia, diu, i jo me la crec, és que estava signant la meva adopció, sense haver-li preguntat. Per tant, sí que sóc fruit d'un... És una nena robada.
1: Yeah.
0: Igual que molts altres de la meva generació.
1: Això quan ho saps, què?
0: Això, fixa quina capacitat, depèn de com siguis, quina capacitat d'adaptació tenim. Perquè jo primer el que vaig fer és que quan ho vaig saber, vaig veure la cara que feia la meva mare i que estava, jo vaig interpretar com enfadada. El que tenia era molta por que jo m'enfadés molt amb ella, però
1: això que la rebutgessis.
0: Que la rebutgés. I que en aquell moment, penseu que jo me n'anava de viatge a veure a trobar una altra mare. I va pensar que tot això, a mi, amb l'adolescència que havia tingut, que és un altre capítol, no?
1: Això ens ho vindràs a explicar un altre dia, que intueixo que era tela.
0: Sí. Llavors, allò podia fer un còctel molotov.

0: Sou a les dones i els dies. Ja sabeu que de nit, a partir de les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, ens encanta avui tenir aquesta conversa tan maca, tan interessant, que a vegades no tenim oportunitat, ens quedem allà amb els prejudicis sobre dones adoptades i també dones adoptants, perquè al final, com a mínim en el cas de l'Eva, doncs ella també ha acabat adoptant aquest noi que volíem conèixer i que no has portat aquí a l'estudi. Més enllà de les bromes, jo t'estava sentint ara, tu t'has dedicat també a la teràpia a ajudar a altres dones, i jo em pregunto també si les dones, ara que som en aquest programa, les dones es fan més preguntes, les dones ho pateixen més, van més a teràpia per culpa d'això. Ja ho sé que es fa difícil de respondre, però...
1: Clar, que jo sàpiga no hi ha un estudi, sobre això m'encantaria tenir-lo. Jo, la meva experiència amb consulta és que sí, que les dones ens fem moltes més preguntes, som més valentes... Aquesta és una opinió totalment personal.
0: I gratuïta, que estem perdent tres oients per culpa d'això. Guapos, a més.
1: Són més valentes a encarar-se a el que pot ser una resposta i a voler saber aquesta resposta amb tot el que comporti el procés. És a dir, crec que nosaltres tenim molt més clar que part d'aquest procés després ens pot ajudar a entendre'ns molt més bé, ens pot ajudar a veure per què hem fet, per què ens hem fet una estratègia o una altra, no? I ens pot ajudar moltíssim a l'hora de tenir aquesta identitat més complexa, no? Però també molt més rica, que podem tenir pel fet de preguntar-nos i trobar respostes.
0: Aquesta és una altra cosa, però m'imagino que també deu ser complicat per tot el que hem explicat una mica, però per com és el món i la societat, també ser mare adoptant. És a dir, té totes unes implicacions, aquest fill meu me l'estimo moltíssim, però jo això que no entenc, dic, jo mateixa em dic, això és perquè és adoptat, perquè això és d'herència. Són coses que amb tota la bona fe del món les sentim a vegades o ens les preguntem. Com us ha, no sé si heu tingut converses en aquest sentit amb les vostres mares biològiques amb les vostres mares que us han criat, en el sentit de com... Jo, mare, sóc la nena que tu volies que fos.
2: Ostres, és difícil.
0: És molt dura, aquesta pregunta.
2: És difícil, sí. Jo la veritat que no va ser fins fa pocs anys que vaig tenir una conversa amb la meva mare, i ella sempre em deia que... No, és que jo et veig com nosaltres, no? I dic, nosaltres, què vol dir, no? En plan, vol dir la nostra família. I jo li vaig estar explicant experiències meves de la vida i tal, i ella no havia pensat en que... Jo patia

0: racisme al meu dia a dia. Deia, però com pot ser això? Si jo no ho veig, això.
1: Si ets de Reus.
0: Si ets de Reus és tota la vida, no? O sigui, jo tinc molta gent que em diu això. I va ser en aquest moment de que te n'adones que al final la meva mare i els pares i les mares que adopten... Hi ha moltes coses que no saben, i és normal no saber totes aquestes coses, i sobretot si ets una persona blanca que estàs criant una persona que ve d'un altre país, que té una altra cultura, que viurà unes coses molt diferents que viuria si fos el teu fill biològic.
1: I també, per exemple, en el teu cas, tu et dius Hashtag Gurung Amorós, com nom molt reusenc, i Hashtag Gurung, d'alguna manera, van acceptar i van voler que tu continuessis amb aquest nom. També et podien haver dit Catalina.
0: Qualsevol cosa, sí.
1: Exacte, vull dir que també són decisions que es prenen, que són difícils de prendre, perquè dius, què vull, que la meva filla tingui un nom de nena, és a dir, catalana històricament, perquè ara tot això ha canviat, o li respecto els seus orígens i faig honor als seus orígens? És complicat, tot això.
0: Sí, la veritat que sí. Jo he de dir que estic molt contenta de que em guardés el nom, perquè abans no m'agradava gaire, perquè la gent fa moltes bromes, però ara m'agrada tenir un nom diferent i que se'm vegi també, sí.
1: Tot això del que parlem, Eva, tu que estàs doncs treballant amb moltes mares adoptants, com ho veus?
2: Jo veig que elles tenen un plus de patiment per el fet de que se'ns col·loca, no, des de la societat, aquest esbiaix de gènere, de que hem de tenir cura i protegir els nostres fills. Llavors hi ha una ferida primària, que és la de separació de la mare, més totes les altres vivències que no ha viscut, que no hem viscut amb la família adoptiva, no? Que ells, pares, mares i pares, voldrien com esborrar, no? Però que no patíssim per al fet aquest d'aquestes vivències, no?
1: I la gelosia en algun moment també pot ser lògica. Jo la puc entendre, la puc comprendre. Una mare que t'ha criat tota la vida i tu ara li dius, jo me'n vull anar a on sigui a conèixer la meva mare biològica, i que t'entrin també les inseguretats, a dir, a veure si ara coneixerà l'altre i em deixarà a mi, ja no m'estimarà. És a dir, cadascú té les seves ferides, les seves motxilles.
2: Clar. Jo aquí sí que veig una diferència entre la generació de la meva mare o les mares que jo rebo en consulta, perquè sí que veig mares que tot això ja ho tenen bastant treballat, o si no, s'ho han treballat perquè ho veuen com alguna cosa molt important a treballar-se. I que és veritat que hi pot haver-hi un gap, no? La diferència entre el que em dic o el que m'hauria de dir i el que realment sento. Però moltes vegades ho detecten i venen justament per treballar-se això, i que jo el que veig és un esforç molt gran, al revés, un esforç molt gran com perquè li puguin transmetre als seus fills i filles que per ells i per elles està tot molt bé, no? I que els acompanyaran i que els faran el que siguin. I a vegades justament el que no se n'adonen, com deia l'Asta al principi, és que a vegades aquest viatge no l'has de fer sola o sol, però potser amb els pares hi ha com, a vegades, depèn de la relació i com siguin els pares, però jo el que he vist amb...
1: Una sobreprotecció.
2: Una sobreprotecció, o que tens por que tu no saps allò com se te mourà o quin impacte et farà. Si a sobre has d'estar patint perquè la teva mare la veus patir, i que perquè tu no pateixis, doncs és un doble control que has de fer, i no pots deixar-te anar amb tot el que te vingui teu de patiment.
1: Clar,
2: no?
1: Perquè emocionalment sí que aquí hi ha moltes coses en joc. Fer patir la teva mare, que és la dona que t'ha cuidat tota la vida, i aquella mare biològica que a vegades no heu conegut o que ni tan sols heu vist, i aquells pesos.
0: Sí, és molt difícil. Jo ara, just això que estaves...
1: A tothom.
0: Sí, just això que estaves explicant, quan vaig estar al Nepal, jo vaig tardar setmanes a poder-li explicar a la meva mare, perquè jo el que estava descobrint eren coses molt dures, i dic, és que el patiment que passarà ella, això és una cosa que he de treballar-me jo abans, perquè si no, no sé com gestionar-ho.
1: Cuidadores de les cuidadores.
2: Exacte.
0: Sempre cuidant les dones.
2: Sí, i això ho veig molt amb nois i noies que venen a la consulta adoptats, que ja són adults, i veig com inconscientment protegim o protegeixen en aquest cas molt i molt els pares, com jo vaig fer amb la meva mare, aquell moment que jo volia marxar.
1: Clar, potser per aquest sentiment de deute que dèiem al principi. Escolta, ens ha encantat aquesta conversa, Aixta. Moltíssimes gràcies.
0: Un plaer.
1: I a l'Eva Gispert, que ja sabeu, coach, psicoterapeuta, mediadora familiar, també especialitzada en adopcions, i molt important explicar doncs, que formeu part d'aquesta associació justament de famílies que adopten i que hi ha molta necessitat d'ajut moltes vegades per posar a lloc tots aquests sentiments que dèiem que són tan complicats de vegades, oi?
2: Moltes gràcies,
0: sí, moltíssimes gràcies.
2: Un plaer.
1: Doncs moltes gràcies, merci.

0: veure, si jo us preguntés qui és la més llesta d'aquest programa, segur que em respondríeu Marta Pallarès. Llavors vam dir, què ha de fer la més llesta del programa? Doncs parlar de les més llestes. Marta Pallarès, com estàs?
1: Home, ara mateix una mica sobrepassada per aquesta
0: presentació. T'has emocionat?
1: Home, esclar que m'he emocionat.
0: M'ho ha semblat, hi ha hagut un moment de llagrimet aquí, eh?
1: Home, una mica d'emoció, Satanàs cor petit... Home, això sí, m'ha emocionat. Sí. Jo crec que estaríem d'acord que la més llesta ets tu, però farem una cosa...
0: D'acord, vols continuar treballant aquí durant temps, no? Ja veig el temps de la manera.
1: Així que farem una cosa equànima.
0: Sí.
1: Hi ha espai per totes. Farem una llista de llestes. Cada setmana, o cada vegada que em convidis, vindré a explicar qui crec que ha sigut la tia més llesta que ha anat apareixent en els mitjans de comunicació d'aquí, d'allà, de fora, de dins, el que sigui.
0: Molt bé, doncs escolta, avui em vols portar cap al nord, agafa fred.
1: Doncs sí, agafarem...
0: On comencem?
1: Jo et vinc a parlar d'una dona que ens ha cridat molt
0: l'atenció. És que acabo de veure una frase que m'has apuntat aquí, que t'has apuntat per dir, sisplau, digue-la perquè Catalunya necessita sentir-la.
1: Bona nit, pedra dura dels fiords.
0: Aquí.
1: Això és el que fem aquí, ens saludem amb pedra dura d'allà on sigui, i tot i que és veritat que ens anirem cap als fiords, primer de tot m'agradaria portar una notícia d'actualitat, que també podria ser perfectament una de les més llestes de la setmana, i és que aquesta passada nit, a la celebració dels Premis Emmy, la Jean Smart, és a dir, Deborah Vance, l'actriu més gran de Hacks, d'aquesta comèdia meravellosa, s'ha convertit en la primera dona en aconseguir un Emmy per cada temporada de la sèrie. Per tant, tot i que ella en té 8, amb aquesta sèrie, Hacks, n'ha aconseguit 5.
0: Déu-n'hi-do, a més una actriu gran, eh? Per allò que diem que a vegades no hi ha papers per les actrius grans, jo crec que deu allò vorejar els 80, més o menys.
1: Efectivament.
0: I és un goig. Estem molt contentes per aquesta sèrie, que a més us recomanem moltíssim, HBO.
1: Si no m'equivoco.
0: Doncs aquí podria ser la llesta de la setmana, però la primera llesta de la setmana,
1: oficial,
0: o de l'últim mes, jo diria, és... Qui és? Explica-m'ho.
1: Doncs, tot i que sentim a l'Ariana Grande cantant God is a Woman, no parlarem de l'Ariana Grande, però sí que parlarem de Déu. O, si no, d'una de les representants de Déu a la Terra. Parlem de la bisbessa d'Oslo. Tu l'has vist amb aquesta dona darrerament a la televisió?
0: Jo he vist uns vídeos que m'han deixat esma perduda i que van pensar que havia de ser la dona, l'abadessa, com hem de dir, bisbessa?
1: Es diu bisbessa, perquè...
0: No ho sabia. Que has dit l'abadessa.
1: L'abadessa és d'un abad,
0: sí.
1: i un bisbe
0: és
1: una bisbessa. Passa que la religió catòlica no en tenim de bisbesses, però la luterana sí que en tenen. Per això parlarem d'ella, que a més és que tots són punts a favor d'aquesta dona.
0: Primer hauríem de saber com es va donar a conèixer de manera internacional, perquè a Noruega ja la coneixien, però aquí, què?
1: Doncs vinga, ens posem en moda llei i ordre, parlem de religió i de monarquia. Compte, el 28 d'agost va morir el rei Harald de Noruega. El seu enterrament, passats els dies oficials, perquè es veu que aquesta gent tenen uns dols molt protocolaris, l'enterrament va ser la setmana passada. Un enterrament molt envoltat de polèmica, perquè hi va assistir el seu net polític, que és el fill de la ja reina Mette Marit, que es va casar amb el ja rei Hakon VIII, sent mare de Marius Borg.
0: M'encanta perquè s'ho ha estudiat tot, eh? Ja, l'arbre genealògic.
1: És que jo sóc fan de la Núria Martín i llavors jo controlo quan ella fa oi en Royal Salseo. Doncs jo miro el Royal Salseo que fa la Núria Martín, ben coneguda d'aquesta casa, i ella és bastant fan de totes les històries al voltant de la monarquia.
0: El fill de la Mette Marit és un noi que ha estat condemnat
1: per violacions, a més un judici bastant recent que sembla ser que potser s'haurà de repetir. No és que la monarquia hi hagi posat mà aquí, ni molt menys, no, que va. Bé, és igual, deixem la ironia al marge, deixem aquestes polèmiques al marge, perquè la polèmica real, mai millor dit, va ser la persona que vam veure que oficiava la missa, i aquí és quan moltes persones van posar les mans al cap, van posar el crit al cel, perquè la bisbessa d'Oslo, que va oficiar la cerimònia, la Sunniva Gilbert, que té 58 anys, se la coneix amb el malnom de la bisbessa Hippie.
0: A veure, una mica místic sí que ho són els hippies, però no sé si arriben a bisbes. Explica'm això. Aquesta senyora amb les rastes, aneu-la a buscar. Bisbessa bisbe d'Oslo. Com l'hem d'imaginar?
1: Doncs tal i com t'imaginaries, qualsevol hippie que està venent cocos a qualsevol platja al voltant de Calafell, doncs igual.
0: Del Rototom, Festival Rototom.
1: Del Rototom cap amunt.
0: Sortida.
1: Rastes amb un piercing al nas, fa ioga, vegetariana estricta, defensa els drets LGTBIQ, el medi ambient, vaja, o sigui, tot el que fan els hippies, però...
0: I la gent de bé, també.
1: Mira, les rastes és un tema que potser no hi entrarem aquí.
0: No, jo tampoc.
1: La resta està tot bé. La resta sí, la rasta no. Però tot, i fet tot això, a més, ha escalat fins a ser una de les dones més poderoses dins de l'Església Luterana. Però el que més ens interessa no és el seu aspecte, perquè això seria molt frívol i nosaltres som unes ties llestes, no ens quedarem a la superfície. Ens interessa com entén la religió.
0: Qualsevol excusa és bona per sentir Sinéad O'Connor, i Sinéad O'Connor també, la veritat és que tenia una manera peculiar d'entendre la religió i una estètica igualment fantàstica, però no era ben bé viceversa.
1: No, més aviat la Sinéad O'Connor es va fer coneguda per la seva religió, amb la relació amb la religió, per trencar fotografies del papa en una aparició televisiva molt i molt famosa. Però en el cas de la nostra llesta de la setmana, també és veritat que entén la religió d'una manera que és molt poc dogmàtica. Una frase que m'encanta aquests dies que he estat investigant una mica sobre ella. Ella diu: jo no sóc qui per salvar la gent. Segons la Sunniva Gilbert, l'Església el que ha de fer és acompanyar, no ha de donar respostes prefabricades, i ho ha fet des d'un punt de vista molt personal, a més. Sembla ser que la germana de la Sunniva va morir d'anorèxia. Quan tenia 15 anys, aquesta experiència la va marcar molt i la va fer desconfiar de les respostes més fàcils davant del patiment humà. I això explica molt bé aquesta idea que ella té d'acompanyar abans que salvar, donant respostes una mica prefabricades.
0: Sospito que això no agrada a tothom. També hem d'entendre que, clar, una bisbessa, a part de que s'accepten les dones a l'Església Luterana, és absolutament normal, i és absolutament normal que, a més, pensi diferent, que es vesteixi diferent, que això aquí a l'Església Catòlica encara ens costa molt d'imaginar, encara ha de ploure molt perquè això canviï. Escolta'm, aquesta dona no agrada a tothom, m'imagino també, encara que Noruega la tinguin com a bisbessa, o com està això?
1: No agrada a tothom, perquè una cosa és que hagin assumit d'aquella manera, perquè al final és la seva tradició, és la seva branca de la religió, que hi hagi dones i que puguin escalar fins a rangs elevats de l'Església, però l'altra cosa és que no és gens tradicional, és a dir, no és una dona que defensi les branques més carques de la religió, perquè quan ella era pastora va organitzar sessions de ioga dins d'una església mentre ella estava fent un sermó, ha penjat la bandera amb l'arc de Sant Martí a la catedral d'Oslo, ha refusat d'anar a viure a la superresidència oficial que està assignada al càrrec, viu en un monoambient, això que ara en diuen loft, però que de loft no en té res, perquè són 27 metres quadrats amb la cuina al costat del lavabo. Doncs ella viu en un monoambient, ha fet realment del vot de pobresa, o com a mínim de moderació, doncs ella posa les seves accions allà on té les seves paraules, i tot això, doncs, que a nosaltres ens pot semblar que és molt valorable i que per això la tenim aquí a la nostra llista de llestes, ha fet que alguns sectors conservadors s'empipin molt i l'arribin a anomenar filla de Satanàs.
0: Mare meva.

0: Quan es miren les fotos dels casaments i també dels enterraments, s'ha de mirar bé perquè sempre hi ha algú que està potser en paper secundari i t'estàs perdent una gran llesta, perquè moltes vegades no es posa el focus amb les dones, i jo crec que n'estem parlant perquè de fet van sortir moltes imatges, jo crec que volguem ridiculitzar-la d'alguna manera.
1: Com parlàvem l'última vegada que vaig venir, una cosa que ens ha ensenyat la Dolly Parton, que per cert s'ha convertit en la primera dona dels Estats Units en tenir un aeroport principal al seu nom.
0: Dit de passada, Marta Pallarès, enamorada de la Dolly Parton.
1: Dolly Partonista sempre. Jo crec que la bisbessa té molt clar que la broma, en tot cas, és cosa dels altres, perquè ella fins i tot s'ha fet samarretes de marxandatge on posa bisbessa. Ho sap perfectament que la gent la ridiculitza, per tant aconsegueix revertir aquesta imatge. Ella, des que va assumir el repte de liderar la diòcesi més gran de Noruega, va dir que la intenció era obrir de bat a bat les portes de l'església, però clar, quan les portes estan obertes de bat a bat pots entrar lliurement, però també pots sortir lliurement i no pots fer que ningú s'hi quedi a dins. I de fet ella, que havia estat casada, el seu marit va morir recentment, el seu marit era ateu recalcitrant, no va voler mai convertir-lo, i té també tres fills, els quals tampoc no ha intentat mai imposar la seva religió.
0: Que diferent, algunes esglésies, quan pensem, estic parlant com a institució, aquí ens falta tantíssim per acceptar tot això. Em sembla molt, molt interessant veure que hi ha exemples tan propers. I tot això, i tot i el que expliques, ha acabat al costat de la família real, que això és una cosa que costa una mica d'entendre.
1: Sembla ser que tenia una relació molt propera amb el difunt rei Harald, que ella havia definit com una persona molt cordial i molt afable, tenien bona relació, entenc que fins i tot dintre de practicar una religió una mica més oberta, s'ha d'estar mantenint una mica els estaments, i per això, amb aquesta relació que tenia amb el difunt rei, han volgut que fos ella la que oficiés la cerimònia, i per això és que dins del protocol d'una cosa tan encarcarada com un funeral reial, es va colar una dona que vol representar una església molt més oberta, molt més inclusiva i molt més contemporània, una tia llesta.
0: Escolta, té Instagram o què? Recorda'ns el nom, perquè jo ara la buscaré, no sé si té Instagram, però m'encanta. Com es diu?
1: Sunniva Gilbert, GYLBER. Però jo crec que si poses bisbessa hippie Insta, jo crec que te la trobes.
0: Doncs aquí ràpid anirem a veure aquesta dona i a seguir-la de prop, i si mai aneu a Noruega voleu fer ioga, doncs ja sabeu, aneu allà a l'església. Marta Pallarès, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, perquè aquesta llista de llestes promet aquesta temporada.
0: Pedraforca dels Fiords, ho deixem aquí, i nosaltres acabem amb una notícia avui amb el cor dividit, perquè tenim ganes de sentir un grup que segur que molts d'alguna generació ho sona, que és Legita Mitsuko, que avui s'ha mort, la seva cantant ha mort amb 68 anys d'un càncer fulminant, i volem acabar amb la música d'aquesta banda que jo crec que ens té el cor robat.

Catherine Ringer, aquesta cantant i cofundadora del grup Rita Mitsuko, que ens ha deixat avui els 68 anys d'edat. I nosaltres, amb ganes de trobar-vos demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, com sempre, Roser Pereira Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Helena Miquel, Albert Castellví, Josep Maria Campillo. Per fi tenim un Josep Maria al programa. I qui us ha parlat? Montse Virgili. Nosaltres som d'esperit jove, però demà us volem parlar d'envelliment. Això serà a les 11 de la nit, com sempre. No us perdeu aquest programa, que us té el cor robat, jo ja ho sé. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i destina 1.700 milions d'euros per modernitzar el Prat. El pla no recull la inversió per l'allargament de la tercera pista ni tampoc la nova terminal satèl·lit. I el gran gruix dels diners es destinaran a ampliar la terminal 1 per renovar la T2, per comprar terrenys, per indemnitzar per l'impacte ambiental i per redactar el futur projecte de l'ampliació. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
2: Todo el trabajo, el grueso del trabajo, se centrará exclusivamente en los aspectos medioambientales. Si no se alcanzaran esos objetivos medioambientales, no se podría realizar la ampliación de la pista. Si se alcanzan, algo para lo que los dos gobiernos, el de la Generalitat i el de España, vamos a trabajar, sería posible esa ampliación de la pista.
1: També s'ha acordat augmentar un 0,33% per passatger les actuals taxes aeroportuàries. És menys del que volia Aena, però és més del que pretenien les companyies en peu de guerra per l'augment d'aquestes taxes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a Tarragona per l'acumulació de monòxid de carboni en una fossa sèptica de l'aparcament del Mercat Central. Els bombers han hagut de desallotjar el recinte i s'ha establert un perímetre de seguretat per precaució.
1: Més tensió entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, aliats de l'Iran. Riad assegura haver interceptat un dron al sud de la Meca mentre els rebels ho neguen i ho qualifiquen de mentida. Davant d'aquesta escalada d'atacs, els Estats Units demanen als seus ciutadans que no viatgin a l'Aràbia Saudita i el preu del petroli es manté per sobre dels 107 dòlars al barril.
3: Donald Trump carrega contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat. Trump diu que la decisió del Suprem és una gran derrota per als republicans i al país.
1: L'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, obté el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra que entra a la cursa pels Oscars és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Stanzin Gimbet, format a Barcelona. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que s'esperen de cara a aquesta tarda.
3: Es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin per la zona litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
4: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
3: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. El que sí que recomana Protecció Civil és precaució en els desplaçaments i evitar les activitats a l'exterior o en zones inundables.
1: Esports, el Barça juga avui dimecres a 10:15 al Camp Nou contra el Racing de Santander en jornada de Lliga. Hansi Flick ha assegurat que encara no sap si farà rotacions. Tot plegat al mateix dia que al Camp Nou hem sabut que acollirà la final de la Champions masculina de l'any 2029. Així ho ha decidit la UEFA aquest dimarts. Serà la tercera vegada que el Camp Nou aculli una final de la màxima competició europea.
3: Derrota de l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Els blanquiblaus, que perdien 2-0 el descans, han signat una primera meitat molt dolenta. A la segona, Roberto ha ratllat distàncies, però l'Espanyol no ha pogut capgirar el marcador i suma 7 punts de 18 possibles.
1: I el Madrid, per la seva banda, ha guanyat in extremis i patint per 2-3 al Camp de l'Elx. Carlos Espí, al temps afegit, ha fet el gol de la victòria. El Madrid guanyava 0-2 al descans, però l'Elx ha arribat a empatar amb 2 gols a la segona part. Els blancs sumen ara 15 punts dels 18 possibles.
0: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Alerta, avui tenim un oient excepcional al programa a aquestes hores del matí. Per tant, ho hem de fer bé.
6: Ai.
5: Ah.
7: Quina pressió.
5: Avui tenim Àngel Llàcer escoltant la ràdio.
6: Ep, ep, Àngel, hola.
5: T'ha tot dit, t'ha tot dit. Engeguem els matiners.
8: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimecres, 16 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hi haurà un canvi de temps que es notarà més a partir del migdia, matí amb cel variable i molt pendents a la tarda dels ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, al Pirineu i al Prepirineu i la Catalunya central. S'espera pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran al litoral i al prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants. Per tant, molta precaució. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Caldes de Malavella, a la Selva, el sol sortirà a 8:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 12:27.
0: Lara García, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui us porto un titular que ens ha deixat Núria Moliner, arquitecta i presentadora dels programes Animals Arquitectes i Entre Quatre Parets a 3CAT, i en una entrevista al periòdico ha dit que el lloc on vius et pot donar dignitat o treure-te-la tota, fer-te feliç o entristir-te.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia. Avui parlarem amb Santiago Niño Becerra sobre quan deixaran de pujar els preus. Entrevistarem l'expresident José Montilla. Ho deixarem tot amb Bernat de les Muntanyes, que viu, com el seu nom indica, o sobrenom, a les muntanyes.
0: A primera línia de la costa.
3: I farem secció de televisió i sèries avui com a convidat amb Javier Coronas, l'humorista.
0: A les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui arrenquem el dimecres amb una cançó que és pura cafeïna.

0: És I Need to Know, necessito saber de Marc Anthony. Cert, vivim temps on volem saber, o on voler saber és més necessari que mai. Per exemple, quin és el límit de la intel·ligència artificial? Sabem fins on pot arribar i com ens afectarà? Serem capaços de fer-ne un bon ús o, com sempre passa, només veurem la pitjor cara d'aquest avenç tecnològic? Acabarem parlant amb els hologrames de persones que han mort? Hem de saber i volem saber. Això sí, avui no cal ni preguntar-nos-ho, perquè ja ho sabem. Marc Anthony fa anys, 58. Que bufi fort i les apagui.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts. Àlex Bosch, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Ja ha passat el moment mentre dormíem, Àlex.
2: Mira, avui ens situem a Guatemala, on estan molt preocupats per un expedient X que afecta un riu anomenat Les Vaques.
0: Val.
2: És un riu que passa a prop de la ciutat de Guatemala. M'ha fet gràcia, això, mira.
0: Resulta una petita vaca fent efectes de so.
2: Doncs mira, resulta que s'ha posat vermell. L'aigua baixa ben vermella. Concretament, dilluns, els veïns van veure amb preocupació que l'aigua estava tenyida de vermell i, lògicament, van començar a preguntar-se què dimonis estava passant amb l'aigua. El Ministeri de Medi Ambient ha informat que ja s'hi ha posat a investigar-se quina substància ha convertit el riu en una mena de còctel Bloody Mary.
0: Un cosmopolitan.
2: Estic tornant lo de la vaca, eh? El ministre ha dit que és una barbaritat el que fan alguns amb els rius, és a dir, que sospiten que hi ha alguna empresa que està al darrere d'aquesta contaminació, i ha promès mà dura si es troben els responsables. De moment, però, el color vermell pràcticament ja ha desaparegut.
0: Val.
2: El riu ha tornat al seu color habitual, però en tot cas no és un color molt net, eh?
0: L'aigua una miqueta...
2: Les vaques...
3: Cristalino és.
0: Per fotre't un bany, no?
2: I que, de fet, és un afluent d'un altre riu que encara va més contaminat.
0: Que bé.
2: De fet, és el més contaminat de Guatemala, que
0: veus?
2: Es diu El Motagua. I ara faré un acudit tipus Matías Prat.
0: Alerta.
2: Les coses i marxaré.
0: Val, perfecte. Doncs alerta que... Escolta'm, això ho podem implementar, també.
2: Podem aplicar,
0: El comentari a Alex Bosch m'encanta,
2: Veient això...
0: A veure...
2: Més que Guatemala... És Guatemala.
3: Ho podria haver dit el Mallorca.
0: Adéu, exacte. Gràcies, Àlex. Fins ara. 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor pels avenços científics que podran millorar la vida de les persones amb paràlisi cerebral. Andreu Merino.
4: La revista Nature Neuroscience ha publicat una investigació que per primera vegada obre la porta a desxifrar la parla i els gestos físics de persones que han perdut la capacitat de comunicar-se verbalment i de gesticular. Això s'aconseguiria amb un dispositiu d'intel·ligència artificial que crea un avatar virtual de cos complet del pacient. El dispositiu s'ha batejat amb el nom de Bravo i en alguns casos ha aconseguit una precisió del 100% en el reconeixement dels gestos i la transcripció de les frases. Amb tot, però, l'assaig encara té limitacions perquè està en la seva fase inicial i, per exemple, el vocabulari que el sistema és capaç de detectar és reduït. Per tant, optimisme, però també prudència.
0: Les 5 i 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. I molta atenció, surt a subhasta la mítica jaqueta de Michael Jackson d'estil militar negre i d'autor.

0: una jaqueta que va portar moltes vegades entre el 1994 i el 1996. Ara sembla que el preu podria superar, atenció, els 400.000 euros i en aquest cas vindria directament de la col·lecció personal del raper i ballarí noruec Omer Bhatti, que es veu que la va rebre del mateix Michael Jackson a Tunis durant la seva gira mundial.
1: Ah, però, o sigui, el tio li regala a Michael Jackson la jaqueta, d'una miqueta escurat de pasta...
0: I ara se la ven.
1: I ara se la ven.
0: Fort.
1: Bé,
0: fortíssim.
1: En tot cas, ja et dic ara que dinerons en traurà. I una residència compromesa amb el col·lectiu LGTBI. Ot Serra.
2: És la residència Gran Gràcia a Barcelona i va rebre un distintiu per part de la Generalitat aquest agost. Albert de Fàbregas és el referent LGTBIQ del centre en declaracions al Tot es mou de TV3.
3: Cada persona quan ve li diem, escolta, això és una residència inclusiva. Si és del col·lectiu, perfecte. I si no ho és, també. Estem dins que acceptar tothom com som i respectar-nos. Normalment tenim una bona acollida, una bona acceptació a la part que entra.
2: Personal com l'Albert han fet una formació perquè els residents, com Benito Eres, sentin que es troben en un espai segur.
4: Que és una fita fonamental perquè va protegir els drets de les persones LGTBI i la seva dignitat.
1: Bones notícies per engegar aquest matí de dimecres i més tal i com estan les coses al planeta. I també tenim bones notícies per un noi a qui la seva tieta li ha deixat una herència de 800.000 euros.
0: Aquesta història té un final feliç, però s'ha complicat una mica. I és que la resta de nebots, aquesta dona no tenia fills, havien impugnat l'herència.
1: Ja hi som.
0: Assegurant que el nebot en qüestió va manipular la tieta perquè li donés els diners. El tribunal, però, ha resolt a favor de l'hereu, han conclòs que no hi ha proves que confirmin que la tieta actués condicionada i constaten que va donar els diners perquè va voler el seu nebot preferit en les seves plenes capacitats.
1: És que clar, tu ets la tieta, allà amb tots els nebots, i diu, li deixo l'herència de 800.000 euros al meu favorit.
0: És que allò és la guerra.
1: Home.
0: Els diners sempre porten problemes, nois.
1: No com la música que està a punt de sonar.
5: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: parlant de la subhasta d'aquesta jaqueta de Michael Jackson, però tal dia com avui, del 1998, es venia en subhasta la lletra de Hey Jude.
1: Sí, va ser a la famosa casa de subhastes Sotheby's, on es va vendre un quadern que era de l'excompany dels Beatles, Mal Evans, que tenia la lletra d'aquesta cançó que sentim. Aquest quadern es veu que es va vendre per 111.500 lliures. Per cert, que aquell mateix dia es va vendre una jaqueta texana bicolor de John Lennon per 9.200 lliures i un vestit amb la Union Jack que portava la Spice Girl Ginger Spice per 40.320 lliures.

0: Passa un minut d'un quart de sis del matí. Estem fent com cada dia de dilluns a divendres per Catalunya Ràdio Els Matiners, també en emissió conjunta per ICAT, i nosaltres que seguim perquè encara tenim més coses. Com, per exemple, la nostra tele de cada dia, que ens ha deixat alguns moments que volem repassar. L'actriu Maria Galiana ha parlat clar.
1: En una entrevista a l'agència EFE, Galiana sentencia el seu paper d'Hermínia a Cuéntame.
2: Porque yo los 22 años que he estado en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me aportaba nada. La abuela, vaya un papel. Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad.
0: Però aquí no ha acabat la cosa, Lara.
1: No, perquè Galiana ha volgut explicar com s'ha sentit tot aquest temps fent una reflexió de tots els seus anys de carrera.
2: Como yo no pensé nunca en ser actriz. Pero puesta a ser actriz, pues a mí me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer papeles. Bueno, por favor, por favor. El poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, para mí lo he desperdiciado. Como actriz, me refiero. Estoy haciendo teatro para compensar, ¿no?
0: No puc ser més fan de Maria Galiana amb aquestes declaracions que ha fet, que a més ella deixa molt clar que parla com a actriu. Evidentment, com a persona, 20 anys treballant una sèrie com Cuéntame, econòmicament segurament li ha sortit molt bé, però artísticament i havent passat els anys, doncs fa aquesta reflexió. El 21 de setembre arriba Gènesi a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: L'actor Ivan Massagué es posa la pell de Juli Soler, el gran còmplice de Ferran Adrià i l'ànima del bullim.
3: Dones plans o què? Si juguem una estrella, eh?
4: Sabia qui era, a mi m'agrada molt la gastronomia, com sóc un foodie, i el bullim el vaig perdre. El Juli sabia perfectament qui era. Era un tio molt divertit, que queia molt bé tothom, que desconcertava tothom, que tenia la sala, ho dominava, era com un ballarí de sala, realment. Llavors, els vídeos que trobes és com Dalí quan venia de la premsa, no? Que es feia el personatge, jo crec, una mica. Llavors, faltava la informació més interna, no era a porta tancada.
3: Tothom a treballar!
4: Era un home que parlava molt amb frases fetes.
5: Pots dir mal, que no surti d'animal.
3: Ando!
0: I Franco Colapinto va visitar ahir la revuelta.
1: El pilot va explicar per què no podia contestar les preguntes clàssiques del Broncano.
6: Dime relaciones sexuales el último mes y ya te vas.
7: No, no, yo no... Estuve con muchas carreras.
6: Pero sabes que cuenta también, o sea, son follar un punto...
7: No, pero los boludo de los deportistas, la testosterona debe ser alta, no puedes acabar.
6: El petting 0,6.
7: El que me maneja la parte deportiva, no... Dice pero... que está prohibido en fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar, porque baja la testosterona.
6: Pero ni la paja, ni
7: menos.
6: Pero ni la paja para animarte.
7: Ah, hay que cuidarse.
6: Pero hombre, la paja de pole position. Ni esa.
8: La paja en boxes.
6: La paja en boxes.
0: Està clar que jo no podria ser pilot. La testosterona la tindria fatal, ja t'ho dic ara. Vinga, va, 20... No, 21, no, 11 minuts arribem. A 6:15 del matí obrim la revista del Cor dels Matiners. L'actriu Victoria Luengo, protagonista del Ser Querido, reflexiona sobre l'envelliment de les dones a la petita i la gran pantalla.
1: Sí, ho ha fet el programa de Catalunya Ràdio Les Dones i els Dies, però n'ha passat a presentar la seva última pel·lícula dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Ella mateixa explica que té contradiccions, però que ha après, diu, estima les arrugues i el pas del temps.
9: Jo tinc contradiccions i tinc inseguretats com a dona. Jo veig el Ser Querido i hi ha planos que faig, ai, Dios mío, ai, Dios mío. Crec que ens han venut a les dones que l'envelliment és una amenaça en comptes d'una cosa bona, perquè estem fent anys, perquè això vol dir que ric molt, perquè això vol dir que penso, vol dir que m'enfado, vol dir que tinc ràbia, que de veritat hi ha algú bonic i en el món que vivim ara i arriscat també en dir, pues jo sóc això i sóc perfecta com sóc, perquè estic evolucionant i perquè tinc 36 anys, ja no en tinc 25 i és molt difícil no caure en el judici cap a tu mateixa de dir, ai, no em veig bé.
0: I hi ha una parella que sembla que no perd la seva intensitat a l'hora d'estimar-se públicament perquè Penélope Cruz ha dedicat unes paraules d'amor o sorpresa a Javier Bardem.
1: Sí, en una entrevista amb l'agència EFE al Festival de Venècia, Penélope Cruz ha assegurat que cada dia li segueix sorprenent el talent increïble del seu marit, que segons ella és d'una força de la natura. Diu que quan el veu continua sentint el mateix que el primer dia. Per la seva banda, Bardem ha parlat així d'ella en una entrevista també en el marc del Festival de Cinema de Venècia.
10: Ella té una cosa que és muy generosa, con una luz, con compartir, que es una forma natural de vida de ella. Y entonces se produce una conjunción muy hermosa, que es muy íntimo y también muy compartido.
0: Marta, t'he vist aixecar les celles. Escolta,
1: molt,
0: una mica,
1: molt,
0: una mica ràbia. Ah,
1: no.
0: Pensava que ho deies, que et feien una mica de ràbia.
1: No, és enveja pura i dura. O sigui, són fantàstics.
0: Home, però...
1: Com a parella m'encanten.
0: Que estàs malament, tu?
1: No, jo estic de... Ai, no, una paraulota. Jo estic molt bé, però... És molt bonic sentir que la gent encara es diu aquestes coses.
0: Sí, perquè com estan les coses amb aquest individualisme col·lectiu, que algun dia haurem de parlar d'aquest individualisme col·lectiu a l'hora de trobar parella, també t'ho dic.
1: No es pot així,
0: hem de fer un programa especial.
1: Per Nadal.
0: Sí, no sé, els matiners i els dies. Quins sons deixa la ràdio? On serra?
8: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer un programa especial des del Caixa Research Institute de Barcelona. La Gisela, una pacient amb encefalitis, i el neuròleg Josep Dalmau ens van explicar què és aquesta malaltia.
11: Tot va començar amb uns deliris molt grans. Jo al·lucinava, veia coses que no existien i tenia uns símptomes físics de que no podia caminar, no podia parlar...
12: Aquesta malaltia, l'encefalitis per anticossos contra el receptor NMDA, és la més enganyosa des del punt de vista de psiquiatria, perquè els malalts es presenten així. Amb altres, quasi ben mai es presenten amb un trastorn psiquiàtric. Quan vas a l'hospital i, esclar, és un gent jove, a vegades penses, bueno, això serà un efecte de drogues, serà el que sigui, vull dir, o serà una infecció del cervell, que a vegades també es presenta igual. I, generalment, el corregut és la trajectòria sol ser la mateixa, no? Inicialment complicació amb el diagnòstic inicial, a vegades els malalts van a casa perquè estan una mica nerviosos, encara no han avançat molt, però després de rebot tornen ràpidament perquè estan molt pitjors, i en certa manera hi ha aquesta interacció entre especialitats.
8: A la tarda, el nou presentador de Joc de Cartes, Arnau París, va revelar que a vegades li veurem un caràcter diferent.
0: El Marc té la seva forma de conduir i jo tinc la meva.
13: Clar, és a dir, aquí les personalitats, vaja, crec, som diferents.
0: I aquí és on...
13: Tu faràs de tu o
0: sí,
13: forçaràs una mica a ser més malparit o més...
0: No, jo al final sóc com sóc. Sí que veurem un altre registre, perquè al final fins ara hem vist un Arnau que surt al cuines i en 7 minuts fa una recepta i jijaja.
13: I pim-pam, i tot és molt divertit, alegre. I molt simpàtic. I aquí no ho serà tant, no?
0: No sempre, clar, ens hem trobat amb coses que no te les pots prendre a conya.
8: I més enllà d'aquesta casa, hi es va viure tensió al programa En Boca de Todos de Nacho Abad a 4. El portaveu de Podem, Pablo Fernández, va marxar després que una col·laboradora insultés les seves companyes de partit, Irene Montero i Ione Belarra.
14: Els matiners.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí. Ha arribat aquell moment en què els oients es connecten amb els astres. Nosaltres des de l'estudi ens agafem les mans i resem perquè avui ens esperi un dia enèrgicament parlant positiu. Ens ho explica com cada matí, en aquest cas avui, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
15: Bon dia, matiners. Ja som a dimecres i avui Neptú i Plutó ens conviden a fer una cosa que no sempre és fàcil: deixar enrere allò que ja no ens serveix. A vegades no cal tenir-ho tot clar ni saber exactament quin serà el següent pas. Només adonar-nos que una etapa, una idea o una manera de fer ja ens ha quedat petita. Així que avui confia una mica més en la intuïció i una mica menys en voler controlar-ho tot. Bon dimecres!
0: Doncs ja ho sabeu, a confiar una miqueta més en la intuïció, que hi ha molta gent que a vegades ho vol saber tot i després se t'escapa les coses de les mans.
1: Hem passat alguna cosa?
0: No,
1: què vol dir això?
0: Estic molt connectat últimament amb els astres, jo.
1: Ja aniré a fer el cafè, que ahir no el vam fer, sí. I potser hem de parlar.
0: Si pujo jo cap a dalt, cap a l'univers, canvio els planetes de lloc, que últimament no estan jugant gaire a favor. Lara, a qui li direm anys i anys per molts anys?
1: A la categoria d'actrius n'hi ha dues que avui fan anys. Comencem felicitant la sempre irreverent Rosy de Palma, avui en fa 62. També suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69. En la categoria màgia hi ha David Copperfield.
0: Ah,
1: esperem que no desaparegui, perquè avui li toca...
0: Molt bé, aquest acollidet aquí al mig, Lara.
1: Aquí una picada d'ullet.
0: I tant,
1: perquè avui
0: i tant,
1: li toca celebrar que arriba als 70. Us he de dir que pensar que està mort.
0: No m'ho facis dubtar, ara em fas dubtar.
1: No, jo pensava que era mort.
0: Demà, no.
1: Però aquí sempre sé que en passa tanta.
0: A veure, un moment.
1: I sempre a buscar.
0: No, un moment.
1: Jo sempre que fem els aniversaris...
0: No m'hi veig de prop. Un moment, que no m'hi veig de prop. A veure, no em facis dubtar. No, Copperfield és viu, no?
1: Que sí, que deig ser jo.
0: Que sí, que és... Sí, sí, és viu, és viu.
1: És viu i avui en fa 70.
0: Has matat a Copperfield en directe.
1: Sí, ja em sap greu, eh? Però no, jo jurava que aquest home era mort.
0: Sí, és viu. Uf. Que dic ara, o el mates tu o el mato jo. No. Algú més?
1: En fi, sí, també és viva és Samantha Villar. No sabem si estarà 21 dies de celebració, però el que tenim clar és que avui en fa 51.
0: Alerta, 4 minuts. Arribem a 5:45 del matí. Com cada dia a aquesta hora hi ha un personatge conegut que ens proposa una cançó per despertar-nos. Doncs avui, agafeu-vos.
16: Bon dia, matiners, com esteu? Soran Josep Pedrerol.
17: Josep Pedrerol, periodista esportiu i presentador de televisió. Sempre recordarem la seva frase, becarios no.
16: Mira, saps què et dic? Jo poso l'arrebato. A mi l'arrebato em dona la vida cada matí. Si estic allò una mica baix, arrebato. Si estic animat, arrebato. Va, tinc altres cançons també i altres grups, eh? Però l'arrebato m'anima. Situacions d'aquestes una mica baix, una mica pluf, m'agrada. Gente luminosa, eh? Ens hem d'envoltar de gent que valgui la pena. Tornem aquests ens fotin drames cada dia. Val, evitem la toxicitat i celebrem el bon rotllo. Val, pues això, gente luminosa, l'arrebato, matiners, adéu-siau.
14: Els matiners.

0: I tu, per què matines? Explica'ns-ho. 93-201-7474.
1: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 16 de setembre. Ana Alfonso, bon dia.
2: Bon dia.
1: Repassem els titulars d'aquest matí. El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
2: La Generalitat ha descentralitzat per primer cop aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia fet a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP.
1: Un altre dels temes del dia és que el Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
2: El jutge Llarena no mourà fitxa fins que el Constitucional avali amnistiar la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
1: Encara en crònica judicial, avui l'Audiència de Barcelona jutja la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma.
2: També jutja 3 comandaments de la Policia Nacional per aquells fets. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun i la Fiscalia en demana l'absolució. Al judici hi assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
1: El govern espanyol dona el tret de sortir de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals. El ministre de Transports, Òscar Puente, reconeix que per seguir endavant caldrà tenir l'aval d'Europa.
3: Todo el trabajo, el grueso del trabajo se

0: ambientals.
1: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi hi sortirà guanyant. En tot cas, diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
2: Aquesta tarda, portem dies avisant, s'esperen pluges i Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat.
1: Sí, es preveu que a la tarda afectin sobretot la Catalunya Central i les comarques de Girona i que durant la nit i la matinada es desplacin a les zones litoral i prelitoral central. S'esperen registres superiors als 40 litres en menys de mitja hora. No es preveu, però, tanta intensitat com la setmana passada, com explica Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil.
3: En aquell episodi últim sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no, l'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
1: Aquest matí es farà una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura.
2: Descobreixen a Terol les primeres restes d'un diplodocus trobades fora de l'Amèrica del Nord.
1: Són 14 vèrtebres de la zona posterior i de la cua d'aquest dinosaure que tindria 150 milions d'anys d'antiguitat. Sergio Sánchez és paleontòleg i investigador del jaciment del Castellà on s'ha fet la trobada.
4: Aquest exemplar tindria una longitud aproximada d'entorn a 25 metres. D'acord? Estem parlant d'un animal d'unes dimensions brutals, un animal que s'alimentaria principalment de plantes i que, sobretot, està en l'imaginari popular per aquesta cua extremadament llarga.
2: I acabem amb la Ludwig van.

0: Podria ser la cançó que ens podríem posar els matiners quan sortim de casa. Tot i que jo penso que més que desolació, quan surts al carrer no hi ha ningú, és un regal que tenim cada dia. Què ha passat amb la Ludwig Band?
1: Doncs que la cançó Enganyar-te ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra que organitzen Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Enderroc. Ens va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, en què també es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada.
0: Que vagi molt bé el dimecres, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Fins ara. 6:15, 4 minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, molt bon dia també.
3: Molt bon dia.
0: Avui amb Ceuta, en bona part de les portades.
2: Sí, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta. Ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla.
3: A Madrid, El Mundo explica que el rei visitarà Ceuta abans del 12 d'octubre i El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de la foto diu tot. Últimes nits a El Trampolín, platja de la vergonya.
2: També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions, ho veiem en diversos diaris, i Llarena, que rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC, explica el periòdico.
3: I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%, el màxim des de fa vora 4 anys. Un diari que també ha entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
0: Avui articles sobre temes variats a les portades dels diaris, com l'educació, l'emancipació dels joves, SEAT o els nacionalismes del Regne Unit.
3: La Vanguardia dedica l'editorial a l'anunci d'Illa d'impulsar un pacte per l'educació a Catalunya. Creu que és urgent i necessari, però adverteix que hi ha risc que aquest debat de país es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre encara més temps.
2: Pel que fa al pla per tenir climatitzats els centres educatius públics en 5 anys, ja el diari de Godó diu que ha d'accelerar els terminis d'execució.
3: A l'Ara, el filòsof Josep Ramoneda exposa que, amb l'obertura del debat educatiu, el president Illa ha decidit trencar la monotonia, conscient que potser l'estava atrapant.
2: Ramoneda es pregunta la mobilització per l'educació que proposa el president. Pot ser suficient per rellençar el govern, que ha fet del perfil baix la seva manera d'estar al món?
3: El Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que Espanya ja està en els 30,2 anys, mentre que en altres països de la Unió Europea, com Finlàndia o Dinamarca, se situen als 22.
2: El diari denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
3: El periòdico, coincidint amb l'entrevista que publiquen el conseller delegat de SEAT, Marcus Haupt, la directora, Gemma Martínez, es posiciona contra la possible entrada de l'Estat en l'accionariat de SEAT que defensen els sindicats.
2: Martínez troba que les administracions han de seguir de prop el futur de SEAT, però sense convertir-se en accionistes.

0: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Qui ha hagut de fer marxa enrere?
1: Doncs a punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid,
0: sí.
1: Sopa de Letres.
0: Un dia, no només, ha durat, em
1: un
0: sembla.
1: Un dia, sí, sí, arran del fracàs de la seva estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, tots els concursants madrilenys, tot intacte.
0: Que bé, que bé. Sí, Madrid-València.
1: Sí, va tenir 9.000 espectadors. Una allau de crítiques i la direcció l'ha tret i argumenta un error de programació. Sóc allò que ara hi ha posat una sèrie.
0: Però, a veure, però digueu una altra cosa, no digueu un error de programació, perquè a més tracteu a la gent de tonta.
1: Correcte.
0: És un error, no passa res, som humans, però en tot cas, l'excusa també per llogar-hi catires. Qui ha guanyat el campionat del món de paella?
1: Doncs mira, un restaurant mexicà, Burguetos.
0: Veus?
1: De Pizaco. Ha guanyat el primer premi del concurs internacional de paella valenciana de Sueca, que és el concurs més antic de tots els que es fan d'aquest estil. Els fogons i el xef José Carlos Ruiz Zamora i el seu ajudant Lionel Caldelas s'han endut un premi de 2.500 euros i un pergamí commemoratiu, recull el periòdico.
0: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
1: Doncs salvar les glaceres.
0: Ah, mira.
1: Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovelles suïsses. Han cobert la glacera Sant Fleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comparar què passava. I han vist que són molt més eficients per aturar el degel que no pas el convencional que feia servir fins ara. L'experiment forma part del projecte Keep It Wool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Però que em vols mal, Solanes?
1: Cap ni un.
0: Que em vols mal?
1: Cap ni un.
0: La gent ara ho entendrà perquè...
1: És una cosa a quatre mans amb el Solet, m'ho he de dir.
0: Ah, amb el Solet, també està implicat,
1: sí,
0: en això.
1: Sí, perquè deia que ja la podríem anar sentint i...
0: En aquest programa anem cap amunt, eh?
1: Vam trobar l'excusa ideal.
0: Per què estic dient tot això i ens dels matiners? Doncs perquè avui, 16 de setembre, comença oficialment el compte enrere per... és que la Marta Viana riu perquè ella és molt de Nadal.
1: No. Jo estic al teu equip.
0: A veure, Solana, sorprèn-me.
1: És que falten 100 dies clavats.
0: Oh!
1: Quina excusa podem trobar? I... Escolta, l'hem trobat.
0: La de Bisbal també està molt bé,
1: el burrito.
0: El burrito sabanero.
1: Ai,
0: no, sabanero.
1: Sí, jo te la posaré, no pateixis.
0: Sí, tant i tant. I escolta'm, a Vigo què?
1: Sí, mira, porten ja setmanes col·locant-me els milions de llums de LED i a Nova York també hem posat a la venda ja les entrades per la pista de gel de Rockefeller Center, perquè si tens o hi ha algú que tingui l'ocasió d'anar-hi, obren portes el 10 d'octubre.
0: Doncs vinga, felicitats a tots els que us agrada el Nadal, perquè només us queden 100 dies per gaudir d'aquestes festes tan entranyables. 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres també, recordo, en emissió conjunta Pericat. Som els matiners de Catalunya Ràdio i és moment de repassar, com sempre a aquestes hores amb la Marta Viana, alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
2: Doncs mira, avui ho fem a Vic perquè arrenca el Mercat de Música Viva. Enganxareu.

0: una cosa, a veure, un moment. El Lluqui, Valverde, alerta que farà mal, el Lluqui, perquè m'encanta.
1: Fotrà un disc que...
0: Molt bé.
1: Farà por. Hi haurà una setantena d'actuacions fins diumenge, entre ells, doncs, evidentment, el Lluqui Valverde, que també va mostrar aquí una cançó aquesta setmana, on presentarà el disc sencer, just al Mercat de Música Viva de Vic. També hi passarà, per exemple, Soc un Bohemio, Momi Maiga, Nacho Vegas o Quimi Portet.
0: Més coses per avui mateix, també.
1: Sí, avui ja podeu visitar Dalí Boulevard Cibernètic, que és la nova exposició de Casa Amèlia al Passeig de Gràcia. Allà hi podreu veure el vestit d'astronauta daurat, les joies que dissenyava Dalí o el vestit d'alta costura que van fer al costat de Christian Dior. Això, nosaltres hi vam entrar el dilluns en primícia, i el que ens explicava al matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, el director artístic del projecte i el galerista d'art Artur Ramon, era això.
2: Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
3: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
2: Lady Gaga.
3: Exacte.
1: Seguim ara parlant de teatre, perquè avui comença el cicle a la Sala Beckett dedicat a Oriol Genís, que és un dels actors més veterans en actiu i més importants del nostre país. Ho fa amb l'obra Una nit amb Andrés Villarrosa, a Marc Rossic. I avui també haurem d'estar molt i molt atents, a 2:15 del matí sabrem quina és la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars. Entre les tres candidates hi ha La bola negra de los Javis, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los domingos, que és la pel·lícula de Lauda Ruiz de Azuam.
0: A veure, arriba el moment de la Dada Maria. Avui Àngel Llàcer també participa a la Dada Maria.
1: Ah, molt bé.
0: Crec que ens està escoltant a través de l'aplicació. Per tant, deixeu-me uns segons per preguntar-te, Àngel, si et truco en directe amb mans lliures i participes amb nosaltres. Perquè he dit, queda't aquí la Dada Maria, que l'Àngel, que és un home intuïtiu, per tant, espereu-vos un moment, que ara això va una miqueta de delay, ara m'escoltarà d'aquí uns 20 segonets i em dirà, sí, truca'm o no truca'm. I ens esperarem a fer-ho. Lara Garcia, bon dia de nou.
1: Molt bon dia.
0: A veure, espera, que m'està escrivint l'Àngel. Cuidado. Espera't, ara està escoltant que comencem la Dada Maria, per tant ara sentirà també que li proposo trucar-lo amb mans lliures. Està escrivint, esperem-nos un momentet. Pots, alerta. Anem a trucar a Àngel Llàcer en directe.
4: Som-hi.
0: Un momentet. Tinc el seu telèfon, sí. A veure, trucant a Àngel Llàcer. A veure, en directe,
5: Ah, m'estàs trucant.
0: Home, clar que t'estic trucant, perquè vull que participis a la Dada Maria.
5: Que no sé qui és la Dada Maria.
0: La Dada Maria és una dada que ens proporciona sempre la Maria Fernández Noguera, que la tenim aquí.
4: Bon dia, Àngel.
5: Sí? I ens hem d'aquí. Jo pensava que era com una dada que venia com de...
0: No. És una dada que ara ens explicarà la Maria. Primer ens planteja el tema, després sí, ens fa una pregunta i qui més s'aproximi a la dada correcta la guanya.
5: Però la Maria és com divina, no?
4: No, la Maria és una persona normal.
0: Estic rodejat de dones divines, jo, al programa. Dones d'empenta d'una edat estupenda.
5: Perfecte.
0: Vinga. Si són verges, no fan pinta de ser verge, que és cap de les tres.
5: Val.
0: Tot el contrari.
5: Val.
0: Preparat?
5: Sí.
0: Sents bé la Maria? Maria, xerra?
5: La sento lluny.
4: Hola, què tal?
0: És igual, ara te l'aproparé perquè ho sentis bé. Vinga, va, Maria, anem-hi.
4: Vinga, aquest 2026 les escoles de la Bressola, em sents bé, Àngel?
5: Sí, perfectament.
4: Molt bé. Sabeu que les escoles de la Bressola són aquestes escoles que fan immersió lingüística en català a la Catalunya del Nord? Doncs aquest any fan 50 anys i avui es fa l'acte d'aniversari al Palau Reial de Perpinyà. Per això, avui us pregunto... Quants alumnes hi ha actualment matriculats a les escoles de la Bressola?
0: Buah! A veure, Àngel...
5: 47.
0: Àngel diu 47. Qui més?
1: 103.
0: 103, la Marta Viana.
1: 200.
0: La Lara diu 200 i jo dic 90. Àngel Llàcer, 47. Marta Viana, 103. Lara Garcia, 200. Servidora de vostès, 90. També m'agradaria saber si els oients estan participant i també són assertius, com cada matí us proposem participar-hi. Maria, ha arribat el moment. Qui guanya la Dada Maria d'avui?
4: Lara García.
0: Lara García ha dit 200.
1: Jo no sabia ni que existien aquestes escoles.
0: Veus, Àngel, 200.
5: Ja, veus, és que ell és més optimista que jo sóc més pessimista.
0: Sí, perquè tu has dit 47, has dit 47. Explica'm això, Maria.
4: Aviam, us heu quedat molt curts, eh? Podríem haver-lo declarat desert avui, eh?
0: També.
1: Clar, sempre que guanyo jo, seria declarat desert.
0: Ja hi som. A veure, explica'm.
4: Són 1.104,
0: ui,
4: exactament, els que aquest curs s'han matriculat a les escoles de la Bressola de la Catalunya del Nord.
0: 1.104 persones, Déu-n'hi-do. Sí.
1: Sí, no sé si hauríem de comptar la Lara, que n'ha dit 100.
4: Tant,
1: 200, eh?
0: Fora.
4: Cal dir que la majoria de les famílies que s'inscriuen, els seus, o sigui, no parlen català a casa. És a dir, ells aposten perquè els seus fills
0: facin
4: aquesta educació lingüística en català, però com sabeu, a la Catalunya del Nord, malauradament, ja no es parla massa català al carrer, i la majoria de les famílies aposten per això, però no parlen a casa.
0: Veus? Doncs ja sabem una cosa més. Llàcer, et deixo, estimat, un petonet.
5: Va, m'agrada molt escoltar-vos, eh?
0: Veus? Fes-ho més sovint.
5: Val, perfecte.
0: Adéu, estimat. Adéu. Vinga, doncs ja està, hi hem participat, cadascú al seu lloc i nosaltres que seguim. I com sempre al programa és moment de moure el dial. Josep Maria Bax feia un programa cada setmana en aquesta casa que es deia Bufet Lliure amb Paca Fossalba. Reculem fins l'any 1991.
6: Bufet Lliure.
7: Avui amb Josep Maria Bax i Paca Fossalba.
8: Molt bona nit, salutacions molt cordials, ben cordials a les digues de l'hora que ja s'agrada.
9: Mig quart de 12.
8: Perfecte, mig quart de 12.
9: Bona nit a tothom.
8: Bona nit, de part de la Paca Fossalba, aquí present.
9: En Josep Maria Bax.
8: De cos present, vull dir, és tot, no li fa... Bé, ni mirarà
9: no, no, no falta res, no, gràcies a Déu.
8: Porta, bé, amb les cames posades, les sabates, les sandàlies...
9: Tot, tot, com cal. Sabateta.
8: Ah, no, sabata. Vostè semblava molt elegant, vostè.
9: No, ara perquè quan vingui el bon temps també em posaré bambes, però encara fa fresca.
8: Ja. Doncs, i d'un servidor, i aquí del control, de tots plegats, benvinguts, l'Oriol, esclar. I anem a explicar històries, com cada dimarts tenim un bufet lliure especial, els convidem a passar i tastar una miqueta. Tastar, tampoc s'empatxin ara.
0: Com sempre, un plaer recordar la veu, la presència, la professionalitat d'un home que ens ha deixat grans moments radiofònics i televisius com és Josep Maria Bax. Maiol Roger, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Un menú per avui, Maiol.
10: Doncs mira, parlarem de l'augment de preus amb Santiago Niño Becerra, sobretot de si algun dia pararà aquest augment constant de preus que estem vivint en els últims anys, després de les dades de l'IPC d'ahir. Després tindrem a l'expresident José Montilla, que ens ajudi a dibuixar també el moment polític que vivim amb la crisi a Madrid i la situació a Catalunya amb 2 anys de legislatura. I després us explicaré una història del Bernat de les Muntanyes. És una història bastant una veritat increïble, bastant no sóc l'adjectiu, però ostres, que fa de molt bon escoltar d'una persona que ara mateix viu a la muntanya, que està rehabilitant una masia abandonada, que
0: explica per xarxes,
10: però que a part té un passat que val la pena escoltar. I després estrenem secció avui de benestar animal amb Evelyn Segura, la biòloga i divulgadora científica. Molt interessant també de sentir-la, i a partir de les 11 no estrenem secció perquè ja és un dels clàssics del programa, la de televisió, amb la Mariola Cubells i el Darío Corres, avui amb Javier Coronas de convidat.
0: Per tant, un programa més que rodó. Gràcies, Maiol.
10: Com sempre.
0: Fins ara. 93-201-7474, el telèfon per participar als matiners. Com sempre, volem saber què feu desperts a aquestes hores.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
0: Per què?
12: Tres bessones? Bessones són dues!
10: Ah.
12: Tres són trigèmines!
13: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
12: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
14: Tio, és veritat això?
15: És veritat, té raó.
12: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
11: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
11: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: 10 minuts, les 6 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. I, evidentment, a aquestes hores, toca saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
17: Bon dia, bona hora. Molt bé, i vosaltres?
0: De moment viu. Veig que estàs viu i que el mur no t'ha caigut a sobre.
17: No ha caigut a sobre. És una mica més alt avui el mur, eh? Encara no l'he acabat del tot, però és una mica més alt.
0: Sí que l'aixeques ràpid. Sí que tens unes mans formoses per ser paleta.
17: No, no, no les tinc, però vaig fent, vaig fent.
0: Home, vas fent, vas fent.
17: És un, pensa que és un mur de pedra seca, eh? Vull dir que no, no, no, no és amb ciment, és un mur allò de pedra, pedra a sobre, i vaig fent.
0: Jo he de dir que aquest mur em fa por, eh? Ho he de confessar, Eloi. Jo no ho veig clar, però bé. Perquè li vas fotent allà així, com et va donar la gana, pedra a pedra, i arribarà un moment que allò cedirà.
17: Bueno, hi ha un petit criteri, eh? És amb la manera com es posen les pedres, hi ha un petit criteri, vull dir, no és com em dóna la gana. És veritat que no tinc experiència, però ho vaig fent. I és veritat que si aquest mur cau, tampoc caurà sobre ningú, perquè hi ha la muntanya a sota.
0: Val.
17: No has de patir excessivament.
0: Molt bé. Que algun dia, saps, a aquestes hores del matí l'Eloi no contesta. Jo ja em preocupo. Ja hi ha anat a veure les cabres i el mur li ha caigut a sobre.
17: Espero que no, espero que no.
0: No, esperem-ho.
17: Espero que no li cabri ni a mi ni a cap cabra a sobre.
0: No, esperem. Que aquest mur, per favor, no ens porti problemes. Aquest seria el titular del matí.
17: Mira, escolta'm, avui el posarem a prova. Avui el posarem a prova perquè les pluges que es preveu... Ah. La pluja que es preveu...
0: Sí. Ben lligat, això. Ho portem alertant des de fa dies, aquesta setmana, i concretament avui hi ha un canvi de temps i sobretot un canvi de temperatura, Eloi.
17: Sí. Mira, avui de moment encara, és curiós perquè tindrem una sensació d'un matí encara semblant al d'aquests últims dies, amb sol, calor, però durant el dia la temperatura anirà baixant i, a més, a partir del migdia tenim un canvi radical pel que fa a les tempestes, que començaran a aparèixer en molts llocs de Catalunya, sobretot Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona i també el nord del Camp de Tarragona. És en tota aquesta àrea on podem tenir aiguats, autèntics aiguats, eh? Pluges de més de 40 litres en mitja hora. En alguns llocs del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona podrien acumular-se gairebé 100 litres per metre quadrat. Serien aiguats puntuals. Per tant, compte en totes aquestes zones, perquè aquesta tarda doncs, podem tenir sarau meteorològic amb algunes calamarsades. A més, durant el matí haurà fet sol i això és energia també que fa créixer amb més violència les tempestes. Hi haurà tramuntana, vent de mestral als dos extrems de Catalunya. I demà al matí, aquesta matinada i demà a primera hora, encara podien quedar algunes tempestes a prop de la costa. Així que, vaja.
0: Pendents d'aquest canvi de temps, al llarg del dia també des de la Pública i Nacional us anirem informant. Que vagi molt bé, Eloi, una abraçada.
17: Igualment, que vagi bé. Fins ara.
0: Adéu, bon dia. 93207474, alerta, perquè avui em diuen que farem un viatge. A veure on.
18: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Tinc dubtes, aquesta temporada tinc dubtes de qui fa aquest riure en aquest separador que ens ha muntat Marc Peirón. I que encara no m'ha quedat clar.
1: Una gavina, ja t'ho dic.
0: Vinga, va fent camí cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Toca saber els oients que estan desperts aquest matí, que ens han trucat al 93-201-7474. Lara.
1: Avui ens truca en Jaume Poc.
0: Jaume, molt bon dia.
19: Bon dia, què tal?
0: A veure una cosa, jo tinc apuntat aquí que vius a Sud-àfrica.
19: Correcte, estic lluny de casa.
0: Deixa'm ambientar una miqueta aquesta trucada, per favor. Home, a veure una cosa, explica'm això, Jaume, quan fa que aneu amb la família a viure a Sud-àfrica i per què?
19: Bueno, mira, fa 3 anys que estem aquí, pràcticament a Sud-àfrica.
0: Sí.
19: Vam venir aquí perquè hi havia una escola que ens agradava molt pels nens, que aprenguessin anglès. I nosaltres, Time and Mochi Family, que és un projecte de viatges, que ajudem a famílies a organitzar els seus viatges i també doncs, ens venia molt bé conèixer aquesta part del món, no?
0: Escolta'm, i què tal la vida per Sud-àfrica?
19: Doncs molt bé. Nosaltres vivim prop de Cape Town i clar, és una part de Sud-àfrica que és molt més semblant a Europa que a Àfrica. I és completament diferent de lo que la gent es pensa una mica que és Sud-àfrica.
0: Clar, home, m'ho suposo. No sé si a Sud-àfrica teniu un horari tan matiner com el nostre, Jaume, que us lleveu tant d'hora.
19: Sí, aquí ens llevem d'hora. A mi particularment, a més, m'agrada llevar-me abans que a tota la família i tinc aquests moments de tranquil·litat. Però sí, aquí anem una miqueta més amb un horari més nord-europeu, diguéssim.
0: Val.
1: I és molt diferent a nivell cultural Sud-àfrica de Catalunya?
0: Home, t'ho diràs, Lara.
1: Però què és el que més ha sobtat, saps? Vull dir...
19: Bueno, sí que és un xoc, és un canvi important. Però bueno, nosaltres la veritat és que vam venir aquí, també és una miqueta a salto de mata, vam venir aquí sense haver vingut abans. O sigui, no sabíem el que ens trobaríem i ens va sorprendre positivament l'estil de vida que es porta aquí. Ens va agradar també pues, bueno, conèixer una part diferent. Però és el que et dic, que és molt més similar a Europa del que ens pensem, almenys aquesta part amb la que nosaltres vivim. Després, quan et poses a viatjar per altres parts de Sud-àfrica, és completament diferent.
0: Jaume, en aquests 3 anys que esteu vivint a Sud-àfrica, què és el que més t'ha cridat l'atenció? De dir, hòstia, veure alguna cosa, alguna tradició, alguna forma de ser, de fer, que diguis, no té res a veure amb la nostra, això.
19: Bueno, aquí és veritat que Sud-àfrica ve d'uns anys molt moguts i aquí pues, que llegeixen la cultura africans, on estem nosaltres sobretot, i bueno, la veritat és que és un xoc cultural, i aquí ja et dic, hi ha molta diversitat cultural, i bueno, és una cosa a la que t'has d'anar adaptant i has d'anar escoltant les dues parts, no?
0: Clar.
19: Però bueno, i a més també aquí el que ens agrada molt d'estar a Sud-àfrica és que tenim moltes coses molt a prop que normalment tenim molt lluny, no? Nosaltres ens encanta els safaris, per exemple, i aquí tenim moltes opcions. I a nivell de paisatge és molt, un país molt, molt divers.
1: Jaume, i què feu per sentir-vos a prop de casa?
19: Bueno, doncs una de les coses, per exemple, jo escoltant Matines pels Matins.
0: Home, no m'ho diguis, que et despertes amb nosaltres, això sí que em fa il·lusió.
19: Clar.
0: Entenc que escolteu molta ràdio, no sé si també veieu molta tele en català, Jaume.
19: Sí, també. Al principi, quan vam venir, només fèiem en anglès, perquè volíem que els nens aprenguessin anglès,
0: sí.
19: Però ara, precisament, el que necessitem és el contrari, que no perdin el català.
0: Clar, home, això ha de ser important, també.
19: Sí, correcte. Un cop assolit el primer objectiu que teníem, pues ara pues la idea també és poder bueno, que aprenguin, que llegissin en català i mantenir. No perdre el català, perquè al final quan és petit i estàs tant de temps fora de casa,
0: evident,
19: pues ho has de conservar.
1: Jaume, escolta, i quina és la següent parada? No sé si teniu pensat anar a un altre país o quedar-vos a Sud-àfrica.
19: Pues de moment no tenim plan. O sigui, nosaltres anem una miqueta...
0: Que bé.
19: Any a any anem revisant. Ara mateix estem molt, molt a gust aquí, els nens estan molt contents a l'escola. De moment ens quedem aquí, però no descartem res i potser també ens agradaria o tornar o anar a un altre país diferent.
0: Carai. Fa una enveja a mi la gent que va construint la vida a mesura que van passant els anys sense un lloc fixe i que...
1: Lliures.
0: Sí, que diuen, Jaume, escolta'm, doncs ens quedarem aquí, si no, marxarem a un altre lloc. Això és una meravella, perquè conèixer món al cap i a la fi ens acaba culturitzant a tots. Doncs escolta'm, Jaume, t'enviem una abraçada a uns milers de quilòmetres de distància des de la Ràdio Pública i Nacional. T'agraïm que hagis passat pels matiners i nosaltres que et seguirem acompanyant cada dia de dilluns a divendres de 5 a 6 del matí.
19: Un plaer.
0: Una abraçada, Jaume, que vagi bé.
19: Una abraçada, adéu, Jaume.
0: Adéu.

0: del món de la música segurament farà soroll aquest any al so de Katsai amb Animal. I a aquestes hores del matí saludo ja a Ricard Ostrell. Ricard, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs mira, celebrant el Dia Internacional de la Preservació de la Capa d'Ozó.
0: Veus, és important, cuidar-nos.
1: És una bona excusa per protegir l'atmosfera, no? També és el nostre futur, l'atmosfera.
0: I tant. Avui he tingut un oient de luxe, Àngel Llàcer, escoltant el programa a aquestes hores del matí.
1: Què dius ara? Sí. Ah, sí, m'ho ha dit. Sí.
0: Tota l'estona.
1: Sí.
0: Engega l'actualitat al matí de Catalunya Ràdio. Avui, entre d'altres, amb Santiago Niño Becerra i l'expresident José Montilla. Ricard.
1: A partir de 9:15, el president Montilla serà amb nosaltres per parlar dels reptes del futur en un dia en què la inflació està disparada, ho hem conegut fa poques hores, un 4% més a Catalunya. Per tant, preocupació també pels preus.
0: Bon programa, Ricard.
1: Fins ara.
0: Fins demà matiners, que tingueu un molt bon dimecres. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Avui tornen les pluges. A la tarda tenim més de mig país en alerta per ruixats intensos i aquest cop, però, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni tampoc s'han explicat, en aquest cas, restriccions. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a partir d'aquest migdia tenim totes aquestes tempestes fortes, violentes, alguns aiguats, calamarsades. Les tempestes més fortes cauran al Pirineu Oriental, a la Catalunya Central, a l'interior de Girona i tot el litoral i prelitoral de Tarragona, de Barcelona i potser l'extrem sud de la Costa Brava. Compten aquests sectors del litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona perquè serà on podem tenir els aiguats més violents, que poden deixar gairebé 100 litres per metre quadrat poca estona.
0: 100 litres?
1: Gairebé. Hi ha un avís de 90 litres en 3 hores en tota aquesta zona.
0: Per tant, o sigui, una situació com la que vam viure la setmana passada, en algun punt.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, amb una petita diferència, però que no és despreciable, i és que tot això passa a la tarda després d'un matí càlid.
0: No, la diferència és que no, en moment no hi ha previst tancar escoles. Aquesta és la diferència.
1: Bueno, sí, això és a nivell formal.
0: Sí, no, però vull que això s'haurà d'explicar, perquè és a dir, si la situació que m'estàs explicant és semblant a la setmana passada, és perquè la setmana passada es van prendre unes mesures i aquesta no.
1: Hi ha una altra diferència, és que els aiguats es preveien a primera hora del matí, la setmana passada.
0: Sí.
1: Aquests aiguats els preveiem durant la tarda. Per tant, hi ha marge també durant aquest matí, en cas que es vegi que la situació sigui més violenta, per activar doncs, mesures més contundents.
0: Sí, el matí seria normal i a la tarda veurem doncs, si cal més mesures.
1: Exacte.
0: Doncs ho seguirem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Perfecte, fins ara.
0: Tot això avui que Europa proposarà també formalment prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Està previst que ho anunciï la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant el discurs de l'Estat de la Unió Europea a Estrasburg. Es busca així unificar les iniciatives engegades a diversos estats.
2: We need age-appropriate restrictions to platforms.
0: Al mes de juny, von der Leyen ja va avançar que calia restringir-ho, dient que no es tracta de quan els nens accedeixen a les xarxes, sinó que es tracta de quan les xarxes accedeixen als nostres nens. La presidenta de la comissió també abordarà la crisi de Ceuta, que, per cert, a Madrid tornarà a centrar avui la sessió de control a Pedro Sánchez. I sobre Ceuta, dues coses de les últimes hores.
3: En una ciudad española que todos llevamos en el corazón y en la mente estos días.
0: Aquesta és la primera, el rei ha parlat. Per primer cop, Felip VI ha parlat un mes i mig després de la crisi de Ceuta. I segona, hi ha una imatge que s'ha fet viral també aquesta nit, just abans del partit de futbol entre l'Elx i el Madrid.

0: Els jugadors dels dos equips que han sortit al camp amb samarretes de suport a Ceuta, però Mbappé, Vinícius i Konaté portaven la samarreta mal posada expressament perquè no es llegís aquest missatge. En fi, coses del futbol que es veu que no són política. I això un dia en què el president Salvador Illa serà també avui a Extremadura per celebrar els actes de la Diada a aquella comunitat. A sobre hem conegut també una nova negativa del jutge Llarena a concedir l'amnistia a Puigdemont. És probable que sigui l'últim cop abans que es pronunciï el Constitucional. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
1: Bon dia. El Suprem desacata la justícia europea i nega l'amnistia a Carles Puigdemont a l'espera que el Constitucional l'avali d'aquí poques setmanes. Per primer cop, el jutge Pablo Llarena reconeix que la seva resistència a l'amnistia pot tenir els dies comptats.
0: De tot plegat en parlarem també avui en temps d'Àgora a partir de 8:45 amb l'expresident també de la Generalitat, José Montilla. I a l'Àgora també parlarem de la butxaca. Amb l'economista Santiago Niño Becerra, col·laborador d'aquest programa, comentarem aquest augment de la inflació d'un 4% aquest agost. Els preus pugen en pesos pels carburants. Rafael de Ribot, bon dia.
2: Bon dia. El principal motiu del repunt de la inflació ha estat l'increment del preu de la gasolina, un 17%, i el del gasoil, un 30%, coincidint a més amb la reducció parcial de les bonificacions als combustibles. De retruc, s'han carit altres productes i serveis. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment dels preus.
0: I encara avui us avançarem una altra cosa al matí de Catalunya Ràdio, és que els que tenen cotxe elèctric esquiven el preu de la benzina, però, atenció, hi ha altres entrebancs que troben. Avui avancem en aquest programa que un 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya no funcionen. Estan parats. Després ho ampliarem. I en esports, avui Barça Racing de Santander. A Catalunya Ràdio seguirem celebrant també aquests 50 anys de transmissions de futbol en català amb una prèvia molt especial, perquè avui, des de les 8 del vespre, hi haurà una edició especial de la TDT que farem conjuntament amb Ràdio Barcelona, amb el que t'hi jugues Barça. Per tant, Ràdio Barcelona i Catalunya Ràdio avui s'ajuntaran per celebrar aquests 50 anys de futbol en català, des d'on el Puyol va narrar aquell mític Barça a les Palmes el 5 de setembre de 1976. Ja és dimecres.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara és moment d'entrar a l'actualitat. Francesc Soler, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Comencem pel president Salvador Illa, que avui celebrarà la Diada, en aquest cas, a Extremadura.
4: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, Illa també es reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP.
0: Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
5: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, el Tribunal Suprem ignora la sentència de la Justícia Europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
3: El jutge Llarena no mou fitxa fins que el Constitucional avali amnistia la malversació i això passarà d'aquí poques setmanes.
0: Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
6: I per primer cop Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistia la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
7: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
6: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers. Sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que l'Audiència de Barcelona jutja avui també tres comandaments de la Policia Nacional i l'agenda, que en aquest cas que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
4: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
0: Ho amplia Miquel Jarqué.
8: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els quatre processats són l'agent Escopeter, que va disparar un inspector, i dos sotsinspectors. La Fiscalia demana l'absolució de l'Escopeter i dels comandaments considera que en l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context de greu alteració de l'ordre públic. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, més coses. El govern espanyol dona el tret de sortida a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Ahir va aprovar el nou pla d'inversions d'Aena, que inclou partides per engegar l'obra a partir del 2032. Abans, Aena destinarà 1.760 milions d'euros a modernitzar les dues terminals.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
9: En concret, s'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2. Són totes les obres que farà Aena al Prat els pròxims 5 anys, mentre es prepara l'allargament de la pista i la nova terminal satèl·lit. Per això, també inclou una partida de quasi 200 milions destinada a comprar terrenys i fer els estudis sobre l'impacte a l'espai natural de la Ricarda, una qüestió que divideix el PSOE i Sumar.
10: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideratum, sin duda, que està en el ánimo de del gobierno.
11: Que nosotros en esto no vamos a parar, que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista.
9: Eren els ministres Òscar Puente i Ernest Urtasun. Des de Madrid, Dani Sánchez Vieja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la reacció ha estat la celebració per part de la Generalitat d'aquesta primera partida pressupostària per l'ampliació de l'aeroport.
4: Per l'executiu demostra que hi ha voluntat de complir els acords i resta importància al desacord amb els socis parlamentaris. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
12: Ni formava part dels acords d'investidura, és un anunci fet i conegut, i que, per altra banda, el fem des del punt de vista del govern treballant amb el Ministeri amb les màximes garanties ambientals.
4: Mentrestant, l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, lamenta que no se'ls hagi consultat res i, en canvi, la de Gavà, Gemma Badia, creu que el municipi sortirà guanyant.
2: De nou, s'aprova un document important per un territori al qual no se'ns ha tingut en compte.
13: L'ampliació de la pista, doncs, per nosaltres és una bona notícia, no només per la necessitat que pugui tenir l'aeroport, Barcelona, l'economia, etc., sinó com a municipi el que més ens interessa és que no ens afecti el soroll de la manera que ens afecta a data d'avui.
0: I també hi ha reaccions, en aquest cas, del sector econòmic, que hi posa dubtes. Sílvia.
3: Sí, tant la Cambra de Comerç de Barcelona com la patronal Foment del Treball creuen que el pla que s'ha aprovat queda curt. Alicia Casart és la directora d'Infraestructures de la Cambra i Lluís Moreno, vicepresident de Foment.
14: Cal donar la màxima prioritat a tots aquests estudis i tramitacions per iniciar una altra cosa que és summament prioritària, que és l'inici d'obres.
15: I el que passarà és que arrisquem anys de saturació de l'aeroport. És a dir, què pot passar? Que l'aeroport es transformi en un nou Rodalies.
3: Diumenge que ve es farà una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat al centre de Barcelona.
0: I aquest matí és quan la Comissió Europea proposarà restringir l'accés als menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
4: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió Europea. És l'examen al qual von der Leyen se sotmet cada any davant del Parlament Europeu per defensar la seva acció de govern i rebatre les crítiques dels eurodiputats.
0: Anem cap a Estrasburg. Bruno Fortea.
16: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen i arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament Europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat ara també demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
3: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys de salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que els va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que, si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és l'advocat del sindicat demandant FIST.
17: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
3: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nulitat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats que van arribar a l'acord pels acomiadaments, també estan demandats per connivència amb Meta.
0: I avui també és notícia a Lleida, perquè l'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat, amb multes que poden arribar fins als 750 euros.
4: És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que ara està buscant suports. Una mesura que ja es va intentar implementar el 2010, però llavors la justícia la va acabar tombant.
0: Ho amplia des de Lleida, Júlia Albacar.
18: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
19: La ordenança així ho diu, però és que també t'he dit que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
18: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crisi migratòria de Ceuta és protagonista tant al Congrés dels Diputats com també al Parlament Europeu.
3: A Madrid avui hi ha sessió de control al govern espanyol i, per tant, un nou cara a cara amb Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que vol continuar forgant en la ferida d'aquesta crisi. Sánchez també haurà d'afrontar preguntes sobre aquesta qüestió d'altres grups. És la primera sessió de control després de la desclassificació de 40 documents sobre els avisos previs a l'entrada massiva de migrants. I a l'Eurocambra demà s'hi vota una resolució simbòlica sobre la crisi migratòria de Ceuta i si Marroc hi vol influir. És per això que ha enviat un correu electrònic als eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants que van entrar a la ciutat espanyola, incloent-hi els menors d'edat i els ciutadans d'altres països.
0: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè el 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya no funcionen.
4: Dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. És un de cada quatre, són dades de l'ANFAC, la patronal que representa els fabricants de vehicles. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és justament el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
20: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
4: A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio vam rebre justament la queixa d'una veïna de Sabadell, la Sara, que es troba amb el mateix problema.
21: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons amb Marta Viana. Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: La primera.
22: Voleu anar amb bicicleta?
23: No, ai, no.
22: Que es feixuc al pedalar.
3: Avui arrenca el mercat de música Viva de Vic. Fins diumenge hi passaran una setantena d'artistes, entre ells Lluc i Valverde, que presentarà disc, Momi Maiga, Nacho Vegas i Quimi Portet, que sentim ara i que tancarà el festival.
0: La segona.

0: d'emprenyar-te, aquest tema de la Ludwig van ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra, que era un premi que organitzen Catalunya Ràdio, ICAT i la revista Under Rock. Això es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: I la tercera.
0: I quatre artistes més abandonen la gira d'Ed Sheeran als Estats Units en solidaritat al raper Michael Moore, que va fer unes declaracions a favor de Palestina. Són Lucas Graham, Beoga, que sentim ara, i el productor Phineas, germà i col·laborador musical de Billie Eilish.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El Barça rep avui el Racing de Santander a 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al camp de l'Elx, gol del Madrid al temps afegit.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dimecres 16 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Loreto, quan passaven 11 minuts de les 3 de la matinada a l'Hospital Clínic de Barcelona. I pel que fa al temps, atenció a les tempestes fortes que tindrem aquesta tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, després d'un matí que serà assolellat, aquest migdia començaran a aparèixer ruixats, tempestes en molts llocs de Catalunya i poden acabar sent violentes, amb aiguats forts i també calamarsades. Compten tota la zona de les comarques de Girona, de Barcelona i tot el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Precisament és aquí, en aquest sector del litoral i prelitoral, on es preveuen els aiguats més forts. Alguns models que s'acaben d'actualitzar ens marquen acumulacions de 100 i puntualment fins a 150 litres per metre quadrat al voltant del Penedès, de la zona de Montserrat, seria en aquesta zona que aquests models, insisteixo, són uns concrets d'aquest matí, marquen aquestes acumulacions. A la resta, acumulacions de més de 50 litres, però que poden caure en poca estona. I destaquem també la baixada de la temperatura. Avui baixarà uns 4-5 graus, de cara a demà baixaran 4-5 graus més, per tant, baixada contundent les pròximes 48 hores.
1: Ara són les 6:21. Cada dia a aquesta hora el que farem és voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres, i avui ho farem també de la mà dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Comencem per París. Isabel Galí, bonjour.
5: Bonjour, Ricard.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
6: Good morning, Ricard.
1: Saludem també el corresponsal comunitari Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: Comencem avui per França, perquè tothom parla de l'alça del preu dels carburants, com afecta també a casa nostra. Qui més protesta en aquest cas a hores d'ara són els pescadors, que han bloquejat, atenció, l'accés a un dipòsit de petroli a Fos-sur-Mer. Isabel.
5: Els pescadors del Mediterrani són els que es queixen aquests dies, però la pujada del preu del barril pot fer ressorgir el moviment de les armilles grogues. Les protestes al sud de França de moment no han anat més enllà d'escaramusses amb les forces de l'ordre, però són molts els sectors econòmics afectats per la pujada del preu del carburant que provoca la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Tant és així que el ministre d'Economia ha anunciat que estudien donar ajudes a alguns sectors per fer front a aquesta pujada dels costos. És un mal any per permetre que el país s'encengui.
1: I Califòrnia, i més concretament en aquest cas a Los Angeles, hi ha uns veïns cada cop més nombrosos i que tot sovint es presenten a les cases sense que els convidin. Parlem, atenció, dels ossos negres. Sembla una broma, però és més aviat un ensurt. Oriol.
9: Efectivament, sortir a comprar el pa i trobar-te de cara amb un os negre de 200 quilos és un ensurt descomunal. Es calcula que a l'estat de Califòrnia n'hi ha una població d'uns 60.000 exemplars. De fet, d'entre les 8 espècies d'ossos que hi ha al món, és l'única que no para de créixer. El problema és que aquests animals majestuosos s'estan movent cada cop més de les muntanyes cap als entorns urbans perquè hi busquen menjar i refugi. Ara bé, a Califòrnia, l'os el tenen fins i tot a la bandera. O sigui que potser sí que els animals s'hi senten una mica convidats.
1: I atenció, si us agraden, en aquest cas, els trens nocturns. Esteu d'enhorabona perquè aquesta setmana ha començat a circular un tren que uneix el nord d'Itàlia amb la capital comunitària. Bruno, pots pujar el tren a Milà a la tarda i despertar-te l'endemà, per tant, a Brussel·les.
10: Sí, Ricard, i els preus van des dels 59 euros per un seient fins als 99 euros per una llitera. En qualsevol cas, compartiríeu l'habitació amb altres persones, però si busqueu més privacitat, us haureu de gratar una mica la butxaca. El tren nocturn és una bona alternativa a l'avió si voleu gaudir del paisatge, arribar directament al centre de les ciutats i, sobretot, si aneu amb temps. La ruta entre Milà i Brussel·les és de 20 hores i fa parades a Suïssa i Alemanya. La companyia que l'ofereix es diu European Sleepers, que ja té oberta una ruta entre París i Berlín i una altra entre Brussel·les i Praga.
1: Doncs última parada, en aquest cas a Madrid, el boicot a Allianz pel seu suport a Israel obliga l'asseguradora a retirar-se pel Festival de les Idees de Madrid, que comença justament demà. N'era el patrocinador principal, Paula.
0: Sí, la pressió dels artistes ha funcionat. Rodrigo Cuevas, El Niño de Elche, l'escriptora Lana Portero o el cineasta Rodrigo Sorogoyen i 30 artistes més es negaven a participar en el festival si Allianz no se n'apartava, denunciant que la companyia alemanya és el principal comprador de bons a Israel i que amb això es compra armament i es finança el genocidi a Gaza. Els artistes no volien ser còmplices de l'asseguradora ni tampoc blanquejar-la i finalment han aconseguit que Allianz, que posava nom a l'escenari principal a la plaça d'Espanya, s'hagi apartat del festival.
1: Doncs així tenim el món. I ara volem parlar d'un dels grans noms de la intel·ligència artificial que no s'ha afegit a aquestes peticions de frenar aquest desenvolupament de la tecnologia i també de regular-la. És Nvidia. Frederic Pincet, bon dia.
6: Bon dia. Nvidia és l'empresa més valuosa del món ara mateix. Va començar amb gràfics 3D per videojocs, amb uns xips que eren capaços de fer moltes operacions matemàtiques alhora. Això és justament el que necessiten els models d'intel·ligència artificial i és per això que quan esclata la intel·ligència artificial, Nvidia es converteix en el referent. De fet, hi ha hagut algun punt en què el 80% dels xips que es feien servir per la intel·ligència artificial eren d'Nvidia. El que passa és que aquesta empresa no només fa xips, també inverteix en altres companyies. De fet, alguns anomenen Nvidia el banc central de la intel·ligència artificial.
7: We're announcing a whole bunch of partnerships with them. This is the golden age for Korea, as you know.
6: Aquest és el seu conseller delegat, es diu Jensen Huang, ni diuen el Taylor Swift de la tecnologia. Com dèiem, Nvidia deixa diners a altres empreses del sector a canvi d'entrar a l'accionariat o els fa de garantia en inversions. En 3 anys s'ha compromès a invertir més de 70.000 milions de dòlars en empreses emergents i ha ofert 300.000 milions en suport financer. Fa tot just un mes, Nvidia va oferir una garantia de més de 100.000 milions d'euros per un enorme centre de dades a Ohio. Quin és el tema de tot això? Que totes aquestes empreses, on Nvidia deixa molts i molts i molts diners, totes aquestes empreses són clients d'Nvidia, són clients seus, li compren els xips. Per tant, està deixant diners literalment perquè li comprin coses.
8: Super rico. Esta es tu ocasión. Lo tienes super fácil con la financiación. No pagas ni un recibo hasta el 90.
6: Això no és estrany. Ja fa molts anys que, com sentíem, els cotxes s'anuncien dient que deixen diners per comprar-ne un, però amb aquestes magnituds hi ha el risc del que en diuen finançament circular. Per entendre-ho, posem que Nvidia et deixa 100 euros a una empresa i aquesta empresa li compra 100 euros en xips a Nvidia. Tècnicament, Nvidia pot dir, mira, he venut 100 euros en xips. Què és el que passa? Que els diners han sortit de la seva caixa. Han sortit d'Nvidia. Això pot inflar els números i pot ser perillós si el negoci afluixa. Sobretot perquè hi ha un precedent molt clar. Als anys 90, els fabricants de mòdems i equips de telecomunicacions van deixar milions als proveïdors d'internet que els havien comprat equipament. Què és el que va passar? Quan peta la demanda o quan baixa la demanda, no els van poder comprar, no van poder tornar els diners i va començar a esclatar el que es coneix com la bombolla dels .com. És veritat que la situació és diferent, Nvidia té números molt sòlids, però hi ha experts que alerten d'una línia molt i molt fina entre satisfer una demanda i crear-la. De fet, el conseller delegat d'Nvidia li van preguntar pels riscos d'això del finançament circular i ell va respondre: si poso un dòlar i en rebo 100, això és circular?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
11: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
12: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: 3 minuts seran 6:45 del matí. I pel que fa als esports, el Barça rep avui el Racing de Santander, això és a 9:45 del vespre, en una edició especial de la TDT de Catalunya Ràdio.
2: Sí, Robert. Perquè a partir de les 8 del vespre farem aquesta transmissió tan especial per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. Farem la prèvia conjunta amb el que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona. En la plana esportiva, el tècnic blaugrana Hansi Flick encara no ha decidit si farà o no rotacions.
13: Hem vist avui que era un dia més aviat de recuperació, la càrrega en intensitat no ha estat massa alta ni massa dura. Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
2: El Camp Nou serà a la seu de la final de la Champions masculina del 2029.
1: I l'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano.
2: Partit marcat per la mala primera meitat del conjunt de Manolo González, que va acabar 2-0. Roberto va fer el 2-1 per l'Espanyol a la segona, que ja seria definitiu. Manolo González, tècnic blanquiblau.
14: Al final dona igual que juguis, quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé, però clar, no hem fet res bé a la primera part. I això són 11 jugadors, no? La part de l'entrenador està clar. Però són 11 jugadors i no 3 només.
2: També a primera, l'AB 0, València 1. Avui Atlètic de Madrid, Osasuna i Depor Sevilla a les 7. I llevant Atlètic Club a partir de quarts de 10.
1: I el Madrid guanya el Camp de l'Elx a la seva manera. Gol a l'últim minut.
2: 2-3 pel Madrid, que dominava 0-2 a la mitja part. L'Elx va aconseguir empatar fins que el descompte. Carlos Espí va fer el gol de la victòria del Madrid. José Mourinho, tècnic blanc.
15: Marcamos, ganamos. 3 puntos y nada más.

0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Bonastre, al Baix Penedès, a les 7:36.
1: I es pondrà a les 8:02 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
2: A Benissanet 20 graus, a Badalona 22 i al Guaire 17.
0: Pel que fa al temps, avui tindrem atenció activat al pla Inuncat en alerta pels aiguats que es preveuen durant la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, seran tempestes que poden deixar més de 40 litres en mitja hora en comarques de Girona, de Barcelona i el Camp de Tarragona, i algunes acumulacions al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona que alguns models ens indiquen que podrien arribar a superar els 100 litres per metre quadrat. Aquesta situació es podria allargar durant la nit i part de la matinada.
0: I com tenim aquesta hora les carreteres i el transport públic? Maria Fernández Noguera.
4: Doncs pel que fa al trànsit, ja comencem a veure les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat i a la Litoral en sentit Llobregat, també a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C59 a Mollet del Vallès. I pel que fa al transport públic, un nou robatori de cable de coure a l'estació de França falaguitza els passatgers de l'R2 Sud, la línia del Garraf, i a retards només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions.
0: Tot això avui, que és dimecres 16 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Extremadura.
1: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre en aquesta comunitat autònoma i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia fet a Madrid, i els reunirà amb la seva homòloga Maria Guardiola, del PP.
0: El segon, Llarena.
2: El magistrat del Tribunal Suprem rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont i esperarà que es pronunciï el Constitucional. Mentrestant, avui l'Audiència de Barcelona jutja 4 agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger Espanyol.
0: El tercer, Von der Leyen.
1: La Comissió Europea proposarà avui la prohibició d'accedir a les xarxes socials als menors de 15 anys a tot l'espai europeu. La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
0: El quart, aeroport.
2: El govern espanyol ha aprovat el pla d'inversions d'Aena que destinarà 1.700 milions al Prat. No recull l'allargament de la tercera pista ni la

0: per intercanvi de presoners, en concret per alliberar diversos francesos que estan retinguts en aquell país.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
0: Doncs amb una crida una miqueta estranya del Pentàgon a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa, Pete Hegseth, a finals de mes. El que passa és que, segons explica el Wall Street Journal, han fet un comunicat on diu explícitament que en aquest discurs només hi vagin els militars que estiguin en bones condicions físiques i que estiguin prims. En concret, es diu que han de complir els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, superar una prova de condició física i mostrar una imatge i un uniforme impecables.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
0: Amb la inauguració d'un canal, el canal de Pinglu, uneix la província de Guangxi amb el golf de Tonkin, que està a la frontera amb el Vietnam, evitarà un desviament de més de 500 quilòmetres i facilitarà una connexió logística més gran amb el sud-est asiàtic.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado, centrades amb Ceuta.
2: Exacte, Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta, ho llegim a La Vanguardia. Per la seva banda, el periódico titula que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla, i a Madrid El País obre edició amb una foto que ocupa mitja pàgina. És fosc, és una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de foto ho diu tot, últimes nits a El Trampolín, la platja de la vergonya. També en portada, ara ho dèiem, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions, ho veiem en diversos diaris i també hi llegim que Llarena rebutja amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%, al màxim des de fa vora 4 anys. Aquest diari també entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
1: I què trobem també a la premsa comarcal, Lara García?
3: Al Regió 7 llegim que els ramaders afectats per atacs de llop estan resignats i en desacord davant l'expansió del depredador. La reunió de la Comissió del Llop de la Catalunya Central clarifica les posicions de l'administració i dels ramaders, però no hi ha propostes per avançar, lamenta el diari. A Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili alerta del deteriorament educatiu. Assegura que els alumnes arriben cada vegada amb més carències de coneixements bàsics. Segons explica el diari de Tarragona, les facultats científiques lamenten que la degradació del sistema educatiu es nota en el nivell dels estudiants. I el diari de Girona avui destaca que la província se situa entre les regions espanyoles amb més habitatge que té un certificat d'eficiència energètica. En concret, el 47% del parc residencial gironí està certificat, gairebé 9 punts per sobre de la mitjana estatal, que és del 39%.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: El Barça que rep el Racing de Santander a quarts de 10, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Quet i Jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit.
1: Queden 48 dies ja per les midterms, les eleccions a mig mandat dels Estats Units, i aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Good morning, Catalunya. Durant els últims anys, l'oposició més frontal a Donald Trump ha sigut la dels presentadors dels Late Night de màxima audiència. De fet, molta gent havia especulat amb la possibilitat que els dos màxims representants d'aquest art televisiu, Stephen Colbert i Jimmy Kimmel, acabessin presentant-se de candidats a les eleccions del 2028. El president dels Estats Units ha pressionat cadenes com la CBS i l'ABC perquè facin fora aquestes estrelles a través de la intromissió de la Comissió Federal de Comunicacions. Amb Colbert ho va aconseguir i a Kimmel se li ha prohibit que entrevisti els polítics que vulgui. Però l'humorista ha estat més hàbil que els censors i fa dies va interviuar una de les estrelles emergents dels candidats demòcrates, el texà James Tallarico. Doncs bé, podeu anar a YouTube i comprovar com l'entrevista ja suma 5 milions de reproduccions i ha aconseguit de pas que Tallarico ja sigui una estrella a nivell nacional.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I sopem a les millors taules del món.
8: Hola! En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i no deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 6:45 del matí. Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Catalunya es desperta amb la mirada posada a la celebració de la Diada de l'11 de setembre avui a Extremadura.
15: La Generalitat ha descentralitzat per primera vegada aquest acte institucional perquè fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid. Coincidint amb el viatge, el president Salvador Illa també reunirà avui amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del PP, que governa amb Vox. Amb aquest gest, el govern vol homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya. La primera parada serà la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en

0: símbol d'aquella migració. A la tarda es projectarà el 47.
1: El Tribunal Suprem torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
0: Sí, el jutge Llarena ignora la sentència europea i diu que de moment la resolució no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els consellers. Sí que acabarà movent fitxa quan el Constitucional avali amnistiar la malversació. Això passarà d'aquí a poques setmanes. Ho deixa entreveure, de fet, en un escrit, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
2: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
1: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la Policia Nacional i la gent que l'1 d'octubre del 17 li van buidar un ull amb un tret de bala de goma a Roger Espanyol.
0: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals de les principals organitzacions de drets humans.
1: Aquest matí la Comissió Europea proposarà restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tot el club comunitari.
0: Ho anunciarà la mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, aprofitant que hi ha el debat sobre l'estat de la Unió a Estrasburg. La restricció anirà en la línia del que ja va presentar un grup d'experts a Brussel·les que va recomanar un veto als menors de 13 anys i una obertura gradual fins als 15. Von der Leyen també tractarà la intel·ligència artificial i la crisi a Ceuta, però espera crítiques a dreta i esquerra a un Parlament Europeu amb rècord de diputats euroescèptics.
1: Els 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta Barcelona l'any passat demanen en el judici contra la companyia que se'ls torni a admetre.
0: Denuncien que Meta no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys a la salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. En canvi, Meta defensa que es va acomiadar per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, l'empresa li podrien arribar a costar més de 90 milions d'euros. Enrique Leiva és advocat del sindicat demandant, FIST.
3: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
0: Meta va actuar a través d'empreses subcontractades i demana la nul·litat del judici.
1: I Donald Trump carrega durament contra el Tribunal Suprem dels Estats Units després que li tombés les restriccions que volia imposar el vot per correu.
0: Una resolució que arriba un mes i mig abans de les eleccions de mig mandat.
1: Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
5: Una font interna del Departament de Seguretat advertís que el Departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
4: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 10 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Els tirotejos en foc real han crescut un 45% al primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que el mateix període del 2025. L'epicentre és a Barcelona.
0: I és que pràcticament el 90% dels incidents han passat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. De fet, dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital catalana des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i molta reincidència que van a la baixa, tot i que encara falta saber la xifra definitiva de l'estiu. Pel que fa a armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys incidents que fa un any i se n'han intervingut 1.700. La radiografia que fan els mesos de juliol i agost és que els furts han baixat un 24% i els delictes associats a la multireincidència un 19%.
1: I un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feia tasques de manteniment en una fossa sèptica.
0: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del mercat central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. Xavier Ferrés, el cap territorial dels bombers a Tarragona.
6: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals, les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
1: I la crònica cultural comencem a Girona.
7: Són les 6 del matí i els carrers no tenen cara.
1: Perquè aquest tema, Enganyar-te, de la cançó La Ludwig Bank, ha guanyat el Premi Cerverí a la millor lletra que organitza Catalunya Ràdio i Cat i la revista Enderroc.
8: Es va anunciar ahir durant la gala dels Premis Literaris de Girona, on es van recollir altres premis ja anunciats, com el Prudenci Bertrana per la novel·la Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada.
1: Girona, Maria Rovira.
9: L'autor de la lletra premiada, Quim Carandell, agraïa en un vídeo un nou reconeixement per una part molt important, diu, de les cançons.
10: És un reconeixement que no és molt típic en el nostre camp de la música, que es reconeguin les lletres, però sempre intentem donar-los molt valor, cuidar-les i tractar-les bé.
9: També es van recollir la resta de premis ja fets públics, com el Bertrana, per Fer cantar els arbres, de Jordi Campó i Boada, que reivindicava la lentitud d'oficis com el de Lutier.
11: Es farà, es farà, es farà. Em semblava, volia contraposar aquest ofici tan lent en aquest món contemporani on tot necessita tanta velocitat.
9: Joan Manuel Soldevilla recollia el Premi d'Assaig per Terra de Quixots, Orografia, de Joan Tomàs Martínez Grimal, es va endur el de Poesia i La Fuga, de Laia Aguilar, el de Literatura Juvenil. També es va fer públic l'Aurora Bertrana per una complexa traducció d'Esther Tallada dels Invictes, de William Faulkner. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara anem a Vic.
8: On avui comença el mercat de música viva, que estarà en marxa fins diumenge amb més de 70 propostes diferents.
1: Marc Ruiz.
12: Ja sorprèn des del títol, Non Concertos, una proposta de la dramaturga Lucia del Greco basada en el disc Una longuíssima ombra d'Andrea Laszlo de Simone, que vol fer pensar en quin lloc té la música en un concert avui dia. Després d'aquest primer impacte hi haurà més de 70 propostes artístiques fins diumenge, més electròniques com Marina Herlop, Vino o Vito Blasu, jazzístiques com Playground, Irene Reig o Àlex Abril, pop com Socum Bohemio o Ginestà, delicades com Marc Pujol, que estrenarà disc, folk com l'Arenà, música urbana com Caral Laoz, Lia Cali o el macarrisme de Valle Valle, el rock de Tampere, el Boi al Comboi, Mujeres, Remei de Calafresca o Romàntic Dimoni, i grans clàssics com Nacho Vegas i Quimic Portet. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I òpera!

0: El Liceu inaugura temporada el 25 de setembre i ho fa amb una Ida de Verdi totalment renovada i que vol ser un crit contra la guerra.
1: L'artista iraniana Shirin Nejat és la directora d'escena i fa una proposta minimalista que porta a Barcelona després de passar per Salzburg i París. Nejat diu que cada vegada són més insensibles davant l'horror de la guerra i el patiment i ha confessat que per això ha portat aquesta proposta a escena.
2: I don't want to be apologetic.
3: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
2: But art is a reflection of reality.
1: Amb direcció musical d'Antonello Manacorda, el muntatge té un repartiment encapçalat per la soprano russo-austríaca Anna Netbreko i la italiana Anna Pirozzi en el paper d'Aida.
0: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui tenim alerta per tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, les tempestes arribaran aquesta tarda, després d'un matí que encara serà càlid. Ara mateix tenim temperatures de 24 graus a Barcelona, 23 a Palamós, 20 graus a Escola, Ribera d'Ebre, i no ha baixat gaire la temperatura a l'interior, amb 18 graus a la Pobla, segur. Avui sí que la baixada de la temperatura la notarem de cara al vespre, nit i durant la tarda, als llocs on hi hagi tempesta, i sobretot també de cara a demà, i amb tempestes fortes que poden caure a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. En tots aquests llocs podem tenir aiguats de més de 40 litres en mitja hora, i atenció, algunes acumulacions que podrien arribar o superar puntualment els 100 litres per metre quadrat al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Compten aquestes zones perquè també els aiguats encara es podrien allargar durant la matinada.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
5: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions a la Ronda de Dalt, al nus de la Trinitat i a la Litoral, en sentit Llobregat. També a la C58 d'entrada a Barcelona, a la C59 a Mollet del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de l'R2 Sud, la línia del Garraf, perquè hi ha hagut un nou robatori de cable de coure a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards. Només circulen dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França i hi ha parada a totes les estacions. És el sisè robatori de cable de coure en una setmana a la zona de l'estació de França.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de l'Edmond, de Badalona. Viu al centre i es queixa de la presència de deposicions de gossos a la zona del carrer del Mar i del carrer Canonja Baranera.
8: I jo he pogut constatar com això ha conduït a un estat deplorable del terra que trepitgem. Una ciutat com Badalona ja fa temps que ha superat el límit per acollir gossos d'una manera sostenible.
7: L'Ajuntament nega que hi hagi un increment de deposicions a la zona on viu l'Edmond i defensa que aquests carrers es netegen cada dia, incloent la neteja manual o la d'aigua a pressió. L'Edmond insisteix, però, que cal actuar davant l'incivisme d'alguns propietaris.
6: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir totes tenyides de vermell, pressionades per l'alça del petroli i les expectatives que avui la Reserva Federal dels Estats Units apugi els tipus d'interès. De la mateixa manera, Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq han tancat amb caigudes d'entre un 0,60 i un 0,80%. Després de les caigudes dels darrers dies, el sector tecnològic agafa una mica d'aire. Les accions d'Nvidia, per exemple, es recuperen i creixen un 1%. Això fa que les borses asiàtiques també operin amb guanys. Aquesta hora el Nikkei de Tòquio guanya un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Jané i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a segit.com. Places limitades.
11: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot a 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 minuts a les 7 del matí. A aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Girona, Núria Paraire, bon dia.
14: Bon dia.
0: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Molt bon dia.
0: I des de Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
16: Bon dia.
0: Comencem avui, doncs, al sud del país. Aquest matí estarem atents al que diuen els portaveus de la taula de consens del Delta de l'Ebre. El col·lectiu, que lluita contra la greu regressió costanera que viu la zona, es pronunciarà sobre el projecte del Reial Decret per la gestió de riscos d'inundació, el Ricard.
17: Sí, val a dir que els integrants de la taula de consens del Delta estan preocupats per l'afectació que aquesta normativa pugui tenir en el projecte de protecció d'una zona molt afectada pel canvi climàtic i també la manca de sediments. Precisament avui es tanca el període per presentar al·legacions a aquest projecte del Reial Decret. A l'Ebre no estan d'acord amb els terrenys que l'Estat vol expropiar per frenar els embats del mar durant els temporals i pensen que aquest projecte normatiu pot empitjorar encara més les coses.
0: Parlant de costes i del mar, a les comarques gironines hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines, Núria.
18: Doncs sí, han descobert l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats, com els dels ports esportius. És a dir, han vist que les esponges són eficaces per filtrar la contaminació i que l'aigua torni a quedar ben neta. Van triar esponges de 5 espècies diferents, només una va sobreviure en un entorn contaminat, com el del port marina de Palamós, i no només això, sinó que s'ha adaptat molt bé. Han vist com a l'entorn de les esponges s'hi han instal·lat colònies de peixos i estrelles de mar que normalment defugen als espais contaminats i ara doncs esperen aconseguir finançament per poder continuar amb l'estudi.
0: A Barcelona, pendents dels veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
15: Avui faran una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. Recordem que encara hi ha diverses famílies que no han pogut tornar a casa 2 mesos i mig després que es generés el forat. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11 i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari i més cultura. Francesc, ara a Vic, avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco. Més tard, Marina Herlop hi presentarà el seu nou espectacle.
0: I més cultura, acabem a la Plana de Lleida. Avui, Júlia, la vista estarà posada en el Castell del Remei.
16: Sí, perquè l'arxiu històric d'este castell, construït al segle XIX, es cedirà a la Generalitat de Catalunya perquè passi a formar part del fons de l'arxiu comarcal del Pla d'Urgell. Avui, este migdia, de fet, s'oficialitzarà la cessió de la documentació i del fons fotogràfic. Recordem que el celler del Castell del Remei és el més antic de Catalunya en l'elaboració de vins de criança, per tant, molt lligat a la història vinícola del país.
0: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
19: El Barça rep avui el Racing de Santander a partir de 2:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. Ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Real Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx. Gol al temps afegit del conjunt blanc.
0: Ara, el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
20: Ja hem estrenat la Lliga Catalana i a portes de la Supercopa de Badalona crec que compaginar la banqueta del Barça de bàsquet amb una selecció, Eslovènia en aquest cas, tenint 11 jugadors nous és una temeritat i una falta de respecte al projecte. Construir un equip des de zero requereix lideratge presencial les 24 hores, no un sèculo i temps parcial a la pretemporada i pendent de si s'acaba escapant a les finestres FIBA. Per crear les estructures de joc i la química del col·lectiu, cada entrenament sense el primer coach és un dia perdut. El Barça no és un banc de proves. L'exigència del Palau demana focus absolut. Delegar la pretemporada o la gestió diària en els assistents és començar la casa per la teulada. Independentment dels resultats, aquesta doble responsabilitat és una taca imperdonable en la planificació esportiva.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
13: és possible un dia de partit.
14: Gol de Rafinha, que no para de fer gol!
13: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT del Barça Racing a Catalunya Ràdio.
21: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
22: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
23: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre les últimes paraules de Feijóo sobre Pedro Sánchez.
24: El líder del PP, Núñez Feijóo, va usar ahir la dada d'audiència de l'Hormiguero, que havia entrevistat al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, i que va superar l'audiència de l'Intermedio, que entrevistava el president del govern, Pedro Sánchez, per qualificar a este últim de perdedor i assegurar que la gent sap que és un mentider i que per això no el veu. Una mica agafat pels pèls el discurs de Feijóo.
0: I a la recomanació del dia, davant del moviment del Regne Unit per la defensa del dret a l'autodeterminació dels líders de Gal·les, Escòcia i Irlanda del Nord, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie This Town.
25: Del creador de Peaky Blinders ens transporta a la Gran Bretanya dels principis dels anys 80, en plena efervescència política i social durant l'era Thatcher. Ens atrapa amb la història d'uns protagonistes joves que busquen el seu lloc al món i troben en la música la via d'escapament de les tensions i conflictes del carrer, que inclouen també vincles amb l'ira. Una aproximació diferent en aquest període històric on hi ha lloc per l'acció i el drama, però també per l'humor i la tendresa. Amb un bon càsting i una banda sonora destacable, This Town s'ha incorporat recentment a HBO i també la trobareu a Movistar Plus.
0: I ahir què deien els altres, Joan?
26: Ahir vam sentir com els ànims al programa En Boca de Todos, comandat per Nacho Abad, estan més caldejats que mai. Primer es va enganxar amb el tertulià Ramon Espinar.
27: Que vayas al contenido, que no te metas con los medios.
28: Otra interrupción d'Antonio. Me meto con quien me da la gana, Nacho. Y decir que el presidente del gobierno...
26: I minuts més tard, Nacho Abad va veure com Pablo Fernández, de Podemos, deixava el programa perquè una tertuliana va insultar les seves companyes de partit.
29: Irene Belarra, Irene Montero, son unas mamarrachas y tú compartes partido con ellos. Entonces, si nos ponemos a...
30: espero que rectifiques, porque ese insulto yo no lo permito. Si no rectificas el insulto,
26: I alerta, que comença Santa Tecla i al matí de Catalunya Ràdio us vam avisar del perill de les mamadetes.
31: Re, un parell o tres de mamadetes i vaig acabar que encara ho recordava la setmana següent,
32: Sí. Has de ser prudent amb la mamadeta. Sí.
26: A 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.
13: Al matí de Catalunya Ràdio.

0: dia, Canalias.
1: Bon dia, Soler, què tal?
0: Prou bé, amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels valencians O i aquesta cançó que esteu escoltant, que es diu Avant, i és que tal dia com avui, un 16 de setembre, però de l'any 1998, es va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La seva funció principal va ser establir normatives oficials i vetllar per l'ús de la llengua valenciana basant-se en la seva tradició. Això sí, tot i que la llei va ser aprovada el 1998, l'acadèmia no va quedar completament constituïda fins al 23 de juliol de l'any 2001.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou Matí de Catalunya Ràdio. Comencem un dia en què, atenció, tornarà a ploure fort. Sobretot a partir d'aquesta tarda, les zones més afectades seran, d'entrada, la Catalunya Central i les comarques de Girona. Més endavant, les tempestes descarregarien el litoral i el prelitoral. Protecció Civil, que ja ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions.
1: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Així ho deia Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil. De moment, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni s'ha aplicat tampoc restriccions, tot i que aquest matí es farà també una reunió del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre alguna mesura. I a banda d'això, avui la notícia també la tindrem a Europa i a les xarxes socials.
2: This is not about whether children can access social media. It is about whether and when social media can access our children.
0: No es tracta de si els nens poden accedir a les xarxes socials, sinó es tracta de que les xarxes socials s'hi poden accedir als nostres nens. Així ho deia fa unes setmanes la presidenta de la Comissió Europea. Avui Ursula von der Leyen concretarà també aquests plans per regular l'ús de les xarxes per part dels més joves. En concret, proposarà que els menors de 15 anys no puguin obrir comptes a Instagram o a TikTok sense permís dels pares. Ho plantejarà el discurs de l'Estat de la Unió, que és on la presidenta de la Comissió defensa la seva acció de govern davant de tot el Parlament d'Europa. A Estrasburg, Bruno Fortea.
3: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Forte, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La proposta de la Comissió Europea busca així unificar també les iniciatives engegades a diversos estats europeus. Frederic Vincent, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Des que Austràlia va ser el primer país en prohibir les xarxes als menors de 16 anys, és veritat que diversos governs europeus ja han impulsat iniciatives en aquesta línia. Per exemple, Espanya.
4: Sí, Pedro Sánchez va anunciar al febrer que Espanya seguiria l'exemple d'Austràlia, però des del febrer aquesta anomenada llei per la protecció dels menors en entorns digitals encara s'està tramitant, ni tan sols té data d'aprovació. La norma planteja limitar l'accés dels menors de 16 anys a algunes xarxes i també té altres punts. Per exemple, es vol fer que la manipulació dels algoritmes, la manipulació deliberada, sigui delicte.
0: Dinamarca va ser qui va obrir el debat també a Europa.
4: Aquí la mesura s'adreça a les plataformes que textualment estan associades a riscos documentats com els dissenys addictius i el contingut il·legal o nociu. És un text que va rebre el suport d'una majoria al Parlament danès. Contemplava, això sí, una excepció per als menors de 13 anys. Els pares podien autoritzar l'accés a les xarxes socials en alguns casos.
0: Un altre cas, França.
4: La llei es va aprovar el juliol, aquí es posa el límit als 15 anys, però s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional el vetés perquè veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. El nou text es centra en limitar les funcions que poden generar més addicció, com la reproducció automàtica de, vídeos.
0: I una llista que continua.
4: Sí, que és llarga, a més, perquè el Parlament italià també planteja prohibir l'accés als menors de 15 anys. La mesura està estancada pel desembre, les dificultats d'establir un sistema eficaç de verificació de l'edat. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer, s'està tramitant. A Alemanya s'està estudiant, però és un tema que és veritat que divideix el govern de coalició.
0: I per això Europa vol endreçar-ho, una mica i marcar també unes línies comunes. En tot cas, no és l'única notícia també relacionada amb les xarxes socials del dia d'avui. Perquè ha començat també a Barcelona el judici de 2.000 moderadors de contingut acomiadats per Meta l'any passat. Demanen que se'ls torni a admetre.
4: Denuncien que Meta, que és l'empresa matriu de Facebook o Instagram, no volia respondre a les reclamacions laborals que els treballadors havien fet per discriminació lingüística i danys de salut mental i que això va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona. Què diu Meta? Doncs que els va fer fora per raons estrictament organitzatives. L'acusació creu que si la demanda prospera, a l'empresa li podria arribar a costar 90 milions d'euros.
5: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors? És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
4: És el que deia Enrique Leiva, advocat del sindicat demandant. Meta va actuar a través d'empreses subcontractades, demana la nul·litat del judici. La part demandant, però, recorda que Comissions Obreres i la UGT, els sindicats van arribar a un acord pels acomiadaments i que també estan demandats per connivència amb Meta.
0: Avui en parlarem de xarxes socials també a la Àgora del matí amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dimecres 16 de setembre, el dia comença amb 23 graus a l'Ametlla de Mar, 24 a Badalona, no ha refrescat gaire l'interior, amb 18 graus a Balaguer o 17 a Manresa. Avui es preuen màximes de 25 a 30 graus, potser una mica més altes al sud i a les comarques de Ponent, on hi haurà més estones de sol. En canvi, la resta de Catalunya tindrem tempestes, i tempestes que poden ser violentes a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al Camp de Tarragona. Compte el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, que és on preveiem els aiguats més forts, que poden arribar fins i tot superar els 100 litres per metre quadrat.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions d'entrada a Barcelona per la C32 Esplugues, per un vehicle variat. Aturades a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot a la del litoral, des del Nus de la Trinitat fins al Poblenou.
0: Ara són les 7 i 6 d'un dia en què entrevistarem en aquest programa el president, l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Però abans repassem el que cal saber del dia d'avui, que és 16 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: A Extremadura.
10: El president Salvador Illa celebra avui per primer cop la diada de l'11 de setembre a Extremadura. És un acte que fins ara sempre s'havia fet a Madrid. També té agendada una reunió amb la presidenta popular, Maria Guardiola.
11: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda, el president encapçalarà l'acte central de la diada, serà aquí, a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics, i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, i d'Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Policies a judici.
12: 9 anys després, avui arrenca el judici contra 4 policies nacionals, 3 comandaments i un agent, per haver buidat un ull a Roger Espanyol amb una bala de goma durant l'1 d'octubre.
13: És l'únic cas de violència policial que arriba a judici, ja que la resta de causes relacionades amb les càrregues han quedat amnistiades.
0: Es resisteix fins al final.
14: Parlant de l'amnistia, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat el recurs de Carles Puigdemont en què li reclamava l'amnistia després de les sentències de la justícia europea. Possiblement serà l'últim no de Llarena abans del pronunciament del Constitucional.
15: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistiar la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
16: Tienen cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
15: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers. Sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui tindrem un nou cara a cara.
10: A partir de les 9 seguirem la sessió de control al Congrés. Serà el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de la desclassificació dels informes policials sobre l'entrada massiva a Ceuta. Això després que aquesta crisi protagonitzés també el ple del Parlament Europeu.
17: We are committed to continue working together on returns of those remaining in Ceuta.
12: El Marroc ha enviat una carta a tots els eurodiputats en què es compromet a readmetre tots els migrants i aprofita per recordar que el govern espanyol no ha trobat proves per incriminar Rabat.
0: Acte de protesta.
13: Encara sobre Ceuta, els jugadors del Real Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, han esquivat aquesta nit tornar a donar suport a la ciutat autònoma.
14: Era l'inici del partit entre l'Elx i el Real Madrid, quan els jugadors saltaven a la gespa. Ho feien els dos equips amb una samarreta d'ànims a Ceuta, però aquests tres jugadors del Real Madrid portava la samarreta mal posada, expressament perquè no s'hi llegís el missatge. És un gest que ha estat molt comentat i molt criticat a les xarxes socials.
0: Prohibir el burca.
10: Nou intent de l'Ajuntament de Lleida per sancionar l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té suports suficients.
0: Lleida, Júlia Albacar.
9: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
18: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
9: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Accident laboral mortal.
12: Un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre ahir al vespre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica. La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central on s'hi havia acumulat monòxid de carboni. Xavier Ferrés, cap dels bombers de Tarragona.
19: Les víctimes eren operaris d'una empresa de manteniment perquè s'havia obturat el bombeig de les aigües fecals o les aigües brutes de l'edifici. I s'ha cridat aquesta empresa i els operaris estan treballant just a l'arqueta. Allí s'ha generat, amb les aigües fecals generen monòxid i s'ha trobat que les medicions eren molt altes en aquella zona.
0: Robatori de coure.
13: Avui hi ha hagut el sisè robatori de cable de coure en poc més d'una setmana a l'estació de França. Això fa que hi hagi retards i menys trens a l'R2 Sud i també afecta els regionals del sud. El Ministeri de Transports ja ha adjudicat la instal·lació de càmeres de vigilància a l'estació de França per evitar nous robatoris.
0: Una aire antiguerra.
14: El Liceu inaugurarà temporada el 25 de setembre amb aquesta òpera de Verdi. Hi haurà només 17 funcions fins al 15 d'octubre i al capdavant de la direcció escènica hi haurà l'artista iraniana Shirin Nejat.
20: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda. És un reflex de la realitat.
0: Doncs relacionat amb el conflicte, l'Orient Mitjà, 38.000 milions de dòlars.
10: És el que, segons el Congrés dels Estats Units, ha costat la guerra contra l'Iran al Departament de Defensa. El càlcul és fins l'1 d'agost. En funció de la intensitat dels atacs, caldrà anar-hi afegint entre 2.000 i 3.000 milions cada mes.
0: Per culpa dels carburants.
12: La guerra explica la pujada del preu dels carburants i el preu de la benzina explica bona part de la inflació del 4% que hem viscut aquest passat mes d'agost. A partir de les 9 parlarem de com ens afectarà la butxaca amb l'economista Santiago Niño Becerra.
0: No funcionen.
13: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio, el 23% dels punts de recàrrega públics a Catalunya estan fora de servei. Són 3.600 dels 15.500 instal·lats, o bé estan avariats, o bé encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris critica que aquest és el principal inconvenient amb què es troba en Albert Segarra.
21: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
0: I Premi Nacional de Poesia.
14: Per a l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora, el Ministeri de Cultura ha distingit la seva obra Sala Augusta seguit de llengua materna. En una entrevista al 3 Catinfo, l'escriptor defensava la llengua en què l'ha escrit.
0: I en esport, Robert Prat, la transmissió més especial.
22: La del Barça Racing de Santander, que farem des de les 8. Aquesta prèvia serà conjunta entre la TDT de Catalunya Ràdio i el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. El partit començarà a 2:15 amb un Hansi Flick que no ha confirmat si farà rotacions.
23: Veurem demà qui comença i qui té més i menys minuts. Tots volen jugar i tothom vol fer-ho de titular, però hem de gestionar-ho.
22: L'Espanyol que perd 2-1 contra el Rayo Vallecano i el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol al temps afegit.
0: Un minut i serà 7:45 del matí. Anem ara al quiosc.
24: Doncs us saludem des del quiosc del costat de la ràdio amb el Calet. Calet, molt bon dia.
25: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Com esteu?
24: El Calet, avui ha de canviar el temps. Tu ets més d'estiu o d'hivern?
25: Jo sóc més d'hivern. Jo, a l'estiu, no és bon campanyero, perquè jo pateixo molt per l'estiu, i a més, cada vegada ja anem a pitjor per al tema del canvi climàtic, jo prefereixo, la veritat, l'hivern.
24: Doncs avui ja canviarà una mica el temps, diuen, eh?
25: Sí, avui canvia el temps, sembla, i em fa falta ja, per respirar una mica millor.
24: Doncs Calet, et deixem respirar. Mentrestant, nosaltres us expliquem que les portades d'avui estan centrades sobretot en Ceuta. La Vanguardia explica que Europa aposta per reforçar les fronteres arran de l'assalt de Ceuta, i el periòdico que el govern espanyol instal·larà centres permanents per migrants a Ceuta i Melilla. El País també en parla, i en portada hi veiem una fotografia que ocupa mitja pàgina. És fosc, és en una platja plena de tendes de campanya i un jove que mira a càmera. Al peu de la foto ho diu tot: últimes nits al trampolín, la platja de la vergonya. Els temes que llegim en les portades d'avui: que el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions d'euros i que avui s'inaugura l'exposició de Dalí a Casa Ametlla, al Passeig de Gràcia, una exposició que, per cert, ja us vam poder explicar dilluns en primícia al Matí de Catalunya Ràdio. Acabem al diari Ara amb entrevista reposada al nou jugador del Barça, Karim Adeyemi. El veiem també en portada i diu: som imparables, som molt perillosos, per mi el Barça és el millor equip del món.
1: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Berga, 19 a Cubelles i 22 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Mireia Sala.
3: Retencions per entrar a Barcelona per la C58 i la C33 des del Vallès, i a l'A2, la C32 i la B23 al Baix Llobregat. A la P7 hi ha un vehicle avariat a l'altura de Vilafranca que talla un carril en sentit sud.
2: Atenció a la dada, els tirotejos amb foc han crescut a la demarcació un 45% al primer semestre de l'any. Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68, i això són 21 més que en el mateix període de l'any passat.
4: I és que pràcticament el 90% dels incidents de Catalunya han estat a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Dels 15 homicidis que hi ha hagut a la capital des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i multireincidència, que van a la baixa.
5: Pel que fa armes blanques, des del gener a Barcelona hi ha hagut un 20% menys d'incidents que fa un any i se n'han intervingut 1.700.
2: Més notícies. Al Vallès Oriental, Mollet reclama continuar com a zona tensionada per mantenir el topall dels lloguers.
4: Demanen al govern que revisi els criteris perquè hi ha zones vulnerables a la ciutat.
2: Mollet, Marta Vallès.
6: La regidora d'habitatge de Mollet, Marina Escribano, apunta una possible solució.
26: La possibilitat aquesta que et deia de subàmbits dins del municipi. No podem posar en dubte com s'estan fent els anàlisis, però a lo millor els hem de mirar molt més rigor per no produir, doncs, unes conseqüències negatives cap a la població.
6: Explica que l'anunci de la sortida de la ciutat de la llista de zones de mercat residencial tensionat ha preocupat els veïns. Des de Mollet, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: El Bages Sallent ja treballa en l'adequació d'una nova plaça en forma d'amfiteatre.
5: És un espai cèntric al carrer de Molí, prop de l'Ajuntament, que va passar a ser municipal després d'una permuta amb l'Incasol. Ho llegim al Regió 7.
2: I cultura. La Fundació Vila Casas reivindica als espais Volar de Barcelona els pintors Romà Vallès i Josep Maria de Sucre, dos grans renovadors de l'art català de la postguerra, Montse Mas.
27: La mostra sobre Romà Vallès, pioner de l'informalisme, sovint eclipsat per Antoni Tàpies, inclou peces inèdites de la col·lecció de Rafael Tous i està cocomissariada per la seva filla, Bel Vallès.
28: Ell va formar part de tot aquest moment de l'informalisme, com altres artistes, que no ens va dir mai si era competició o no del Tàpies, no, més aviat que compartien.
27: I la retrospectiva més gran fins ara de Josep Maria Sucre, gran retratista de l'angoixa humana, reprodueix el seu paper de poeta, crític i agitador cultural, un artista generós que va morir en la misèria més absoluta. Montse Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara, música. Zeina Terra, avui a Barcelona. La cantant palestino-jordana presenta el seu primer àlbum de R&B a la Sala Apolo. Això serà avui a partir de les 9 del vespre. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
30: 5, 6, 10, 27 i 42, i els sols, l'1 i el 8.
29: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
31: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
8: I des de 16.400 euros.
7: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dimecres 16 de setembre del 2026. És un dia que sona així.
1: Els sons del matí.
0: El Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
9: Per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistiar la malversació.
10: S'amplia la zona de facturació de la T1 i renova completament la T2.
11: L'ampliació de pista de l'aeropuerto del Prat és un desideràtum.
15: Seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice l'alargamiento de la pista.
16: La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les.
0: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat.
17: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vincle.
13: Lligam emocional, afectiu o de qualsevol altra naturalesa que hi entre dues o més persones. El president de la Generalitat s'emporta enguany la diada de Madrid a Extremadura. Salvador Illa vol posar en valor els vincles entre catalans i extremenys amb un homenatge a Manolo Vital, protagonista de la pel·lícula El 47. I aquí pot pensar que amb aquest trasllat el president Illa també desvincula la diada de Madrid.
0: Buidar.
13: Deixar buit un receptacle, traient-ne allò que conté. A Roger Espanyol, l'1 d'octubre del 17 li van buidar l'ull dret, literalment, amb una pilota de goma. Avui s'asseuran al banc dels acusats quatre agents de la Policia Nacional per respondre per aquella acció. El cas d'Espanyol és l'únic que jutjarà l'actuació policial de l'1 d'octubre.
0: Moderador.
13: En entorns digitals, vigilar xats, fòrums o xarxes socials, esborrar missatges ofensius i fer complir les normes de la comunitat. Just quan aquí queda vist per sentència el judici per l'acomiadament massiu de moderadors en una empresa que treballava per Meta Barcelona, la Comissió Europea es proposa prohibir l'accés als menors de 15 anys a les xarxes socials, que no són ni moderadament aconsellables per als adolescents.
0: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 3.600.
9: Són els carregadors de vehicles elèctrics d'accés públic que no funcionen a Catalunya. Són un 23% dels 15.500 que hi ha instal·lats. És una dada que us avancem avui en aquest programa i que ens facilita l'ENFAC, la patronal de representants dels fabricants de vehicles.
0: 361.074.
9: Són els delictes que s'han registrat a Catalunya entre el gener i l'agost. En són 32.800 delictes menys que en el mateix període de l'any passat, cosa que es tradueix en una reducció del 8,4%. És una taxa de 44 delictes per cada 1.000 habitants.
0: 75.
9: Són els anys que ha estat en actiu el cinema Guiu de la Seu d'Urgell, que ha anunciat que tanca. L'Ajuntament busca fórmules per reobrir-lo. Està negociant amb la propietat per comprar l'immoble i assegurar que la població no quedi sense cine.
0: I ara veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, en el terreny de joc, amb una samarreta blanca remengada que no deixa acabar de llegir el missatge que hi ha escrit. Sí que puc mig llegir, todos somos.
18: És la samarreta amb què els jugadors de l'Elx i el Madrid van saltar al camp per fer un gest de solidaritat amb Ceuta. El missatge hi deia todos somos caballes. Caballes és la forma popular de referir-se als ciutadans de Ceuta. Doncs bé, tots els jugadors lluïen el missatge, menys aquests tres que se la van a pujar expressament. El club Llegim el País entén que l'actitud d'aquests tres futbolistes respon a sensibilitats personals que no coincideix amb la posició de la institució. És una imatge que circula per xarxes i els diaris digitals.
0: A la segona imatge hi veig tot d'alumnes d'esquena, amb motxilles escolars, potser hi ha una trentena, i estan en un passadís d'una escola o institut que sembla que estan sortint cap a l'exterior.
18: Sí, és la imatge que ha triat l'Ara per explicar que Espanya és el tercer país de l'OCDE on més es repeteix curs. Detalla que el 22% dels alumnes de 15 anys han repetit. Es basa en dades PISA, que ha analitzat ESADE, ECPOL i Save the Children.
0: I a la tercera imatge hi veig l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, amb el mocador morat de Santa Tecla al coll, parlant davant d'una plaça de la Font plena de gom a gom. Ricard Buigas, què està fent Viñuales?
19: Doncs mira, està tancant l'acte de la crida que obre oficialment les festes de Santa Tecla aquí a Tarragona. Viñuales, damunt de l'escenari, agafa els dos micròfons de Flexum les mans, enmig dels xiulets d'una part de la plaça. Es dirigeix als ciutadans per demanar que gaudeixin d'unes festes que pertanyen a una multitud i no a un petit grup que el xiula. Bé, com marca la tradició, l'alcalde pronuncia el tradicional visca Santa Tecla, que precedeix l'encesa dels 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.
20: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: Avui a la cara B del temps analitzem, atenció, el canvi de temps d'aquesta tarda i les diferències amb l'episodi que vam tenir fa exactament una setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, el canvi arriba un dimecres, igual que la setmana passada, i en realitat té moltes semblances també amb aquell episodi, eh? Perquè passa un front, amb aire fred en altura, després arriba també, després d'uns dies extremadament càlids, ahir vam tenir 38 i 39 graus al sud de Catalunya, dimarts de la passada setmana veníem de 40 graus a les comarques de Girona, i aquesta setmana sí que el mar no està tan calent, però vaja, segueix a 26-27 graus. I quines són les diferències? Doncs la principal diferència és que les tempestes es preveuen durant la segona meitat del dia, no pas durant el matí. I això farà que tinguem una aportació extra d'energia pel sol i per la calor que haurà fet aquest matí, cosa que és molt rellevant perquè les tempestes més fortes es formaran directament a terra ferma i seran més violentes. Recordem que la setmana passada les tempestes més violentes es van formar sobre el mar.
0: El mar, sí.
3: Exacte. I una altra diferència és que les capes mitjanes de l'atmosfera avui fa menys vent. Per tant, les tempestes que es formin es mouran més a poc i podran deixar més aigua sobre el mateix lloc.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
12: Ai, dimarts l'Enigmàrius feia la composició trobadoresca que excitava la Turner. I la resposta era sextina. Una sextina és una composició poètica formada per 6 estrofes de 6 versos rimats amb una tornada de 3. I, llegit tot separat, es llegeix sextina. Avui dimecres, un Enigmàrius lingüístic. La llengua ameríndia que apel·la a la família. De 6 lletres. La llengua ameríndia que apel·la a la família. 6 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula a aquesta hora. Un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. La notícia mostra la imatge de l'atracció enmig d'una granja. Veiem un vaixell negre amb una franja vermella a la part de sota, una petita franja blanca i també hi veiem la característica barana de la proa del vaixell i les xemeneies icòniques del Titanic. Per si de cas algú encara no lliga caps, el vaixell inclou un rètol gran al seu lateral on hi ha escrit en lletres la paraula Titanic. L'atracció és per nens i els seus tiquets d'accés simulen targetes d'embarcament del vaixell. Un cop a dins, els nens s'asseuen en uns tobogans interiors i quan l'atracció s'activa s'aixeca la part del darrere del vaixell de manera que se simula el seu enfonsament i els nens s'allisquen pel tobogan fins a caure. Ara bé, no cauen dins l'aigua, sinó en un matalàs de seguretat.
0: I això és real o fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Ja a la venda, bitllets de Ouigo per viatjar fins a l'agost del 2027 des de 9 euros i Madrid-Barcelona a partir de 19 euros. Fes la compra fins al 23 de setembre i tingues l'oportunitat de viure una experiència a la residència de les Mujeres Ya No Lloran a Madrid. Consulta les condicions i tarifes a Ouigo.com.
14: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que un granger crea un parc temàtic infantil i la seva atracció estrella és un vaixell que recrea l'enfonsament del Titanic és una notícia real. Si voleu, la trobareu a la ciutat anglesa de Hitching, a uns 60 quilòmetres de Londres. L'atracció ha provocat les queixes d'algunes persones que la troben de mal gust, sobretot perquè és una atracció per nens. El granger propietari del parc temàtic, en canvi, no ho veu igual. Es defensa dient que cada dia pugen a l'atracció més de 500 persones i que al final només unes quantes han expressat disgust o malestar per la seva existència.
0: Gràcies, Marc.
14: Adéu, bon dia.
0: Hi ha un minut per arribar al punt de 8:15. Sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
23: Perquè ja no juguem a la petanca, o al parxís, o a les cartes. Bo, potser sí que és jugar, però ha quedat reduït a un públic minoritari i més bé d'una edat avançada. Avui és un bon dia per recordar tots els jocs tradicionals que jugàvem quan érem més xicotets. A casa, al carrer, amb amigues o amb els iaios i les iaies. M'encantaven. Potser és el ferbe major i allò que diuen la nostàlgia. O potser és que era la millor fent trampes al parxís i em crea tendresa a pensar en aquella Nerea de 10 anys.

0: corre pels camps, yeah, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Són 7:45. Avui és dimecres 16 de setembre, ens despertem amb 16 graus ara mateix a Blancafort, 19 a Banyoles i 14 al Parc Natural dels Ports, el dia en què entrevistarem en aquest programa l'expresident José Montilla a 9:45 del matí. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Cira Solana, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
3: Que avui Europa proposarà restringir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Ho proposarà la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, en el discurs de l'Estat de la Unió.
2: Mentre el president Illa va a Extremadura a celebrar-hi per primer cop els actes de la Diada al Congrés a partir de les 9, sessió de control amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
3: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol. Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma, com sí que han fet els seus companys abans del partit d'ahir contra l'Els.
2: L'Ajuntament de Lleida intentarà un altre cop prohibir l'ús del vel integral als espais públics. El PSC vol aprovar-ho al proper ple, però encara no té prou suports.
3: Avui arrenca el judici contra 4 policies per haver buidat un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre amb una bala de goma. És l'únic cas de violència policial que no ha estat amnistiat.
2: Un treballador mort i un altre resultat ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica al soterrani del Mercat Central, on s'hi havia acumulat monòxid de carboni.
3: I una dada que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio: el 23% dels punts de recàrrega públics de Catalunya per a cotxes elèctrics estan fora de servei. Alguns estan avariats, però d'altres no han arribat mai a entrar en funcionament.
4: En esports, el Barça rep avui el Racing a 9:15. La prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio, ja a partir de les 8, serà conjunta amb el Que t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo i el Madrid guanya 2-3 al Camp de Bèlgica amb un gol al temps de descompte.
1: Tot això avui un dia en què, atenció, tornen les tempestes i també possibles aiguats a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, tempestes que apareixeran a la tarda a les comarques de Girona, les de Barcelona i també el litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. En tota aquesta zona es poden acumular més de 40 litres en mitja hora. Hi ha probabilitat que arribin els 100 litres en aquests sectors del litoral i prelitoral de Barcelona i del nord de la Costa Daurada, i amb una baixada important de la temperatura que notarem ja aquesta tarda i també de cara a la pròxima matinada.
1: I mobilitat també aquesta hora amb retards a l'R2 Sud i als regionals del Sud per un nou robatori de coure a l'estació de França. Maria Fernández Huguera, bon dia.
6: Bon dia, és el 6è robatori de cable de coure a l'estació de França en poc més d'una setmana, i això vol dir que avui, un dia més, hi ha retards a l'R2 Sud i també, com deies, als regionals del Sud. A l'R2 Sud s'ha reduït la freqüència de trens. Només en circulen 2 per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i hi ha parada a totes les estacions. Al marge d'això, veiem altres retards a la xarxa ferroviària.

0: per migrants a Ceuta i Melilla. També en portada, el Prat inicia els preparatius per l'ampliació amb 1.700 milions, ho llegim en diversos diaris, i també veiem Llarena, que rebutja Amnistia Puigdemont abans que es pronunciï el TC a explicar el periòdico. I acabem amb l'Ara, on llegim que la inflació es dispara a Catalunya un 4%. Aquest diari també ha entrevistat, el veiem en foto de portada, Karim Adeyemi, el jugador del Barça, diu que són imparables, molt perillosos, el millor equip del món.
1: Avui en parlarem a l'àgora dels diferents temes d'actualitat, també de la inflació, que està disparada un 4% a Catalunya. Ho farem a partir de 8:45 del matí, avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Pere Rossinyol i Eva Pomares. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui articles sobre temes variats com educació, emancipació dels joves o aliança catalana.
2: Sí, La Vanguardia, per exemple, creu que és urgent i necessari un debat educatiu a Catalunya, però adverteix que hi ha el risc que es converteixi en una sèrie interminable de discussions que faci perdre més el temps. També creu que això sí cal accelerar els terminis per climatitzar els centres educatius. A l'Ara, el filòsof Josep Ramonet es pregunta si l'obertura del debat educatiu pot ser suficient per rellançar un govern que fins ara, diu, ha tingut un perfil més aviat baix. Al periòdico, la periodista Pilar Rahola condemna l'assetjament violent que assegura que pateix la gent d'Aliança Catalana per part del que anomena grupuscles d'extrema esquerra. També acusa de cínic el president Illa per criticar Aliança quan, diu Rahola, ell mateix es manifestava amb Vox.
1: O sigui que defensa Aliança, Rahola, ara.
2: Com a mínim, critica els que la critiquen.
1: Ja.
2: I el Mundo dedica l'editorial a l'endarreriment de l'edat d'emancipació dels joves, que està ja als 30,2 anys. Denuncia que Espanya porta massa temps tractant aquesta anomalia com si fos inevitable.
1: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
3: Llegeixo al New York Times que el còmic i locutor nord-americà Ron Bennington, presentador de The Bennington Show, acaba de ser diagnosticat d'un càncer de còlon en fase 4 i que, inspirat per la gran onada de suport dels fans i dels companys còmics, ha convertit els seus tractaments de quimioteràpia en un podcast. Diu el següent: em dedico a fer que la gent pensi en coses tabú. I què hi ha més tabú que la mort? Durant l'estiu, Bennington ha estat transformant la seva habitació a oncologia en l'estudi de podcast més estel·lar de la ciutat de Nova York.
4: 45.712.
5: Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
5: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur, perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
7: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda. La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel, viatja't la vida.
8: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
9: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
10: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
11: Iaia, he reservat entrades per anar a veure juntes una exposició demà.
12: Demà? Impossible, amor. Tinc ball a primera hora, després he quedat amb el teu api per anar al nou restaurant i...
11: Iaia, no dius pas podem tot?
12: Sí, que puc, sí, sí que puc.
13: La gent gran ho té tot per viure. I per celebrar-ho amb el cupó diari del Dia Internacional de la Gent Gran de l'ONCE pots guanyar 500.000 euros. I fins a l'1 d'octubre, si entres a cuponespecial.es, aconseguir centenars de targetes regal amb moda, esport i viatges.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Benvolgut professional. Sabem que quan el client us demana que hi poseu alguna cosa perquè no hi hagi humitat, vosaltres entereu perfectament el que necessita. Per això, a Obramat trobareu una àmplia gamma en impermeabilització i aïllaments dels millors marques professionals com Rockwool, Naus, Chova o Sika, amb estoc sempre disponible i amb els millors preus. 20 anys construint junts. Obramat.
16: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.

0: 7:38, repassem aquesta hora altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui ha hagut de fer marxa enrere?
1: A punt, la televisió valenciana ha retirat el programa en castellà de Telemadrid Sopa de Letres arran del fracàs de l'estrena. L'espai que es va comprar a Telemadrid es va emetre sense cap retoc, tot en castellà, i amb tots els concursants madrilenys. Va tenir 9.000 espectadors i una llau de crítiques. La direcció l'ha tret i argumenta un error de programació al seu lloc i ha posat una sèrie, ho he vist a VilaWeb.
0: Quin altre ús han vist que té la llana de les ovelles?
2: Doncs salvar les glaceres. Suïssa ha aprovat aquest estiu una alternativa a les lones de plàstic que passa per mantes fabricades amb llana d'ovella suïssa. Han cobert la glacera Sanfleron, el glacier 3000, amb aquestes mantes per comprovar què passava i han vist que són més eficaces, més eficients per aturar el gel de gel. L'experiment forma part del projecte Keep It Cool del Centre d'Investigació de la Universitat de Lausana. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Sempre quedarà Wallapop.
1: Uns altres van robar una bicicleta valorada en 3.400 euros i el seu propietari, un veí de Maçanet de la Selva, la va trobar l'endemà a la venda a Wallapop per 1.200. L'anunci estava publicat des d'un perfil que situava la venda a Tordera, però poc temps després la publicació va desaparèixer de la plataforma i ja no va poder seguir-li el fil. Els Mossos mantenen oberta la investigació, ho llegim al Diari de Girona.
0: I avui, atenció, 16 de setembre comença oficialment el compte enrere per...

0: I a aquesta hora us expliquem també els destacats de l'Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
1: El Guardian destaca en portada que cada dia 1.500 persones deixen la feina per cuidar un familiar. El diari cita nous estudis que calculen en 1 milió les persones que han hagut de deixar de treballar per fer-se càrrec d'una persona gran o malalta. A Alemanya, el Süddeutsche Zeitung recull que el canceller Friedrich Merz promet un alleujament dels preus del combustible poc abans de les eleccions estatals d'aquest cap de setmana, on podria tornar a guanyar l'extrema dreta. El Wall Street Journal recull la crida que el Pentàgon ha fet a càrrecs militars perquè assisteixin al discurs que farà el secretari de Defensa Pete Hegseth a finals de mes. Només els prims i els que estiguin en millors condicions físiques, en un concret en un comunicat intern que cita el diari, s'ha enviat a les tropes demanant que només assisteixin al discurs els que compleixin els requisits de relació entre el perímetre de la cintura i l'alçada, que superin una prova física i que mostrin una imatge i un uniforme impecables. La premsa argentina, com el Clarín o la Nación, recullen que Messi tindrà el seu comiat a la selecció. Destaquen tots dos diaris que Scaloni ha convocat l'exjugador del Barça per l'amistós previst pel 6 d'octubre.
2: I avui la premsa econòmica se centra en l'encariment dels preus. Expansió escriu que la borrasca inflacionària arrasa, no només s'expandeix. Assegura que l'alça de l'IPC de l'agost preludia majors crescudes a curt i mitjà termini. L'Economista preveu que les pensions pugin un 3,5% el 2027 lligat a l'alça de l'IPC, cosa que comportarà una despesa pública de 8.000 milions en aquestes prestacions. Alguns economistes alerten a 5 dies que el petroli podria escalar les pròximes setmanes fins als $150 al barril i llegim al periòdico que el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està en venda. El propietari, el banc alemany Deutsche Bank, busca comprador una dècada després d'adquirir-lo per 493 milions d'euros.
0: 7:42 i a la premsa esportiva Robert Prat destaquem la victòria in extremis al temps afegit del Madrid de Mourinho.
3: Un Madrid que guanya i guanya 2-3 al Camp de l'Elx, el descompte, passi el que passi, el Madrid sempre acaba guanyant, això sí, a la seva manera. L'avantguàrdia diu que els de Mourinho s'adormen a ells i que suspenen en actitud només salvats per la botzina. El periódico parla d'un Madrid que fa el gandul i que voreja un altre fiasc, fent una segona part que fa llàstima. El País parla d'un Madrid que es va desconnectar pel mar que el Madrid va evitar in extremis aquesta relliscada. I el diari es diu que el gol d'Espí, ja al descompte, va ser un salvavides pel conjunt blanc.

0: doncs el Madrid, que sempre acaba guanyant, el descompte sí que l'Esport avisa que les sensacions al Madrid van tornar a ser molt dolentes abans de jugar contra l'Atlètic de Madrid. Pel Mundo Deportivo, el nou davanter del Madrid, Carlos Espí, va ser un espidifent per José Mourinho, que va salvar els mobles i va evitar una crisi. I l'Esportiu diu que és estimulant el Barça Racing d'aquesta nit. El Barça pot superar el rècord de victòries en una arrencada de competició en un dia en què a Catalunya Ràdio farem una transmissió molt especial, una prèvia conjunta amb Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de transmissions en català.
1: Ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara sí!
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: No sé per què multen un nord-americà per arribar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit de Mercadona sense declarar.
4: Sí, portava un bon arsenal a la maleta, carn de porc, principalment embotits, comercialitzats això per Mercadona, salxitxes de cérvol, xoriços, sobrassada, fuet, llom, de tot. Un cop inspeccionat i amb tots els productes requisats va arribar l'hora de pagar la multa, $500, ho hem llegit al Mundo.
2: El truc d'Inés García, novia de Lamine Yamal, per resoldre els seus problemes de son. Diu, em poso el perfum per dormir tranquil·la.
5: Llegim a 20 minuts que ho ha explicat a través de les seves xarxes socials. La creadora de contingut ha dit als seus seguidors que té problemes per conciliar el son i que ha trobat la solució per dormir tranquil·la. Posar-se el perfum del seu nòvio per fer olor d'ell. Mm. García ha acabat el vídeo dient, a dormir con los angelitos y a ver fotitos de mis perros.
2: I Rosa Peral es gradua en dret a la presó i vol representar-se a si mateixa com a advocada.
4: Nació Digital explica que un cop graduada, Peral vol col·legiar-se i substituir la seva lletrada, que va renunciar al cas. Ara, però, li tocaria cursar un màster d'advocacia perquè no es pot representar ella mateixa quan hi ha un cert grau d'implicació en un cas. Tot i això, no podrà actuar de lletrada fins a 10 anys després del final de la seva condemna.
2: I què fans avui, Canalies?
5: Avui hi ha dues actrius que fan anys, Rosy de Palma, que en fa 62, també suma un any més l'actriu Assumpta Serna, en fa 69, i també felicitem Samantha Villar, la periodista, que avui en fa 51.
2: Els petons des d'aquí, el santoral.
5: Avui és Sant Corneli, Sant Cebrià, Sant Abundi i Sant Abundanci. Abundància, abundància.
2: És molt abundant avui el santoral.
5: Sí, noi.
2: Acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 16 de setembre de 1996, 1 milió de catalans tornaven aquell dia a les classes. Però la notícia era que per primera vegada els nens i nenes de 12 anys anirien a l'institut al primer curs de la nova ESO. El BUP passava a la història. I avui fa 30 anys TV3 estrenava programació. Mikimoto hi tenia un late show diari, Solvència Contrastada. I Andreu Buenafuente la nit del dijous presentava el Sense Títol 2. L'Espanya de Degoll de Gom omplia el dilluns i el Força Barça de l'Arús anava divendres a la nit. El 96 el TN Vespre el conduïen Carles Franzino i Àngels Barceló i el TN Migdia Fina Brunet i Josep Puigbó. Acabo amb Justo Molinero, que ara fa 30 anys organitzava a Can Zam una mega ballada de sardanes. El periòdico parlava de nou rècord Guinness amb 180.000 persones ballant la Santa Espina, entre les quals l'alcaldessa de Santa Coloma, Manuela de Madre, i l'esposa del president de la Generalitat, Marta Ferrusola.
9: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Catalunya Ràdio.
2: 7:47. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. La Comissió Europea proposarà avui prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
12: La presidenta de l'executiu comunitari ho anunciarà en el seu discurs a l'Eurocambra que inaugura el curs polític europeu.
2: El govern celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura.
13: I farà l'acte institucional que fins ara sempre havia fet a Madrid i es reunirà amb la seva homòloga Salvador Illa, Maria Guardiola, del PP.
2: La crisi a Ceuta ha arribat aquesta nit al futbol.
12: Els jugadors del Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté s'han negat a lluir un missatge d'ànim a la ciutat autònoma autònoma, com sí que han fet els seus companys abans del partit contra l'Elx. Avui a la nova sessió de control al Congrés, amb cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
2: L'Audiència de Barcelona jutja quatre agents de la Policia Nacional per l'impacte d'una bala de goma que l'1 d'octubre del 17 va buidar un ull a Roger Espanyol.
13: S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució. Al judici assisteixen observadors internacionals.
2: El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, rebutja aplicar ja l'amnistia a Carles Puigdemont.
12: Espera que es pronunciï el Constitucional. Això passarà d'aquí poques setmanes. Ho deixa entreveure en un escrit i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho celebra.
3: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley amnistía es cuestión de tiempo.
2: I el govern espanyol aprova el pla d'inversions d'Aena per l'ampliació del Prat.
13: Destinarà 1.700 milions al Prat. No recull l'allargament de la tercera pista ni la terminal satèl·lit, però sí els recursos per redactar el projecte i reservar terrenys per les mesures ambientals.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Un de cada quatre carregadors elèctrics públics de Catalunya no funcionen.
12: En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei. Són dades de la patronal ENFAC, Albert Segarra, president de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics.
14: La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de servei és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica.
2: I avui a 11:15 sabrem quina és, atenció, la pel·lícula definitiva per representar Espanya als Oscars.
13: Les candidates són La bola negra de Los Cabis i El ser querido de Rodrigo Sorogoyen i Los domingos de l'Adua Ruiz de Azúa.
2: Aquests són els titulars del dia. Fem un cop d'ull de què més estarem pendents aquest matí a tot el país. Fem una ronda de connexions a aquesta hora. Comencem per Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
15: Què tal, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: I a Girona saludem Fèlix Martí. Bon dia, Fèlix.
17: Bon dia.
2: A Lleida, avui hem sabut que s'ha detingut un fisioterapeuta acusat d'agressió sexual, Estela.
15: Sí, ho confirmen els Mossos, té 30 anys i l'han detingut en concret a Juncosa, a les Garrigues. En concret, està acusat de fer tocaments a tres dones i també d'un delicte d'assetjament. De moment, són les tres denúncies que s'han rebut, però no es descarta que se'n puguin rebre més. D'altra banda, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi que va començar ahir a la tarda al voltant del Farràs, al Segrià. Ara a les 8, dos helicòpters se sumaran a la desena de dotacions terrestres que hi ha desplegades. El foc està estabilitzat, això sí, des de les 11 de la nit, i ha cremat unes 90 hectàrees. I encara un últim apunt. Avui la patronal Pimec presenta els resultats d'una enquesta sobre l'impacte que pot tenir en el comerç local de Lleida el nou centre comercial de Torresalses que s'està construint als afores de la ciutat i que seria el primer, serà el primer que tindrà la ciutat.
2: Això a Lleida, més successos, perquè ara a Tarragona els Mossos investiguen l'incident que ahir al vespre va causar la mort d'un treballador i un altre que va quedar ferit mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica del Mercat Central de Tarragona, Clara.
16: Sí, els fets van passar a la tercera planta de l'aparcament soterrani d'aquest equipament. Segons els bombers, els operaris treballaven al desguàs on s'hi va acumular monòxid de carboni i tots dos van quedar inconscients. Durant l'emergència, el mercat va ser evacuat, però avui obriran els seus horaris habituals. Pel que fa a l'aparcament, quedarà tancat al públic fins a 9 avís. En cultura, s'hi curta el Festival de curtmetratges sobre salut mental de Tarragona i Reus, selecciona 25 treballs en la seva 11a edició, que se celebrarà entre el 3 i l'11 d'octubre. Els seus responsables creuen que els films recullen maneres de com reconnectar emocions en temps d'intel·ligència artificial.
2: I a Barcelona, Marc, avui seran també notícia els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet.
17: Sí, faran, Ricard, una roda de premsa per presentar la reclamació jurídica conjunta que estan impulsant tots els afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro. I és que ja fa 2 mesos i mig que alguns afectats no poden viure a casa seva. Això en un dia en el qual a Barcelona es farà també la presentació de les festes de la Mercè d'enguany, els detalls a les 11 i més tard el Festival de Jazz de Barcelona presentarà l'edició per celebrar el 60è aniversari. I més cultura ara a Vic. Avui es fa el concert inaugural del Mercat de Música Viva, dirigit per Lucia del Greco, i més tard Marina Herlo, per la Santillem, presentarà el seu nou espectacle.
2: I acabem també a les comarques gironines, perquè hi ha sorpresa per part dels investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes pels bons resultats d'un estudi amb esponges marines, Fèlix.
18: Sí, ens han dit que són resultats extraordinaris. Han descobert l'eficàcia d'una petita esponja mediterrània per depurar espais marins que estiguin degradats, com per exemple els ports esportius. Les esponges filtren grans volums d'aigua, eliminen bacteris i virus i reciclen nutrients. Doncs bé, en aquest experiment van triar esponges de 5 espècies diferents. Només una ha sobreviscut en un entorn contaminat com el port marina de Palamós, el port esportiu. I no només això, sinó que s'hi ha adaptat molt bé i s'ha clonat en nous exemplars. Han vist com a l'entorn d'aquestes esponges s'hi han instal·lat, per exemple, colònies de peixos o fins i tot estrelles de mar que normalment defugen els espais bruts. Per tant, aquest treball obre les portes per fer servir aquests nous sistemes de restauració ecològica en aquests espais marins que estiguin molt bruts.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu molt bon dia.
13: Bon dia, adéu. Bon
19: dia. Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapiguem quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, l'atenció estarà posada a la tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia, sí, tarda, vespre i nit, perquè durant tot aquest període les tempestes poden ser fortes, fins i tot entrada a la matinada en alguns trams de la costa. Aquesta tarda es començaran a formar les comarques de Girona, a les de Barcelona, Pirineu, també especialment entre el litoral i prelitoral que hi ha entre Barcelona i Tarragona, entre la ciutat de Barcelona i Tarragona, que és on podem tenir els aiguats més forts, que avisen el Servei Meteorològic de Catalunya que poden arribar als 90 litres per metre quadrat en 3 hores. I a més, tot plegat anirà acompanyat d'una baixada important de la temperatura.
2: I pel que fa al trànsit, problemes per un accident ara mateix a la Ronda Litoral. Mireia Sala.
21: Doncs sí, l'accident talla dos carrils a l'altura de Sant Adrià en sentit Llobregat i hi ha cua des del nus de la Trinitat. Problemes també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, a l'AP7 a Barberà i a la B23 de Molins Esplugues, a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts i a la C32 a Viladecans.
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
22: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
23: Després d'anys de saturació digital, els consumidors busquen experiències més reals i connectades amb el món físic. Segons Radar 26, publicació impulsada pel Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, el màrqueting Figital, que fusiona entorns físics i digitals, es consolida com una de les tendències clau. En aquest escenari, els professionals del màrqueting han de conèixer els nous comportaments de consum i adaptar-se a formats que combinen tecnologia, proximitat i connexió real.
22: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 5 minuts seran les 8 del matí i ara a aquesta hora és moment de repassar el preu de les coses. Avui, quant costa un tall de cabells, Lara García?
13: El preu d'un tall de cabells canvia dràsticament en funció de si és per un home o per una dona. Moltes vegades el preu d'un tall per una dona dobla el preu d'un tall masculí, independentment si la clienta porta els cabells llargs o curts. És el cas, per exemple, de la perruqueria Ràfols, al barri de Sants de Barcelona.
24: Aquí el tall de dona val 43,50 i el d'home 20 euros.
13: El tall de dones normalment són més cars perquè inclouen el pentinat. Al municipi de Santpedor, al Bages, a la perruqueria Mònica Colors, el tall també tenen preus diferents en funció del gènere, però el decalatge no és tan gran com a Barcelona.
25: Els talls d'home valen 15 euros i amb una dona rentar i pentinar i tallar són 28,50.
13: I a la perruqueria Claris de Premià de Mar, el tall d'home no arriba als 20 euros i el de dona s'acosta als 50.
26: I el preu de rentar i tallar home són 17,90 i el preu de rentar i tallar de dona ronda els 45 euros.
2: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui, dimecres, què costa, atenció, un barracó? Ot Serra, bon dia.
27: Bon dia. Quan es fan obres en algun edifici i queda inhabilitat, a vegades es necessiten espais alternatius per continuar prestant el servei. Sovint s'opta per mòduls prefabricats, els anomenats barracons. El Centre d'Atenció Primària de Vallcarca, a Barcelona, aquest any va caldre llogar-ne un i es va optar per una empresa de Navarra. El seu preu és de 2.436 euros.
2: 7:57. Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia.
2: Com estàs?
0: Molt bé, mira, reixida.
2: Reixida i concentrada amb les xarxes. Quin és el vídeo viral d'avui?
0: Doncs mira, un vídeo del que no s'han escapat ningú. L'ha vist fins i tot l'última panerola del metro de Barcelona. És un aplec festiu de joves catòlics, segurament família, entre ells, que després d'haver ingerit manta quantitat d'esprit de vi, treuen una guitarra i es posen a cantar en una terrassa de casa.

0: miqueta d'espant, eh?
1: Sí.
0: És un vídeo amb moltes capes, Ricard. Hi ha el de la guitarra, la senyora que pica de mans, un senyor que fa un esgarip digne de Palau Sant Jordi, l'acabem de sentir, mentre fuma tabac de liar, perquè és estrany. Sent família de casa bona, el tabac de liar no hi té cabuda. Però bé, tots ells van amb polo Ralph Lauren, pantaló Camel, nàutica sense mitjó, que és una cosa imperdonable.
1: M'agrada molt, això.
0: Sí, exacte. Sí, sí. Doncs atenció, perquè el vídeo s'ha fet tan viral que els protagonistes han hagut de respondre als haters amb una altra cançó. Hem entrat dins d'una espiral musical d'on no en podrem sortir mai més. Ja ho veus, Ricard, i és que a veces se me olvida que no estàs a mi al cant.
1: Ja, Elisenda, una abraçada, gràcies.
0: Adéu.

I a aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. I avui, que és 16 de setembre, la dedicarem a tots aquells que feu autèntiques pluges d'idees i exercicis d'enginyeria financera per arribar a final de mes. Aquells que aneu al supermercat o a la benzinera i penseu que tot això s'us farà una muntanya. Sou els herois del dia a dia.

0: Tenim males notícies. Males notícies per la butxaca dels catalans. El fantasma de la inflació es torna a passejar pels comerços, per les benzineres i, sobretot, per les llars de Catalunya. I és que els preus tornen a pujar. I pugen amb força. A l'agost, els preus a Espanya van augmentar un 4,3% respecte a l'any passat. A Catalunya, un 4%. És un increment que no veiem des de feia 3 anys i que torna a posar sobre la taula aquesta necessitat de contenir l'encariment de la vida. Però darrere d'aquest percentatge hi ha una realitat també molt més concreta. La del supermercat, com dèiem ara, la de la benzina, la de la factura, la del lloguer, la de totes aquelles despeses quotidianes que cada cop, de mica en mica, pesen més. I aquí és on una dada econòmica es converteix en una qüestió social. Perquè quan viure costa més, no tothom pot assumir-ho de la mateixa manera. Qui té marge, absorbeix la pujada. Qui arriba just a final de mes, retalla. I qui ja viu al límit, pot acabar renunciant. Renunciant a una activitat dels fills, a sortir a sopar, a una despesa que pot esperar, a estalviar. Una mateixa pujada de preus, per tant, té efectes molt diferents segons la situació de partida. I aquí apareix un risc. És el risc que l'encariment de la vida no sigui només una dificultat temporal, sinó que agreugi les desigualtats que ja existeixen. Les causes poden ser llunyanes. Són guerres, és l'energia, són els mercats internacionals, decisions que s'escapen del control de les famílies. Però, insistim, les conseqüències són molt properes. I arribem a totes aquelles decisions que, a més, conformen la vida quotidiana. Per això, davant d'aquesta nova pujada dels preus, no n'hi ha prou en preguntar-nos quan ha pujat. També ens hem de preguntar qui pot suportar-los i qui no. I aquesta hauria de ser una de les prioritats. Evitar que l'augment del cost de la vida recaigui amb més força sobre qui ja pateix una situació més fràgil. Protegir el poder adquisitiu. Acompanyar les famílies més exposades. I actuar. Actuar perquè una dificultat econòmica no s'acabi convertint en una desigualtat més profunda. Perquè contenir la inflació no és només una qüestió de números. És preservar una cosa tan bàsica com la possibilitat de viure amb tranquil·litat i futur. I aquest és un repte que ens interpel·la a tots. De què serveix que Catalunya sigui més rica si els catalans són més pobres? O, per exemple, si la pobresa infantil afecta un de cada tres nens a Catalunya. Un de cada tres nens. Som pobres a Catalunya. Tenim un repte que és molt urgent davant. Una desigualtat creixent, a un ritme molt feroç. I aquí hi ha un fet irrenunciable. Que el preu de viure no sigui per ningú el preu de no tenir ni projectes ni futur.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:03. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El president Salvador Illa celebra avui la diada de l'11 de setembre a Extremadura i farà l'acte institucional que fins ara sempre s'havia celebrat a Madrid i els reunirà amb la seva homòloga Maria Guardiola del PP.
0: La segona.
2: L'Audiència de Barcelona jutja avui tres comandaments de la Policia Nacional i la gent que l'1 d'octubre del 2017 va buidar un ull amb un tret de bala de goma a l'activista Roger Espanyol. S'enfronten a penes de 13 anys de presó cadascun. La Fiscalia en demana l'absolució.
0: La tercera.
2: La Comissió Europea vol posar límits a les xarxes socials per als menors de 15 anys. La proposta que avui presentarà davant l'Eurocambra la presidenta Ursula von der Leyen preveu que els adolescents només hi puguin accedir amb control parental i obligar les plataformes a verificar l'edat i eliminar els mecanismes que generen addicció.
0: La quarta.
2: El 23% dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics públics que hi ha al país no funcionen, segons us avança avui al matí de Catalunya Ràdio. En concret, dels 15.500 carregadors municipals que hi ha instal·lats arreu del territori, 3.600 estan fora de servei, un de cada quatre. Són dades de la patronal ANFAC.
0: La cinquena.
2: Avui comença el mercat de música viva de Vic, que fins diumenge desplegarà més de 70 propostes artístiques com Nacho Vegas, Quimi Portet, Mujeres o Soc un Bohemio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Barça que rep el Racing a 9:15, la prèvia de la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio ja a partir de les 8 serà conjunta amb el Què t'hi jugues Barça de Ràdio Barcelona per celebrar els 50 anys de les transmissions en català. L'Espanyol perd 2-1 contra el Rayo, el Madrid guanya 2-3 al Camp de l'Elx amb un gol al temps afegit.
0: Tot això en un dia en què mirarem pel que fa al temps a la tarda. Atenció perquè tenim previsió de tempestes i d'una baixada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Tot això després d'un matí solellat, les tempestes arriben aquesta tarda i s'allargaran fins demà a primera hora. Afectaran el Pirineu, a les comarques de Girona, a les de Barcelona i al nord del Camp de Tarragona. Els models meteorològics no es posen d'acord amb la intensitat d'aquestes tempestes, però alguns ens indiquen que poden arribar a deixar més de 100 litres per metre quadrat en poca estona.
0: I pel que fa al trànsit, continuen també els problemes ara mateix a aquesta hora a la ronda del litoral per un accident. Mireia Sala.
5: Exacte, la cua arriba des del punt d'aquest accident a Sant Adrià fins al nus de la Trinitat en sentit Llobregat i això afecta també l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33. A més, hi ha les habituals retencions d'aquesta hora a la P7 a Barberà, a la P23 de Molins d'Esplugues i a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: 45.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
9: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Astra amb preus irresistibles i tota la tecnologia alemanya. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
11: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:08. Un dels temes del dia d'avui el tindrem, atenció, a Estrasburg. La presidenta de la Comissió Europea compareix en l'examen que cada any passa davant l'Eurocambra. Aquest cop el seu discurs tindrà un punt estrella. És la prohibició de les xarxes socials als menors de 15 anys. Des que Austràlia va aprovar la mesura per primera vegada, diversos països europeus ja han anat prenent iniciatives semblants. Alguns posen el llindar als 15 anys i d'altres en els 16. Avui, Ursula von der Leyen concretarà els plans per intentar endreçar aquest panorama. A Estrasburg, Bruno Fortea.
12: Tot a punt perquè arrenqui la cita més esperada de l'any a l'Eurocambra. Von der Leyen hi arriba amb una mesura estrella sota el braç. La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les. Ells van plantejar un veto més estricte per als menors de 13 anys i una obertura gradual de les xarxes per als nens d'entre 13 i 15 anys. En el seu discurs, von der Leyen també tractarà els riscos de la intel·ligència artificial, la desigualtat comercial amb la Xina o la crisi migratòria a Ceuta. El debat sobre l'estat de la Unió és un bon aparador per anunciar noves lleis, però von der Leyen també haurà de lidiar amb crítiques a dreta i esquerra en un Parlament Europeu més fragmentat que mai i amb rècord de diputats euroescèptics. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Com dèiem, la proposta de la Comissió Europea busca unificar també aquestes iniciatives impulsades per diversos governs europeus en aquesta línia. Frederic Vincent, bon dia.
13: Bon dia.
0: I és el cas, per exemple, d'Espanya.
13: Aquí es va anunciar el febrer, però des de llavors no s'ha fet pràcticament res. No s'ha aprovat, com a mínim, i no se sap quan s'aprovarà aquesta llei que planteja limitar l'accés als menors de 16 anys a algunes xarxes. És una llei que també planteja que la manipulació dels algoritmes sigui delicte.
0: Dinamarca va ser qui va obrir el debat a Europa.
13: En un text que va rebre el suport d'una majoria al Parlament danès i que contemplava alguna excepció per als menors de 13 anys. Els pares, en alguns casos, podrien autoritzar l'accés a les xarxes socials.
0: I un altre cas, França.
13: Una llei que es va aprovar el juliol, aquí es posa el límit als 15 anys, però que s'ha hagut de canviar després que el Consell Constitucional vetés el text perquè el veia una vulneració desproporcionada de la llibertat d'expressió. La nova llei se centra a limitar les funcions que poden generar més addicció, com la famosa reproducció automàtica de vídeos.
0: I la llista que continua. que continua.
13: Sí, perquè el Parlament italià també ho ha plantejat. El tema està estancat per les dificultats a l'hora de verificar l'edat dels usuaris de les xarxes. A Portugal, el projecte de llei es va aprovar al febrer, s'està tramitant. A Alemanya, de moment, diuen que ho estudien, però és un debat que divideix i de quina manera el govern de coalició.
0: I tot això després que aquest estiu Meta, que és l'empresa de Facebook i d'Instagram, pactés una querella milionària als Estats Units i es comprometés a prendre mesures per reduir les capacitats addictives de les plataformes. I justament, ja que parlem de Meta...
14: I think most people at this point view that AI is going to transform pretty much every category of product and every part of the economy and all that.
0: Mark Zuckerberg, el màxim responsable de l'empresa, s'ha desmarcat dels gegants tecnològics que han demanat frenar aquest desenvolupament de la intel·ligència artificial.
13: En una piulada a la xarxa X, Mark Zuckerberg argumenta que no cal regular la intel·ligència artificial ni frenar-ne el desenvolupament, perquè, segons diu, els mecanismes de mercat i el risc de demanda judicials són les millors proteccions que hi ha al voltant d'aquesta tecnologia. Zuckerberg diu que les empreses tenen prou responsabilitat i prou incentius per avançar al ritme que sigui necessari. El amo de Meta, de Facebook i Instagram, s'afegeix a un altre que ha anat en aquesta línia, un altre gegant del sector de la intel·ligència artificial, que és Jensen Huang, el conseller delegat del fabricant de xips Nvidia.
15: You're not confident in its functionality, capability or safety, then don't release it. And so that's a very obvious thing to do.
13: Si el teu model no et genera confiança, doncs no el facis públic. Aquests són els que s'oposen a la regulació, com Donald Trump, en contra dels que sí que han defensat aquesta regulació, com, ho hem anat explicant aquí, els líders d'Anthropic, d'OpenAI o el mateix Elon Musk.
0: I encara una cosa més de Meta. Ha començat a Barcelona el judici pels 2.000 moderadors de continguts acomiadats l'any passat.
13: L'empresa diu que els va fer fora per raons empresarials. Ells parlen de queixes per discriminació lingüística i danys a salut mental i que això, diuen, va influir en el trasllat de la producció fora de Barcelona.
16: Poden les transnacionals continuar jugant amb els ordenaments jurídics de cadascun dels estats per posar la producció allà on vulguin i aprofitar-se dels drets laborals dels treballadors. És l'oportunitat que té també el TSJ de poder entrar en aquesta qüestió.
13: És el que deia Enrique Leiva, que és l'advocat del sindicat demandant, que es diu FIST.
0: Passa que aquestes últimes hores hem conegut que l'Agència de Protecció de Dades detecta un primer atac executat per un agent d'intel·ligència artificial a Espanya. Ho explicarem d'aquí a pocs minuts. Un altre tema del dia és una dada que us avancem també avui al matí de Catalunya Ràdio. Atenció, perquè el 23% dels punts de recàrrega d'accés públic de Catalunya no funcionen. Dels 15.500 carregadors que hi ha instal·lats, 3.600 estan fora de servei. Són dades de l'ANFAC, que és la patronal que representa els fabricants de vehicles. Lara García, bon dia.
16: Bon dia. Aquests punts no funcionen perquè estan avariats o bé perquè encara no s'han pogut connectar a la xarxa elèctrica. L'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics lamenta que un dels principals inconvenients de comprar-se un vehicle d'aquest tipus és el mal estat de la infraestructura de recàrrega. Albert Segarra n'és el representant.
17: Tenim un manteniment insuficient, una baixa disponibilitat. La inversió no acaba amb la inauguració dels punts de recàrrega. És a partir d'aquell moment quan comença la veritable gestió. Un carregador fora de cervell és una oportunitat perduda per impulsar la mobilitat elèctrica. Els usuaris necessiten una xarxa fiable, no només extensa.
16: De fet, el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana de Barcelona no tenen carregadors al seu pàrquing habitual i tampoc li poden instal·lar. Així tot, 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya ja són de vehicles híbrids i elèctrics.
0: A la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609, vam rebre la queixa d'una veïna de Sabadell, que és la Sara, que es troba amb el mateix problema.
18: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
16: L'Ajuntament de Sabadell ha assegurat aquest programa que canviarà la gestió dels carregadors elèctrics municipals després de reconèixer que n'hi ha dos que no funcionen. En total, a Sabadell hi ha 5 estacions de recàrrega que permeten connectar 14 cotxes.
0: Tot això enllaça amb l'última enquesta de mobilitat en dia feina de l'Autoritat del Transport Metropolità, que deia que el 40% dels conductors de l'àrea metropolitana no poden instal·lar un punt de recàrrega al seu aparcament habitual. Això limita la compra de vehicles elèctrics, tot i que les dades no són dolentes. Sílvia Solanes, bon dia.
19: Bon dia. Sí, 7 de cada 10 noves matriculacions a Catalunya són de vehicles híbrids i elèctrics. En concret, segons diu la CNA, el 72,2% dels vehicles matriculats a Catalunya el primer trimestre d'aquest any ja són elèctrics, almenys parcialment. És una tendència que passa en altres països i que els experts atribueixen, almenys en part, a l'augment del preu dels combustibles provocat per la inestabilitat internacional.
0: I, de fet, ahir sabíem, coneixíem la dada que diu que el preu dels carburants a Espanya d'Espanya ha pujat un 21%. Això explica, en molt bona mesura, que els preus s'hagin enfilat a Catalunya a un 4% aquest agost. Avui en parlarem àmpliament de la inflació amb el professor Santiago Niño Becerra a partir de les 9. De moment, per això, un primer comentari sobre això de l'economista Miquel Puig.
20: La inflació està disparada i això és molt mala notícia per l'economia i per alguns ciutadans que són injustament perjudicats per ella. Es produeix perquè hi ha una escassedat de tot, de treballadors, de materials, produïda perquè els governs estan gastant més del que tenen i les empreses tecnològiques també. I també hi ha un factor conjuntural, que és la guerra d'Iran, que està produint una escassedat de combustibles, per tant, el seu encariment, i els combustibles s'utilitzen per tot, no sols pel transport, sinó per la producció en general. Per produir un pollastre necessita un litre de gasoil. Si el gasoil puja, el pollastre també.
0: Aquest augment de preus, com comentava Miquel Puig, ja està provocant protestes també en diversos punts del món, Freddy.
13: Sí, a Portugal, per exemple, en aquestes últimes setmanes s'han proliferat les marxes lentes de conductors tocant el clàxon del cotxe per protestar per l'augment del preu dels carburants. A França s'està parlant ja d'una nova convocatòria que, per cert, el Partit Socialista i de França Sumbisa han dit que hi donaran suport. Però, sobretot, on això s'està notant més és el continent asiàtic. Indonèsia, Filipines, Sri Lanka, Bangladesh són alguns dels països que han tingut protestes en aquestes últimes hores. També a Llatinoamèrica, molt especialment a Guatemala, amb protestes contra el racionament de la benzina.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassarem de seguida els bàsics del matí.
21: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: I començant pel temps, perquè avui és un dia en què tornarà a ploure fort, sobretot a partir de la tarda. Les zones més afectades seran d'entrada la Catalunya central i les comarques de Girona. Més endavant, les tempestes descarregaran el litoral i el prelitoral. I Protecció Civil, atenció, perquè ja ha activat en fase d'alerta el pla per possibles inundacions.
22: En aquell episodi últim, doncs, sí que teníem avisos de 5 sobre 6. En aquest cas, doncs, no. L'avís màxim, de perill que tenim ara mateix és de 4 sobre 6.
0: Així ho deia Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil. De moment, no s'han enviat alertes als telèfons mòbils ni s'han aplicat tampoc restriccions, tot i que aquest matí es farà una reunió també important del Comitè Tècnic de Seguiment per determinar si finalment cal prendre algun tipus de mesura. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
23: Bon dia.
0: Anem a fer una fotografia del dia. Dèiem que començarà a ploure a la tarda. Això què vol dir?
23: Això vol dir que al matí farà sol a gairebé sí. Tot arreu, que els núvols començaran a aparèixer a mesura que vagi avançant el dia, que les tempestes apareixeran al Pirineu, comarques de Girona, de Barcelona, i després també al litoral i prelitoral entre Barcelona
0: cap
23: i Tarragona.
0: Cap a quina hora?
23: En qualsevol moment de la tarda, en tots aquests sectors. I, de fet, entrat a la nit i la matinada, també al litoral i prelitoral es poden mantenir aquestes tempestes.
0: És un canvi, Eloi, per això que s'assembla molt el de la setmana passada?
23: Sí, és un canvi que arriba de la mà d'un front, que arriba molt aire fred a les capes altes de l'atmosfera, arriba just després d'uns dies molt càlids, ahir encara vam arribar a 39 graus al sud, i de moment tenim els mateixos avisos activats que la setmana passada, avisos de 40 litres per metre quadrat en mitja hora i 90 litres per metre quadrat en 3 hores.
0: El mateix no, perquè no s'han suspeses les classes en aquest cas.
23: Sí, hi ha una diferència, és que els avisos de la setmana passada eren vermells i els d'aquesta setmana són taronges. Això depèn del grau de probabilitat del fenomen. És a dir, la setmana passada es considerava que la probabilitat era mitjana, avui es considera una probabilitat baixa, i aquest grau de probabilitat es pot afinar a última hora, és a dir, aquest matí, a mesura que anem analitzant els models meteorològics que vagin sortint, es valorarà si es manté l'avís taronja o se suma una mica l'avís vermell. De fet, un dels problemes que tenim és que aquests llindars, només hi ha alguns models que marquen que se superin. Llavors, hem de valorar la probabilitat d'aquest fenomen. Hi ha una altra diferència des del punt de vista meteorològic, i és que les tempestes apareixeran a la tarda i no al matí. Per tant, tindran una aportació extra d'energia, de sol i de calor, que haurà fet durant el matí, i això farà que les tempestes apareguin sobretot a terra ferma. Sobre el mar també, però sobretot a la matinada, però durant la tarda a terra ferma. I una altra petita diferència és que les capes mitjanes de l'atmosfera avui farà menys vent, i per tant les tempestes es mouran més a poc i podran deixar més aigua sobre el mateix lloc.
0: I avui, per tant, pot ploure molt, en zones molt més concentrades.
23: Sí, de fet hi ha un model, només un, però també és veritat que és el model que considerem més fiable, que ens marca quantitats de 100 a 150 en alguns llocs entre el Penedès, el Baix Llobregat i la comarca de l'Anoia, al voltant de Montserrat i zones interiors del Penedès. La resta ens posa unes precipitacions més moderades, però de més de 50 litres per metre quadrat, per tant, precipitacions igualment fortes.
0: Doncs ara ho seguirem. Gràcies, Eloi, fins ara. Perfecte, anem a fer un cop d'ull també a les carreteres. Mireia Sala.
2: Retencions a l'AP7 de Castellbisbal a Barberà en sentit Girona i de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. Problemes també a la B23 per entrar a Barcelona de Sant Feliu a Esplugues, a l'A2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
3: Tornar a la rutina costa, però a Bonpreu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bonpreu i Esclat, tornar costa menys.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: A veure, repassem, ulleres, sí, necessari sac de dormir també, aigua per 3 dies, sí.
25: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
26: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
27: Com et dius?
28: Ferran Adrià.
27: Quina és la teva experiència com a cuiner?
28: Has estat a alguna escola?
27: Has tingut algun mestre?
28: Això és una altra lliga.
27: Això són 2 estrelles Michelin.
29: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
30: Estàs posant a tots al límit.
31: Andreu tots mal.
29: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
32: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
33: I des de 16.400 euros.
32: Què?
29: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
34: Catalunya Ràdio.
0: El Tribunal Suprem ignora la sentència de la justícia europea i torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont.
16: Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats.
35: S'amplia la zona de facturació de la T1 i es renova completament la T2.
36: És un desideràtum.
37: Que le seguimos pidiendo a la Comisión Europea que no autorice el alargamiento de la pista.
38: La idea de restringir l'accés dels menors a les xarxes anirà en línia del que va recomanar un grup d'experts a Brussel·les.
0: L'Ajuntament de Lleida vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat.
16: La paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:22, aquests són els sons del dia d'avui, 16 de setembre del 2026. De seguida els ampliem amb Pol Forada, Francesc Soler, Silvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
39: Bon dia.
0: Hem tingut d'entrada un altre robatori de coure. Ha estat el 6è en poc més d'una setmana a l'estació de França.
16: Això fa que hi hagi retards i menys freqüència de trens a l'R2 Sud i també afecta els regionals del sud. Entre gener i juny d'aquest any s'han doblat els robatoris de coure a la xarxa ferroviària a Catalunya. Per això el Ministeri de Transports posarà càmeres de seguretat als punts més afectats. A l'estació de França ja se n'ha adjudicat la instal·lació.
0: Una altra dada, els tirotejos amb foc real han crescut a la demarcació de Barcelona un 45% el primer semestre de l'any.
16: Segons ha avançat BTV, n'hi ha hagut 68 i això són 21 més que en el mateix període de l'any passat. Dels 15 homicidis de fet que hi ha hagut a la capital des del gener, 5 s'han produït amb armes de foc. Aquest augment contrasta amb els incidents amb armes blanques, furts i multireincidència que van a la baixa.
0: I a la crònica judicial, en aquest cas ens porta fins a una de les previsions destacades del dia, que és que l'Audiència de Barcelona jutja avui els policies acusats de buidar un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. Hi ha 4 acusats que s'enfronten a 13 anys de presó. Miquel Jarque.
40: És l'únic cas de violència policial de l'1 d'octubre que arriba a judici després que la resta d'agents implicats en altres càrregues hagin estat amnistiats. Els 4 processats són l'agent Escopeter, que va disparar un inspector, i 2 sotsinspectors. La Fiscalia demana l'absolució de l'Escopeter i dels comandaments considera que en l'actuació policial es va fer un ús legítim de la força i que van actuar en un context de greu alteració de l'ordre públic. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com deia el Miquel, les altres causes relacionades amb les càrregues han quedat amnistiades. I parlant de, justament de l'amnistia, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat aquestes últimes hores el recurs de Carles Puigdemont en què li reclamava l'amnistia després de les sentències de la justícia europea. S'esperarà fins al Tribunal Constitucional. Madrid, Paula Brujats.
16: I per primer cop, Pablo Llarena assumeix que la seva resistència a l'amnistia té els dies comptats, que haurà d'acatar l'aval previsible del Constitucional a favor d'amnistiar la malversació. Llarena ho deixa entreveure en un escrit i ho celebra el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ho veu a tocar.
41: Tiene en cuenta los recursos de amparo que están pendientes ante el Constitucional, el nuevo escenario
6: creo que se abrirá cuando esos recursos se hayan resuelto y, por tanto, la aplicación plena de la ley de amnistía es cuestión de tiempo.
16: De moment, Llarena diu que l'aval de la justícia europea a l'amnistia no l'afecta perquè no va resoldre el cas concret de Puigdemont i els exconsellers, sí que ho farà el Constitucional. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara dels tribunals, a les últimes hores hem sabut que la Fiscalia de Delictes d'Odi investiga l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per titllar un delinqüent d'escòria humana.
7: És un tuit que va fer el mes de juny arran d'un robatori a Badalona a una dona de 81 anys. Albiol va escriure textualment a la xarxa X aquesta escòria humana que ha vingut del Marroc. Afegia que ell el tornaria al seu país i ho acompanyava d'una fotografia del detingut. L'associació de drets humans Irídia ho va denunciar i ara s'ha sabut que la Fiscalia ja ho investiga.
0: I avui parlarem al Matí de Catalunya Ràdio d'aquí a una hora amb l'expresident José Montilla. Serà el dia en què el president Salvador Illa celebri la Diada d'Extremadura. Ho aprofitarà per reunir-se amb la presidenta extremenya Maria Guardiola del Partit Popular. La Diada de Catalunya a Extremadura és el que celebrarà Salvador Illa. Enviat especial a Mèrida, Albert Prats.
8: El govern ha decidit treure l'acte tradicional de Madrid i portar-lo a Extremadura per homenatjar les més de 100.000 persones d'aquesta comunitat que van emigrar a Catalunya el segle passat. La primera parada aquest matí de Salvador Illa serà a la Zarza, un poblet de Badajoz que s'ha convertit en un símbol d'aquella diàspora. A la tarda el president encapçalarà l'acte central de la Diada, serà aquí a Mèrida, on es projectarà el 47 per reivindicar la història de Manuel Vital, l'extremeny que va liderar la lluita veïnal del barri de Torre Baró de Barcelona. Illa també aprofitarà aquest viatge de dos dies per reprendre la ronda de trobades amb els presidents autonòmics i a l'equador del mandat ja va camí del 7 amb la popular Maria Guardiola, que governa amb Vox a la Junta d'Extremadura. Des de Mèrida, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Madrid a les 9, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo se les tornaran a tenir al Congrés en la primera sessió de control després de la desclassificació dels informes policials sobre l'entrada massiva a Ceuta. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
9: Bon dia, sí, amb una pregunta de Feijóo directa. Sánchez creu que ha degradat la imatge d'Espanya, li etzibarà, i és que la crisi de Ceuta continua al centre de l'actualitat política. Avui, amb xifres oficials fresques, queden encara entre 700 i 1.000 menors als carrers de Ceuta, 2.000 més estan en centres d'acollida i gairebé 50 dies després s'han iniciat només 1.822 expedients que poden trigar setmanes o mesos a resoldre's. Amb aquest panorama, el PP continua pressionant el govern espanyol, diu que calla davant del Marroc i que Sánchez ha de plegar. Crítiques a les que se sumen els socis. Avui també pregunta el president espanyol Míriam Nogueras de Junts. El govern espanyol, però, continua endavant. Avui el Congrés convalidarà el primer paquet d'ajudes a Ceuta. Són més de 300 milions.
0: I encara sobre Ceuta. Alerta al rebombori al voltant de l'últim partit del Madrid.
10: El club te dice, hay que ponérsela y te la pones. Si no te, si atenta contra una idea personal tuya, no te la pones. A mí, ponerse la media me parece de mierda. Ponerse la media... ¿Eso qué es?
11: Es que le está faltando el respeto a la entidad, que es el club. El club ha tomado una determinación y punto. Si no lo dices antes y no sales.
0: Els jugadors del Real Madrid, Mbappé, Vinícius i Konaté, han esquivat aquesta nit donar suport a Ceuta. Abans de l'inici del partit al Camp de l'Elx, els jugadors de tots dos partits saltaven a la gespa amb una samarreta d'ànims a la Ciutat Autònoma, però aquests tres jugadors del Real Madrid portaven aquesta samarreta mal posada, expressament perquè no es llegís bé el missatge. Ha estat un gest molt comentat i molt criticat a les xarxes socials. I una notícia de fa pocs minuts. Atenció, perquè el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona està a la venda.
16: Sí, segons ha avançat el mitjà britànic Green Street i ha confirmat el periòdico, el propietari de Diagonal Mar, Deutsche Bank, busca comprador. Fa una dècada que el banc alemany va adquirir el complex per 493 milions d'euros. Si es ven per una quantitat similar, tornarà a ser una de les majors compraventes de centres comercials registrades a Espanya. Es preveu que es tanqui l'operació durant el primer trimestre del 2027.
0: I una altra novetat, notícia també d'aquest matí, han rescatat al mar 58 migrants en 5 embarcacions a les Balears.
16: Dues a Formentera, dues a Cabrera i una a la colònia de Sant Jordi, al sud de Mallorca. Amb aquestes 5 embarcacions, en total, han arribat 11 amb 139 migrants entre dimarts i dimecres a la matinada.
0: I l'Ajuntament de Lleida confirma que vol sancionar l'ús del vel integral a la ciutat, amb multes que poden arribar als 750 euros. És una mesura que preveu la nova ordenança de civisme que el PSC vol aprovar en el proper ple, tot i que ara està buscant els suports. Lleida, Júlia Albacar.
2: La Paeria defensa que la prohibició està orientada ara com una política feminista i no per una qüestió de seguretat com es plantejava fa 15 anys. Tot i que es prohibeix portar la cara tapada en espais públics, es permetran algunes excepcions, com els centres de culte, els moments socialment acceptats i quan s'estigui exercint un dret fonamental. Tot i que en este darrer supòsit, l'alcalde Félix Larrosa confia que es podrà multar.
3: La ordenança així ho diu, però és que també t'he de dir que han parlat amb islamistes, eh? No hi ha cap precepte al Corán que digui que les dones han d'anar tapades. Ni un.
2: Perquè es pugui aprovar el proper ple, el PSC haurà de buscar suports després que ahir en un debat a comissió Junts i Vox s'abstinguessin i el PP i Esquerra hi votessin en contra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que una mesura així es va intentar activar el 2010, però llavors la justícia la va acabar tombant. I parlant dels tribunals, Donald Trump carrega durament contra el Suprem dels Estats Units, després que el màxim òrgan judicial li ha tombat les restriccions que volia posar al vot per correu. Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump ha comprovat com una vegada més la justícia nord-americana no s'ha deixat atrapar pels seus tentacles. De fet, 4 dels 6 jutges afins al seu partit se li han girat en contra i amb els seus vots han impedit que el servei postal dels Estats Units pugui bloquejar milions de vots per correu en un país on una tercera part de l'electorat utilitza aquesta modalitat. Des del Partit Demòcrata han advertit que els consta que Trump està desviant esforços de l'FBI en favor del seu relat conspiratori.
5: Una font interna del Departament de Seguretat adverteix que el departament està retirant centenars d'agents federals de les seues funcions per enviar-los a fer tasques inútils i absurdes. L'objectiu és intentar demostrar les tristes feixugues i des de fa temps desmuntades teories conspiratòries electorals de Trump.
4: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per cert, que el Congrés calcula en 38.000 milions de dòlars la factura de la guerra a l'Iran.
12: El càlcul és fins l'1 d'agost en funció de les intensitats dels atacs. Caldrà anar-hi afegint entre 2.000 i 3.000 milions cada mes.
0: I avui el Ministeri de Salut de Gaza suspendrà els serveis de transport per als serveis mèdics.
12: En locals com internacionals, a causa de la manca de combustible, pneumàtics i recanvis necessaris per operar i mantenir els autobusos, les ONGs alerten que això reduirà la presència de sanitaris i d'intervencions quirúrgiques.
0: Tot això el dia en què el Liceu inaugurarà temporada amb un Aire de Verdi més antiguerra que mai.
16: Serà el 25 de setembre i hi haurà 17 funcions fins al 15 d'octubre. Al capdavant de la direcció escènica hi ha l'artista iraniana Shirin Nesha, que diu que cada vegada som més insensibles davant l'horror de la guerra i el patiment, i ha confessat que per això ha portat aquesta proposta a escena.
13: I don't want to be apologetic.
14: No vull disculpar-me davant d'algú que diu com s'atreveix a portar el dolor, el patiment i els cadàvers a l'escenari. Doncs perquè això està passant i no podem tancar els ulls davant d'aquesta realitat. L'art no és propaganda, és un reflex de la realitat.
0: Són les 8:32. I un treballador ha mort i un altre ha quedat ferit crític a Tarragona mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica.
12: La fossa està situada a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central de la ciutat. Segons els bombers, ahir al vespre els operaris treballaven al desguàs on s'havia acumulat monòxid de carboni. El treballador ferit està ingressat a l'Hospital Joan 23. L'aparcament ha quedat tancat perquè els Mossos puguin fer la investigació.
0: Mentrestant, Protecció Civil s'obre a plantejar un calendari i uns horaris més amplis dels serveis de socorrisme després de l'increment de morts a les zones de bany aquest estiu. La plataforma SOS Socorristes es manifesta avui a Barcelona. Ricard Buigas.
15: El subdirector de Prevenció de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicat a Catalunya Ràdio que es reuniran amb el sector per avaluar canvis.
17: Doncs allà també es prendran decisions relacionades amb qüestions com la vigilància, els horaris, els calendaris de vigilància i totes aquestes qüestions que estan per plantejar i a les quals s'ha d'arribar amb un consens i amb un equilibri perquè puguem millorar aquestes xifres.

0: aquest compromís amb la terra.
1: Exactament, sí, sí.
0: És una mica...
1: És un dels valors fundacionals de l'escoltisme, sí, sí.
0: Doncs vinga, va, anem amb aquesta festa que ens oferiu el dia 27 de setembre a partir de les 10 del matí. Vosaltres estareu abans,
1: sí.
0: Però a les 10 del matí comenceu amb aquest esmorzar per tots els participants.
1: Exacte, sí. Bueno, això ve... Farem un esmorzar que oferim a tots els participants. Ve d'un compromís que tenia l'Ajuntament amb nosaltres anterior per un problema que va haver a la festa de l'esport de Global, que va ser l'abril, i bueno, i llavors pues, com teníem aquesta oportunitat de que podíem oferir aquest esmorzar, pues, a tots els participants que vinguin a participar a les següents activitats, que són la gincama de marxa nòrdica i un recorregut cultural per Esplugues molt interessant, pues, pensem que és important que la gent es comenci a conèixer, etc., pues, que millor que amb un bon esmorzar.
0: Si hi ha participants, hi ha inscripcions.
1: Sí.
0: Per tant, entenem que s'han de fer les inscripcions directament a la vostra pàgina web. De...
1: Sí, a la web que s'ha de fer les inscripcions és la web del Centre Excursionista d'Esplugues. És a dir, si poseu al Google o a la IA, ara que està més de moda, poseu Centre Excursionista d'Esplugues, us portarà a la web, amb el qual a la pàgina principal està penjat el cartell de la festa, i allà hi ha una petita explicació de les activitats, i després hi ha un botó que diu per més informació. Llavors allà vas a una pàgina que torna a sortir el cartell, i hi ha els botons per inscriure's a la gincama de marxa nòrdica, per inscriure's al recorregut cultural per Esplugues, i després, que parlarem una mica més endavant, fem un dinar popular. I allà hi ha l'inscripció, que allà és on posem a la venda els tiquets del dinar.
0: Molt bé, doncs fem aquesta inscripció. La primera activitat començaria a un quart d'11, a les 10, un quart d'11, poder bueno, dos quarts.
1: La idea és que cap allà a les 10:20 ja hem acabat d'esmorzar, i llavors començaria el que seria l'itinerari cultural, que ho fa amb una persona que és d'Esplugues de tota la vida, que ha fet diversos llibres d'història d'Esplugues, uh-huh, de llocs emblemàtics, etc. I llavors pues, començaria el recorregut. La primera etapa de l'itinerari cultural serà precisament fer una explicació d'on venen a la casa on, que és el nostre local ara, que és la casa Termes, i la casa Pons, que és la Villa Pepita actualment. Llavors faran una explicació d'on venen aquestes cases, per què hi ha aquells jardins, etc., i després se seguirà fent un itinerari cultural per Esplugues, de llocs emblemàtics i, jo diria, fora dels itineraris habituals que es fan de culturals.
0: Per tant,
1: ho recomano molt perquè és molt interessant.
0: Estem parlant d'una ruta de recuperació de memòria històrica, perquè hi ha molta gent que no sap la història de les cases Pons i Termes. I aquesta activitat també hi ha una activitat inclusiva, amb marxa nòrdica. Explica'ns en què consisteix.
1: Sí, bueno, en paral·lel a la ruta aquesta cultural, es farà una gincama de marxa nòrdica, que amb els inscrits amb aquesta gincama farem grups de 4 persones. Si no teniu bastons de marxa nòrdica, no hi ha cap problema, perquè nosaltres en tenim per deixar, i l'Ajuntament ens deixa els seus també, amb el qual tenim bastons de marxa nòrdica suficients per tothom que vingui. La gent que no hagi fet marxa nòrdica mai, no hi ha cap problema, perquè farem una petita introducció de 10 minuts de com, sobretot de com s'han d'agafar els bastons, com s'ha de caminar, etc. És a dir, que si algú no ha fet mai marxa nòrdica i vol venir a passar-ho bé, no té cap problema per venir. Vale? I llavors inclusiva és perquè bueno, estem en contacte amb diversos grups pues, que fan inclusió de persones amb dificultats, i és molt interessant, pues, per exemple, per gent que està en postoperatoris, que ha tingut algun problema, etc., pues, que la marxa nòrdica és una activitat física i de relació social, que és molt important, el que nosaltres diem el Nordic Talking, que vol dir anar fent marxa nòrdica parlant, que llavors és molt inclusiu per tots els participants, no? Per això ho diem, que també és una activitat inclusiva, perquè l'única condició és que, evidentment, has de poder caminar una mica, perquè si no, perquè la marxa nòrdica sí que es camina.
0: Per tant, és una marxa inclusiva per introduir tots aquests beneficis que té la marxa nòrdica per a aquestes persones. Teniu una entrada molt atapeïda d'activitats, perquè tenim uns, teniu

0: Uns tallers lúdics
1: sí.
0: per infants.
1: Llavors, el plantejament és que aquesta, la caminada... l'itinerari de cultura i la gincama de marxa nòrdica es faran en paral·lel, és a dir, que vulgui fer esport, doncs marxa nòrdica, que vulgui fer cultura, té l'itinerari cultural, i després, quan ja tot estigui en marxa, cap allà a dos quarts, a les 11:45, començaria el que serien els tallers. Dintre de l'entitat hi ha una secció, que és la de Gaia, que és una escoleta que hi ha als matins per infants de 0 a 3 anys. Llavors faran tallers adreçats a aquesta edat. L'agrupament, escolta, farà tallers orientats a, doncs, per nens de més de 3 anys, és a dir, estaríem a la franja d'entre 6 a 12 a 14 anys, i al centre excursionista muntarem un rocòdrom mòbil d'uns 5 metres d'alçada que per dir-ho d'alguna forma, els infants podran fer escalada a empreses, no? I assegurats, perquè hi haurà un tècnic de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, etc. No? I a part d'això, el que les seccions de d'Espluga Viva, el que farem cada secció és muntar... la CAL també participa, faran un joc del parològic, perquè nosaltres, encara que no sigui una secció d'Espluga Viva, participar del local, etc., i hem volgut que tots els grups que participen al local presentin les seves activitats, no? I llavors el centre excursionista TIC i l'agrupament tindrem unes carpes amb uns estants amb el qual tindrem informació de totes les activitats regulars que fem durant l'any.
0: Espero que vagi bé el paraulògic, perquè es va fer pel mes d'abril.
1: Sí. Exacte,
0: tenir molt d'èxit el paraulògic, ens ho vam passar molt bé. Doncs vinga, endavant totes aquestes aportacions que feu amb aquesta festa de l'esport. I estem arribant ja a les 12 del migdia.
1: Sí, a les 12 del migdia ja calculem que s'haurà acabat la gincama de marxa nòrdica i l'itinerari cultural, és a dir, tothom ja estarà als jardins de la casa Termes. No hem dit l'adreça, que està al cartell, però és al carrer Sant Francesc Xavier número 5-7, i tota la festa i les activitats es fan als jardins de la casa.
0: No hi ha pèrdua, perquè està a la mateixa carretera de Cornellà.
1: Sí, està tocant a la carretera de Cornellà, és molt cèntric, etc. Sí. No? Bueno, llavors a les 12, que ja estarà totes les activitats ja centralitzades a la casa Termes, i començaria un concert vermut, amb el qual hi haurà música tradicional, hi haurà un petit bar amb el qual es podrà prendre el vermut, etc. Això serà fins a les 2. En paral·lel seguiran els tallers per infants, seguirà el rocòdrom, vale? I llavors la idea és que cap allà a les 2 ja comenci el repartiment del que seria el dinar popular, que també s'han de fer les inscripcions per la mateixa web del Centre Excursionista d'Esplugues. Els tíquets del dinar costen 12 euros, inclou una paella de marisc, inclou postres, inclou el pa i uns postres que posarem unes coques, etc. I uns gotets de moscatell.
0: I després de dinar s'ha de fer la sobretaula.
1: La sobretaula.
0: I la tindrem, eh?
1: I la tindrem, i després a les 4 vindran unes noies del grup White Noise que faran un concert, que canten i toquen diverses músiques, no? I fins a les 6, que a les 6 donarem per finalitzada la festa, recollirem i ja està, no? Perquè serà tot el dia i esperem... Aquesta festa està oberta a tothom que vulgui venir, vale? No, per fer les activitats o pel dinar sí que cal inscripció prèvia. Les activitats d'itinerari cultural i de gincama de marxa nòrdica són de franc, vull dir, no cal pagar res. L'únic que sí que cobrem és el tiquet del dinar, perquè això sí que... Sí,
0: costa pèmpins.
1: Què?
0: Que costen diners,
1: clar.
0: O sigui, no és de franc, eh? Vull dir, qui vulgui menjar, que pagui el tiquet.
1: Sí, sí. El dinar el fa la cooperativa La Paca, que és la mateixa que fa els dignats de Festa Major.
0: Molt bé. Doncs podríem dir que l'Espluga Viva ens ofereix aquesta caminada popular de Festa Major reconvertida en aquesta festa de l'esport, ja que no podrem pujar a Collserola a fer la caminada tradicional, però està molt bé. Vull dir, no trobarem a faltar la caminada, Jordi.
1: Bueno, sí que la trobarem a faltar, perquè
0: pels que camineu llarg,
1: sí. Portem 27 anys fent la caminada, pues, és un record molt
0: important.
1: Que
0: és una tradició.
1: Què?
0: És tradicional.
1: Sí, sí, és tradicional. Bueno, hi ha molta gent que cada any repeteix, vull dir, encara que la muntanya que tenim a Esplugues pues, és limitada, perquè només tenim pràcticament Sant Pere Màrtir i una mica més, i si anem a la Vall de Sant Just perquè està a prop i tal, però bueno, però hi ha molta gent que ha fet les 27 caminades, vull dir que... I clar, sap greu que aquest any no es pugui fer, però bueno, però les condicions que hi ha actuals del tema de la peste porcina és el que hi ha, no?
0: Doncs res, és una activitat esportiva.
1: Sí, sí, ja volíem que tingués les tres vessants, la vessant esportiva, la vessant cultural i la vessant d'infants, compromís, escoltisme.
0: Doncs ho repetim, us convidem a aquesta festa que es farà des de l'Espluga Viva, carrer Sant Francesc Xavier, número 5 i 7, d'Esplugues, però si aneu per la carretera de Cornellà, són els Jardins Pons i Termes, que es veuen passant per la mateixa carretera, és molt fàcil de localitzar-ho, i allà tindrem una festa oberta a la ciutadania, però us haureu de pagar el tiquet del dinar.
1: Exacte. I important, el dia 23 de setembre, dimecres, tanquem inscripcions, perquè, clar, evidentment, tenim que saber quanta gent ve a dinar per veure la intendència, etc.
0: Vale. Per veure la paella s'ha de ser més gran.
1: Sí, ha de ser més gran, més petita, quanta, vale, la gent, bueno, la cooperativa que s'encarrega, sí, del menjar, pues necessita tenir un número aproximat de participants. No?
0: Doncs Jordi, molt bona festa major, perquè primer tindrem la festa major i espero que aquesta festa de l'esport, la cultura, el compromís que ens ofereix l'Espluga Viva, no, espero, no, és que anirà bé, no és que estic dient jo, anirà bé la festa de l'esport, sí, de l'Espluga Viva. Val?
1: Bueno, doncs esteu tots convidats a venir, a participar.
0: Gràcies, com dic sempre, moltes gràcies per participar, per haver vingut, per haver-nos explicat les vostres activitats, i una forta abraçada a totes les persones que feu possible que l'esport, la cultura, sigui possible i que aquest compromís no ens deixi mai. Gràcies, Jordi.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM, el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: possible dream to fight. Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Servei d'acreditació de competències professionals.
4: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
5: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
6: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
3: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Esplugues FM.

0: igual que tu.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 12 del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui tenim amb nosaltres una entitat que forma part de les seccions de l'Event Centre Cultural. És Gelada. I a més, Gelada, ja vam fer una entrevista perquè el 2023 vam fer els 50 anys. Per tant, aquest 2026 estem amb la celebració de 53 anys de la vida d'aquesta entitat, d'aquest centre excursionista d'aquí d'Esplugues. Per parlar de les activitats que s'estan fent per aquest any, tenim amb nosaltres l'Oriol Pi. Benvingut.
2: Gràcies.
1: Gràcies a tu per estar aquí, per portar-nos totes les activitats que fareu, que les primeres s'han iniciat el primer cap de setmana del mes de febrer, el 7 i 8, que és la construcció d'un poblat d'iglús, que serà 33 anys que esteu fent, no de manera consecutiva, però seria la 33a edició d'aquest poblat d'iglús. Anem a explicar què és un iglú. Molta gent ja ho sabrà, però per qui no ho sap, què és un iglú?
2: Què és un iglú? Perquè ens fem una idea, és, si tots hem vist el Pingu, doncs és allà on viu el Pingu. Són aquells blocs de gel o de glaç que tenen una forma així esfèrica, circular o mitja esfera, i és originari dels poblats inuits. I aleshores, doncs, la idea és d'aquest poblat d'iglús és anar-los a construir nosaltres mateixos. Òbviament, ara aprofitant, a més, aquesta temporada de neu tan bona que hem tingut, anirem a la zona del Ripollès, concretament a la zona de Vallter, i allà construirem aquest poblat d'iglús. I la idea és passar-hi la nit, passar la nit a dins dels iglús. Farà fred? Sí, segurament farà bastant fred, però penseu, per exemple, que els iglús a dins mantenen una temperatura que oscil·la entre els 0 i els 2 graus. Pot semblar realment una temperatura molt incòmoda d'estar-se a dins, però penseu que a fora, a la nit, si fa menys 8 o menys 10 graus, a l'entrar dins és una sensació molt més confortable respecte al que està fent a fora. A més, també t'aïlla del vent i t'aïlla també del soroll. És una experiència molt curiosa de sentir res allà dins, mentre a fora pot ser que hi bufi el vent i que faci molt fred.
1: De fet, hi ha hagut gent que s'ha vist dintre d'una allau i ha improvisat un iglú no construït d'aquesta manera. Si mirem el documental de Balandrau, veiem perfectament que hi ha una de les persones que diu: em vaig sepultar jo mateix dintre de la neu, em vaig fer una cova, que seria un iglú, i gràcies a això es va poder salvar. Per tant, la gent que feu alta muntanya, és molt important que feu aquests cursos d'iglús.
2: Sí, pot servir com a refugi d'emergència, com bé comentes. Esperem que no sigui el nostre cas. És a dir, la idea és doncs, anar-los a construir durant el matí, tranquil·lament, tenint tot el dia, per a la que comenci a fosquejar, doncs ja tenir un lloc on resguardar-nos i passar-hi la nit.
1: Doncs anem a la propera activitat, perquè teniu una programació que va fins al mes de novembre.
2: Sí, sí, sí. Abans, si em permets comentar, per posar una mica de context, el Gelada és el grup excursionista que ja té molts anys de vida, com comentaves abans, i ara el que hem fet o estem intentant fer és doncs, sortir, si se'm permet l'expressió, de l'hibernació amb què havia estat aquests últims anys, sigui per diversos temes, entre el Covid pel mig, entre la gent que ho portava, doncs tenir altres coses i altres compromisos familiars que no els permetien d'organitzar doncs, tantes sortides als caps de setmana a la muntanya, i ara la idea és reflotar-ho o sortir d'aquesta hibernació pensant una mica en grup de gent jove, d'entre uns 20 i 40 anys, tampoc està estrictament limitat, però sí que una mica tot això neix de la idea de buscar un grup de gent per anar fent sortides a la muntanya. El que ens passa a bastanta gent és que tenim el nostre grup d'amics de tota la vida, amb el que fem els sopars i les festes d'aniversari i el que sigui, però l'hora de sortir a la muntanya, doncs no, pel que sigui, doncs no els agrada o no trobes aquell grup de gent o no pots fer les mateixes coses. Aleshores, doncs, la idea és això, un grup de gent que tinguem ganes de sortir a la muntanya, i aleshores doncs, per autoorganitzar-nos una mica i tenir com bé comentaves, i vaig ara això que em deies, hem fet un calendari, una mena de planificació d'aquí a novembre amb diferents sortides. Ara més o menys hem fet una sortida, un més sí, més no, per tenir això. No implica, no és un tampoc una cosa que impliqui un compromís d'estar cada dos per tres doncs atent al calendari i fent coses, sinó doncs saber que, mira, doncs ara a l'abril farem aquesta sortida, d'aquí un parell de mesos farem l'altra, i si et ve de gust doncs apuntar-t'ho al calendari, i abans doncs quedar algunes setmanes abans per acabar d'organitzar-ho i ja està, i sortir a gaudir de la muntanya.
1: Doncs quan acabem l'entrevista us direm on us podeu apuntar i què heu de fer per poder participar en aquestes activitats. I anem a explicar primer les activitats i fer una miqueta de caliu.
2: Vinga, doncs per anar fent boca o per anar entrenant una mica les cames per a aquestes sortides de muntanya que tenim planificades. Hem comentat ja el Poblat d'Iglús, ara al febrer, però després la idea és a l'abril fer una sortida a Montserrat, i aquí aprofito per comentar també, és una combinació, aquestes sortides a la muntanya que hem planificat, ja d'un parell de tipus, és a dir, algunes que són només d'un dia, que és una matinal de diumenge o una excursió, més després dinar i després ja tornar cap a casa, i alguns altres que són, algunes altres sortides que són de cap de setmana. Com, per exemple, això, la primera serà a Montserrat, que serà una sortida d'un dia, fent una ruta sortint dels recorreguts típics dels guiris amb xancletes que pugen fins a Sant Jeroni, que això passa, doncs seria fer una ruta que sortís de tot això i anar a veure racons una mica més amagats de Montserrat.
1: L'excursió, la sortida a Montserrat, és un clàssic de gelada, perquè l'heu fet moltes vegades i sempre intenteu fer recorreguts diferents i descobrir indrets de la muntanya que són preciosos. Per tant, també ara fa temps que no fèieu aquesta sortida a Montserrat, també era un clàssic dintre de la programació de Festa Major de Sant Mateu, però bueno, com hem dit, hi ha hagut un parèntesi, me n'alegro també que recupereu aquesta sortida.
2: Sí, això a Montserrat ho tenim ben a prop, no la veiem, així com altres pobles del Baix Llobregat sí que si treuen el cap per la finestra el veuen, nosaltres aquí
1: hem d'anar una miqueta fins aquí, fins al camp de l'estadi del Johan Cruyff, que ja comencem a veure Montserrat.
2: Val, però aleshores ja sortim del municipi.
1: Sí, ja sortim.
2: No tenim la no. Possibilitat de veure'l des del municipi, no sé, des de dalt una mica al cim de Puigdossa, si fa bon dia s'intueix.
1: Sí, i des del mirador de l'edifici Balden, que hi ha un restaurant, també es veu Montserrat. Val.
2: Però torna a ser els de Sant Just, veus?
1: També,
2: ens falta això, ens falta
1: no.
2: Un lloc per veure'l tranquil·lament. Però res, això, com comentaves, Montserrat sí que és una sortida típica, la tenim a prop i volem doncs descobrir-la i descobrir indrets diferents. Després, el juny, farem una que serà de tot el cap de setmana, que serà a la Vall de Núria. També és un lloc molt icònic de l'excursionisme català,
1: sí.
2: I doncs això també volem conèixer aquest espai. La idea serà fer nit en un refugi, aleshores doncs combinar el primer dia aproximació al refugi i l'endemà poder fer algun cim de la zona de Núria.
1: I al ser el mes de juny podreu disfrutar, perquè la nevada aquest any a Núria ha sigut de les màximes quotes que ha tingut de neu, i el juny estarà preciós, perquè segurament que hi haurà tota una sèrie de flora que feia molts anys que no sortia, perquè la neu fa això, que fa créixer tota una espècie de plantes i d'herbes que segurament que amb la sequera que hem tingut aquests darrers anys podem veure flora que feia anys que no veiem a la Vall de Núria.
2: Sí, realment es preveu, com bé dius, una primavera molt bonica, molt esplendorosa.
1: I explosiva de color,
2: sí,
1: i de vida.
2: Sí, sí, sí. Amb moltes ganes doncs, això de poder estar tant als prats com a dalt a les muntanyes per gaudir-ne. Si seguim amb la programació, al setembre hi ha una sortida a la Gallina Pelada. Aquesta seria de també només un dia. I ja per acabar, al novembre hem planificat una sortida a Andorra, que seria també de cap de setmana. Andorra també és el país veí que tenim aquí, que és el, com ells diuen, no? Tenen com a eslògan el país dels Pirineus, realment, clar, és que estan enclavats allà al mig dels Pirineus, i Andorra té el que té de bo a nivell de muntanyes és que té tota una xarxa i un circuit de refugis lliures molt potenciats des del mateix govern andorrà, que estan molt bé dins de les condicions que són uns refugis lliures, però que tens molta facilitat per fer un circuit dormint en algun refugi lliure, fent alguna circular per no haver de pujar i baixar pel mateix lloc, i dona molt joc. Aleshores, doncs, tenim temps encara per planificar la ruta, i una mica, tant aquesta, la d'Andorra, com totes les altres, es tracta, això és una primera proposta o un primer calendari, amb la voluntat de tots aquells que vulguin apuntar-se, doncs, de reunir-nos i acabar de decidir què ens ve més de gust, o quina zona de Montserrat volem descobrir, o quin lloc de quin cim de la zona de la Vall de Núria volem fer, i estar obert a això, a nosaltres mateixos trobar-nos, organitzar-nos i fer sortides que ens vinguin de gust. Hi ha aquesta planificació inicial. Si fruit d'aquestes trobades i aquestes sortides, doncs fem la de Montserrat i abans no fem la de la Vall de Núria al juny, al maig volem fer-ne una altra, doncs també està obert això, de que nosaltres mateixos ens anem animant a trobar-nos, a fer comunitat, fer grup i fer muntanya i fer país.
1: Doncs anem a convidar les persones que puguin estar interessades. Com ho podem fer per participar i per formar part d'aquest grup de gelada? Què han de fer? A on s'han d'adreçar?
2: Mira, d'entrada podríem dir que aquí a l'Avens, a Secretaria, durant la informació, quan s'apropin les sortides, també anar seguint les xarxes que fins ara han estat una mica en hibernació i ara les anirem traient d'aquesta hibernació i anirem, doncs, ja penjant les primeres, o anirem recuperant una mica això de, doncs, fotos que farem ara a la primera sortida al Poblat d'Iglús, i així, doncs, ja podem anar fent boca i tothom podrà veure, doncs, les sortides que anem fent, i allà anirem anunciant les properes sortides, doncs via Instagram, via Facebook o via presencial, vinguent aquí a l'Avens i parlant a Secretaria, i ja indicaran, doncs, com ho poden fer, o el telèfon de contacte, o quan ens reunim. Això, cap problema, ens trobarem.
1: A més, l'accés a gelada és fàcil perquè són una de les seccions que estan a planta baixa, planta carrer, i no s'han de pujar escales.
2: Home,
1: com a d'altres.
2: Tot i que en el nostre cas, a veure, hauríem de poder pujar unes quantes escales, no? Si la idea després és anar a fer muntanya, però sí, entenc el que dius. És cert que per reunir-nos en el local que tenim aquí a la zona del mateix Avens no hem de fer molt esforç, perquè ja el guardem o ho guardarem per les sortides quan anem a caminar.
1: Oriol, si m'he deixat alguna cosa, alguna coseta més que vulguis comentar ja per anar finalitzant?
2: No, simplement, doncs, reiterar de portes obertes. En aquest sentit, estem a la muntanya i estem al camp, per tant, no s'hi poden posar portes, per tant, tot el contrari, tot ben obert per acollir gent. Sí que hem comentat d'una franja així d'edat jove, i hem dit de 20 a 40, però joves menors de 20 i joves més enllà dels 40 també seran benvinguts, perquè la idea és això, fer grup, tenir una xarxa de gent que ens agradi la muntanya i que, doncs, l'un per l'altre ens anem animant a fer sortides i a trobar-nos tant aquí al poble com sobretot per marxar i conèixer la muntanya que tenim per aquí prop i el país.
1: Doncs gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Ja sabeu que de secció a secció, secció de la ràdio a secció excursionista, ens podem retrobar sempre que vulgueu, sempre que ho necessiteu, i recordar-vos que Gelada està a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, d'Esplugues de Llobregat.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre graller.
1: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé. Joan, explica'ns una mica així per sobre què és tradicions i costums de l'Espluga Viva. En què consisteix?
1: Bueno, el grup de tradicions i costums de l'Espluga Viva és un grup de gent que ens dediquem a la divulgació, a preparar projectes sobre les tradicions, sobre la música d'arrel, sobre les arrels, diguéssim, tradicionals d'Esplugues, i tot això amb uns formats, diguéssim, doncs, el més atractius possibles perquè la gent els puguem compartir, diguéssim. S'han editat uns... Bueno, es van editar uns llibres fa un temps. Organitzem el Festival de Música de Tardor a la Relat, que són una quinzena de concerts de música d'arrel tradicional. Participem activament en la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues, tot en l'àmbit, diguéssim, de la cultura tradicional i de la música d'arrel, diríem.
0: Si agafem el calendari, diguem-ne, manual, doncs faríem Sant Joan, la Flama del Canigó, passaríem per les festes de Santa Magdalena, no vull dir, segur que em deixo alguna cosa, eh? La Fira de Nadal, també.
1: Sí, hi ha moltes coses. Una mica seguim una mica el calendari festiu, però, bueno, evidentment no arribem a tot arreu ni estem tampoc a totes les festes que es fan a Esplugues, que hi ha moltes entitats que també hi tenen la seva a dir i a organitzar, diríem, eh? Nosaltres som una entitat modesta, diríem, que, bueno, que mica en mica estem intentant, doncs, allò, donar difusió i que la gent conegui, doncs, el patrimoni cultural i tradicional que tenim a Esplugues i en general al país, no? Vull dir que...
0: Quan hi ha festa major o qualsevol activitat en la que hi participa una entitat de cultura popular, doncs trobem els músics que els acompanyen.
1: Correcte, sí, sí.
0: I aquí està l'aula de música de l'Espluga Viva.
1: Sí, una de les activitats que tenim permanents, diríem, durant tot l'any és l'aula de gralla, l'aula de gralla, que com el seu nom especifica, diríem, doncs són classes de música. En aquest cas, l'instrument de la gralla, que és un instrument dels més populars, diríem, dels més coneguts a l'hora de fer les funcions d'acompanyament dels gegants o del ball de bastons o d'animar els cercaviles, etc. TIC es va especialitzar, diguéssim, en aquest sentit, en l'instrument de la gralla, i aquesta activitat la fem arreglada, diguéssim, i durant tot el curs, diríem, eh? Els alumnes i les alumnes estan tot l'any, diguéssim, s'estan preparant, s'estan formant de cara a tenir músics grallers de cara al futur per seguir acompanyant, diguéssim, els diferents elements de la festa.
0: Ara parlarem una mica dels instruments de l'aula i després tornarem a agafar el caire musical directament parlant de les entitats. Anem una mica. Quins són els instruments que durant tot l'any teniu a l'aula de música, a més de la gralla?
1: Tenim la gralla, diguéssim, i tenim una altra secció, diríem, que són els tallers de guitarra, que... Bueno, també són cursos que són permanents, diguéssim, durant tot l'any. I llavors ara ens estem plantejant de fer una cosa que li diem els tallers d'estiu de l'aula, que seran al juliol, de cara a ampliar una mica l'espai musical, diguéssim, d'aprenentatge, de formació, i que es pugui fer aquí Esplugues, diguéssim. Llavors, aquests tallers, els instruments que hi hauran seran l'acordió diatònic, el flabiol i tamborí, el timbal, hi haurà un conjunt instrumental i hi haurà la gralla, també. Llavors, aquests instruments tots tenen, diguéssim, venen de l'arrel tradicional, són instruments que es fan servir també per acompanyar, tenen una funció d'acompanyament dels elements festius. Si hi ha alumnes, si hi ha gent que vol aprendre a tocar algun instrument d'aquests que he citat, de cara a poder fer permanent, diguéssim, a l'ensenyament d'aquests instruments. Així és com la gralla, que estem tot l'any, doncs el mateix amb el flabiol o amb l'acordió, etc. Diguéssim, estem en un poble que és una mica dispers en aquest sentit.
0: Però hi ha forces músics tradicionals aquí a Esplugues. O podem, ho sembla a mi.
1: Forces, no sé què vol dir, però sí, efectivament, sí que n'hi ha. Llavors, el que es tracta és de que la gent, els nous músics o la nova gent que vulgui aprendre a tocar instruments, doncs tingui una sèrie de recursos al seu abast, cursos, i que això es pugui anar repetint durant el curs, de cara a consolidar una mica el que és la formació musical d'aquests instruments tradicionals, perquè no oblidem que hi ha una escola municipal de música, però que aquesta escola municipal de música no oferta instruments tradicionals. Allà no pots anar a estudiar la gralla, ni pots anar a estudiar l'acordió diatònic, ni pots anar a estudiar el flabiol, ni el timbal.
0: Per tant, ens trobem Esplugues, que té un referent musical, que és l'escola municipal, però no es potencia la música tradicional.
1: Bueno, no es potencia, diguéssim, que aquí ja no em vull ficar on no em demanen, però, clar, la gestió, diguéssim, de l'escola de música està contractada. Llavors, a partir d'això deu haver un pressupost, deu haver uns recursos destinats a l'escola, que no inclouen, de moment, no inclouen aquests instruments tradicionals. Sí que es va fer un intent, un curs, diguéssim, que es va, si no m'equivoco, es va regalar a cost zero, diguéssim, l'assignatura de tenora, l'assignatura de gralla, però crec que no oferten actualment els instruments tradicionals, diríem.
0: Joan, jo vull també incidir en la importància que té tots aquests músics quan anem a festa. Clar, no podem agafar una música d'un USB, abans era d'un casete, doncs d'un USB, i que els músics ballin, perquè jo et veig amb bastons, per exemple, i depèn del dia i depèn de la colla que balla, el ritme suposo que deu ser un o deu ser un altre, no? Sí, sí. I voldria incidir en la importància aquesta de tenir la música en directe i amb músics que estan allà mateix.
1: Bueno, aquest és un dels grans temes, diríem, de fons del tema musical de les colles. És evident, és evident que en el cas que comentaves de la colla de bastoners, evidentment necessiten músics. Els geganters necessiten músics perquè els gegants ballin. Els castellers necessiten els músics per aixecar castells, etcètera, etcètera. Llavors, quin és el problema, quina és la qüestió, com funciona, diríem? Diguéssim, està en mans de cada colla escollir si volen música en directe o no.
0: Però per castells no pots triar, perquè el castell no puja sempre al mateix ritme. Depèn del pilar com puja.
1: Clar. No, hi ha coses que són sagrades, com és el toc de castells, que es fa amb gralla i es fa quan s'ha de fer, i no hi ha més tutia, diríem. El problema de la música en directe és que diguéssim que hem d'escollir com si, o hem de mirar com volem que soni això, no? El toc de Castells mateix, com volem que soni a plaça? Volem que soni bé? Volem que soni regular? Volem que soni, no? Llavors, clar, normalment les colles volen que la cosa soni bé, no? I que estigui afinat i que faci vibrar, no? Que faci vibrar els que pugen al castell o els que fan ballar els gegants, etc. I aquí entraríem amb aquell tema que és recurrent, diguéssim, que és que les colles, hi ha moltes colles que tenen músics propis formats a dintre de la colla, i hi ha colles que no en tenen. Llavors els han d'anar a buscar fora. Et poso el meu cas concret. A mi els bastoners, jo vaig habitualment a tocar amb la colla de bastons, però a mi no em contracten. Jo sóc de TIC, no sóc de la colla de bastons. Llavors, diguéssim, bastoners en aquest cas s'hauria de preocupar una mica de la formació dels seus... Si volen tenir músics propis, de la formació dels seus músics, diguéssim. Jo ja m'he preocupat de formar-me com a músic en el seu moment, però... Vale, llavors ara, què passa? Que quan necessiten músics, o els han de llogar, o han de demanar... Pots venir a tocar, que no sé què, que no sé quantos... Vale.
0: A tu t'ho demanen com un amic, de fet,
1: bueno,
0: que vagis a tocar.
1: Jo amb el cas de bastoners, jo ja els he dit... A veure, no diré coses que no he dit, que no els he dit amb ells, tampoc, vull dir que... Jo a bastoners vaig perquè fa 40 anys que vaig. Tens? O sigui, vale, vaig estar un temps que vaig deixar d'anar, però és una cosa més romàntica que una altra cosa, actualment, no? I llavors, el que passa que em preocupo de que els que venen a tocar, que alguns són alumnes, pues ho facin el millor possible, i el millor, i bueno, i que la cosa soni bé, que els balladors estiguin a gust ballant, que la gent que ho està mirant i escoltant estiguin a gust, una mica és aquest el tema. I les altres colles, pues, una mica el mateix, no? O sigui, clar, jo he vist que a vegades, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha possibilitat, que és posar el ball de nans, per exemple, amb un CD. Bueno, ara dic CD...
0: amb un USB.
1: Sí, les tecnologies canvien.
0: Sí, el llenguatge ens marca l'edat, Joan?
1: Sí, exacte. Vale, llavors, quan sento això, no? Hòstia, a mi em sap greu, no? Perquè dius, hòstia, però si hi ha músics, no? Que passa que potser ells et dirien, bueno, però és que els músics cobren, no? Bueno, clar. Jo professionalment treballo d'una altra cosa, però sí. La meva professió, diguéssim, de fons, o la meva d'allò...
0: La que tu has triat de fons.
1: És la música, és tot això. Llavors, aquí entrem en aquell tema, no? De que si els músics han de cobrar o no, no sé què...
0: Clar, perquè poder la gent es pensa que els músics que van amb les colles ho fan per afició, perquè, de fet, els membres de les colles,
1: bueno,
0: ho fan per afició.
1: No, perquè hi ha els dos models, o sigui, si perquè això ja, aquí a Esplugues, a més, ho hem viscut, diguéssim. Castellers té uns quants grallers i gralleres propis, no? Llavors, bueno, doncs mentre que tinguin efectius que puguin anar tocant al toc, jo vaig estar una temporada anant, abans de la pandèmia, a donar-los uns tallers, també, de formació de gralla, i llavors ells són uns quants, i llavors a les sortides, doncs, bueno, van fent, no? Però hi ha moments que no tenen... que ningú dels grallers pot anar-hi a tocar. Llavors, com ho fan?
0: Han de llogar músics.
1: Clar, llavors, a mi m'ho poden demanar alguna vegada, i he anat, no he cobrat, i no passa res. Però aquest és un altre... ja és un altre nivell, o un altre... És una altra qüestió, diguéssim. És dir, la colla té recursos per poder llogar músics per anar a les sortides? Això és el que s'han de preguntar. I si no en tenen, crec que s'haurien de plantejar, doncs, que la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest esforç o en aquesta cosa d'ajudar les entitats i de col·laborar amb les entitats, tingués en compte tota aquesta part, no? Que, clar, la colla de bastoners en algun cas ha anat amb un lloro, que se'n diu, no? Uh-huh. Pel carrer, han fet un cercavila amb un lloro que tenen, i els balls els han anat punxant. Clar, hi ha algú que potser li pugui estar bé, això.
0: O que ni s'hi fixen.
1: Però no, no. Joan... No té cap sentit, diguéssim. Si precisament una institució com un ajuntament, jo crec que s'ha de preocupar del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, no? I el patrimoni cultural que tenim a Esplugues, un tant per cent molt elevat, és la música que tenim, les músiques que tenim, els balls propis que tenim, etc, etc, etc. Tenim tot un patrimoni que sí, que a vegades hem comptat amb l'Ajuntament en algunes ajudes, però evidentment les ajudes en aquest món de la cultura sempre són poques. És així.
0: El 2005, TIC Espluga Viva fa un treball de recerca que finalment acaba amb aquest llibre i amb aquest que sí que és un CD, no un D,
1: sí.
0: no un USB,
1: sí, sí, sí.
0: En el que tenim recollides tots els balls, totes les danses d'aquí d'Esplugues, i clar, és molt important,
1: sí, sí.
0: I hem de donar el valor que mereix.
1: El 2005, això ja fa una eternitat, diguéssim que vam també ho creiem, però és que també ho creiem ara, perquè la cosa ha anat a més, diríem. El 2005 vam creure amb la possibilitat de fer un llibre i un CD de música, diguéssim, una gravació d'estudi professional, etc, etc, amb el resum de la festa de Santa Magdalena, que una mica és l'exponent, és el màxim exponent, diguéssim, de festa a nivell tradicional, diguéssim, que tenim Esplugues. I estan representades tots els balls de les colles,
0: sí.
1: Bueno, tota la història, etc. Diguéssim, del 2005 ara ha passat molt de temps i ara hi ha més músiques, ara hi ha més gent que toquen instruments, la festa també ha donat un tomb.
0: Perquè, Joan, tu has dit, tenim un patrimoni, i estem parlant tota l'estona de tradició, de fa 20 anys. La meva pregunta ara seria, podem considerar que una cosa que està instaurada fa 20 anys ja és patrimoni i tradició nostra? Perquè aquí,
1: sí,
0: a vegades hi ha un debat, eh?
1: No,
0: que,
1: però...
0: Què és tradició?
1: És erroni pensar que la tradició l'estem fent ara mateix.
0: Sí.
1: La tradició, o sigui, la tradició cada dia va canviant. Nosaltres no podem reproduir el que vam fer fa 150 anys. No podem reproduir-ho. Nosaltres, de fa 150 anys, podem tenir una música que hem recuperat, podem tenir no sé què, podem saber si hi havia un ball, doncs, actualitzar-lo, però la tradició la fem dia a dia. La tradició canvia cada dia. No és una cosa que dius, quan passen 30 anys ja és tradicional.
0: No, si a partir d'avui...
1: Mira, és tradicional quan la gent vol que sigui...
0: És com quan la gent queda a fer el vermut molts mesos seguits i diu, ja s'ha convertit en una tradició que quedem el primer diumenge de cada mes, la colla, a fer el vermut.
1: T'explico un exemple.
0: Sí.
1: I em sap greu perquè l'Ajuntament aquí té que... hauria de dir alguna cosa. Hi ha una cosa que s'ha fet durant 20 anys, que és el seguici del pregó,
0: sí,
1: de la Festa Major. És un seguici que anem totes les colles acompanyant el pregoner.
0: Per Sant Mateu, sí.
1: Per Sant Mateu, arribem a plaça, no sé què, llavors ja es produeix el toc d'inici, que són totes les peces posades amb un arranjament molt modern, molt nou, diguéssim, i les colles ballen allà al mig de la plaça. Bueno, doncs això està en perill. Ara mateix està en perill. Tu dius, bueno, clar, jo dic, hòstia, una feina de fa 20 anys es pot treure del mapa d'un plomasso? O sigui, tota la gent que vam començar això i que arribem ara i ara, hòstia, ara se'ns està plantejant, bueno, no és que se'ns hagi plantejat, és que ens han retirat a la coordinadora la subvenció que teníem. O sigui, cada any hi havia la subvenció i el suport, i aquest suport a la cultura que diu l'Ajuntament que té, doncs ens l'han tret. O sigui, ara mateix no podríem fer el seguici aquest. No el podem fer.
0: Perquè hi ha un cost.
1: Perquè no hi ha recursos. O sigui, no. Bàsicament, perquè tot, tot costa diners en aquesta vida, i l'Ajuntament, per les seves activitats, pels seus projectes culturals, pel seu... bueno, es gastar els calés que calguin. Vale, doncs ara mateix està en perill. El toc d'inici, el seguici del pregó, acompanyar el pregoner, les colles d'Esplugues... O sigui, han passat 20 anys i... bueno, és una...

0: i ho estem iniciant avui. És tradició tot allò que nosaltres li volem donar una continuïtat, entenc.
1: Sí, sí, malauradament hi ha moltes tradicions o hi ha moltes festes que si no tens la complicitat, en aquest cas, de la institució, perquè nosaltres veiem, però no només amb la festa major, amb moltes activitats, que necessitaríem que l'Ajuntament realment fos còmplice d'aquests projectes culturals, però no ho és. O sigui, tu no pots ser còmplice de l'inici de la festa major i retirar el suport. O sigui, el que estàs fent és, diguéssim, carregar-te, bueno, la feina d'aquests 20 anys. O sigui, tota aquella paraula, totes aquelles paraules de nosaltres estem amb les entitats perquè col·laborem amb les entitats, bueno, tot això, quan entrem en segons quines polèmiques, doncs se'n va a no risc, no serveix. Fora el toc d'inici, fora el pregó, fora... O sigui, què vol dir?
0: O sigui, perquè els hi deuen interessar altres coses o altres activitats dintre la festa major.
1: No, a veure, sempre hi ha els famosos temes aquí a Esplugues, que no diré res que ningú sàpigui, que són les xiulades que es produeixen el dia del pregó.
0: Efectivament.
1: Però això ens afecta a tots, o sigui... Si l'Ajuntament es pensa que les entitats estan còmodes amb això, s'equivoca. O sigui, s'equivoca. Però, bueno, això és un altre... Seria un altre debat més... Entraríem a dintre d'un altre tema. No, parlàvem dels músics, no?
0: I de la tradició...
1: Pues, bueno, la Festa Major és el gran exponent, no? Uh-huh. Hi ha una banda, hi ha els grups que acompanyen la cercavila, pues, els gegants, els bastoners... els castellers, en èpoques normals, diríem, i tot aquests músics, clar, per una banda que s'han de contractar moltes vegades, i per l'altra banda que necessites que pugi gent i que es formi, diguéssim, perquè tocar un instrument, fer de músic, bueno, té la seva complexitat, no?
0: Però ara està una mica difícil, perquè amb els rapers, que a la canalla jove li agrada, bueno, molt fer clar. Rap, doncs posar-se a tocar la gralla o un acordió és una miqueta heavy ara, eh?
1: Sí, sí, sí. A part de que Esplugues, a veure, no tenim tradició, diguéssim, de fa molt de temps, de cursos, d'instruments tradicionals, no tenim encara aquesta... diguéssim, passat, no?
0: Els tallers estan oberts, o fins i tot diria més enllà, les aules de música tradicional estan oberts a tot tipus de públic, a partir de quina edat? Si ara et ve un nano de 6 o 7 anys?
1: No.
0: Pregunto, quin perfil o quins petits coneixements, bueno, han de tenir de música?
1: En principi, a veure, l'edat posaríem a partir de 12.
0: A partir de 12 anys. Sí. I les classes comencen amb una miqueta de teoria de música,
1: bueno, llavors,
0: han de saber una miqueta de solfeig.
1: De moment el tema del solfeig, de la teoria, de l'aprenentatge de la lectura, tot això es compagina una mica a les classes. Això són classes d'instrument, o sigui, representa que l'alumne, pues, ha de tenir una petita formació de solfeig, i si no, pues, llavors el que fem, però, bueno, és una mica partir la classe o sigui, a mesura que vas aprenent l'instrument, vas aprenent la solfa que es necessita per aquell instrument. El que no fem és ensenyar cant, no? Si el teu instrument és la gralla. Això ja seria una altra segona fase. Una fase següent a aquest taller, si funcionessin les classes, pues seria allò fet tenir una classe, doncs, de solfeig, de teoria, etc. No?
0: Però l'aula sí que garanteix que qui imparteix les classes de música és un mestre.
1: Sí, sí, clar, clar, clar, clar.
0: I aquí la importància que volem transmetre, de que quan veiem una persona que està davant d'uns gegants o tocant davant d'un pilar de castells, és una persona que ha tingut que fer els seus estudis de música bàsics per aquell instrument. No és, bueno, una persona que surt al carrer perquè
1: no,
0: hi fa il·lusió.
1: Sí, però això no és sempre així. Perquè això depèn de les colles, no depèn de mi, diríem, per dir d'algú.
0: Però jo ara em referia a l'aula.
1: Vull dir que,
0: també, per
1: això et deia al principi que les colles, o sigui, això com a concepte, no, general, les colles s'han de plantejar

0: Igual que es plantegen a l'hora de ballar quins passos han de fer i quins passos no han de fer, i no, pues, en el cas de la música, pues, el mateix. Quin model musical volen a la colla? Músics propis, contractats, bueno, tot això s'ha d'anar plantejant, i s'haurien de plantejar la formació dels seus músics. O sigui, si jo estic en una colla de bastons, jo vull tenir músics propis i tinc candidats per aprendre, pues perfecte, perquè llavors jo els hi he de dir, mira, heu de fer classes, o la colla us paga les classes, o mil fórmules que hi ha.
1: I això no seria, no vull dir competència, però això no podria coordinar d'alguna manera la coordinadora, el tema aquest, del model musical que volen les colles?
0: Bueno, aquí entrem en un...
1: Ja, jo ja m'estic posant poder en un tema que no em
0: bueno,
1: toca,
0: És possible, sí.
1: Mira, i una vegada es tingui aquest model i aquesta coordinació...
0: Això m'ho apunto perquè m'acabes de donar una idea, perquè una de les coses que ens estem plantejant a coordinadora, a part de tenir comissions, diferent tipus de comissions, són espais o reunions específiques, monogràfiques, sobre temes concrets, diguéssim, eh? Uh-huh. Llavors, jo aquest tema, veus, ara me l'apuntaré...
1: Apunta tu, perquè una vegada tingueu aquest model musical tradicional,
0: sí.
1: És més fàcil anar a l'Ajuntament, presentar aquest projecte de model, sí. I que l'Ajuntament s'engresqui, s'il·lusioni i el recolzi.
0: Jo la veritat és que he de creure que les colles... quan van... Habitualment tothom tenim uns convenis, no?, que se'n diu. Un conveni per 2 anys, o 3, o 4, o 1, depèn. Llavors, jo vull creure que les colles, no?, quan presenten els seus convenis, una partida, no?, les partides, doncs, és per la música, no? Jo vull creure que és així. No sé si és així o no, però vull creure-ho. Però pels inputs que rebo de les diferents colles, jo crec que o l'Ajuntament per aquesta partida no dona ni un duro, o bé que no es demana, també, possiblement. Bueno, doncs totes aquestes qüestions jo crec que s'han d'abordar, s'han de plantejar i s'han de trobar soluciones, o sigui, solucions, diguéssim, de cara al futur, o sigui, perquè ja... mira, mentre que vas replegant algun músic i no sé què, vale, tot funciona, però quan no, què fas? O sigui, t'has de plantejar llogar un grup de gralles o un grup de no sé què, i llavors, bueno, és aquí el tema. Diguéssim que no, això que dèiem, perdona, que ara
1: m'he
0: despistat una mica.
1: Que volem parlar de la gralla i dels tallers i ens estem parlant més d'altres coses.
0: No, però tot va lligat. No, això que deies, ja m'ho apuntaré això perquè és una bona...
1: Clar, perquè
0: és
1: si
0: un
1: tu,
0: bon tema per plantejar a nivell de coordinadora.
1: Clar, perquè bueno, si tu tens un projecte definit i molt quallat i consistent, es presenta a l'Ajuntament i ja està, vull dir...
0: Sí.
1: Perquè al fin i al cap els ajuntaments, i no parlo d'aquest, els ajuntaments, en definitiva, són gestors dels nostres recursos,
0: dels
1: nostres impostos, dels nostres pressupostos.
0: Sí.
1: I, per tant, si tu li presentes un projecte i a un ajuntament li agrada, doncs hi posarà els recursos econòmics.
0: Sí, però jo no sé... O sigui, jo no sé exactament per què aquest ajuntament nostre... No sé, i més que quan diem ajuntament, tampoc m'agrada referir-me a l'ajuntament, perquè l'ajuntament evidentment...
1: Perquè som tots, definitiva,
0: però l'ajuntament funciona perquè té un equip de govern. Llavors aquest equip de govern i ho dic així clarament, perquè ha sigut així, o sigui, funciona per lo que ella interpreta que són els seus interessos, diríem. O sigui, és el que et deia, a coordinadora li ha retirat 5.000 o 6.000 euros, crec que són. Ara no tinc els números exactes. 5.000 o 6.000 euros d'un any per l'altre sense aviso previo, diríem. O sigui, perquè una cosa és negociar un conveni, o una cosa que jo demano a l'Ajuntament, ei, negociem, perquè això pot ser, no pot ser, pam, pam... i al final arribes a un acord.
1: Sí.
0: Però en aquest cas no és així. És una decisió unilateral d'un equip de govern que diu: a mi no m'interessa el toc d'inici, no m'interessa el seguici del pregó, i per tant, d'entrada retiro la subvenció. I després ja negociarem o ja veurem. Després ja veurem. Clar, això... ells... tornem sempre a lo mateix, no? Ells es dediquen a la política. Ells es dediquen a això. Cobren per això. Jo per tocar la gralla amb bastoners no cobro ni un duro. Jo per tocar la gralla amb geganters, a vegades he cobrat alguna cosa i a vegades no. Jo tota la meva formació que vaig tenir, a mi no me la va pagar ningú. Les gralles que m'he comprat, me les he tingut que pagar jo. Ningú m'ha donat cap ajuda. Etcètera. Ja no, o sigui, això dius, bueno, però això és una opció personal. D'acord. No, però el cas de les colles, si una colla vol tenir grallers propis, doncs ha de tenir unes gralles, ha de tenir, no sé què, ha de tenir uns recursos, perquè si no, no funcionen les coses. Sense recursos és molt difícil.
1: Doncs comencem per un dels pilars que necessita la nostra tradició i la nostra cultura, que és que hi hagin persones que toquin aquests instruments, que són l'acordió diatònic, la gralla, el flabiol, el tamborí, el timbal, i després aquest conjunt instrumental,
0: sí,
1: amb la unió de tots aquests instruments.
0: Correcte.
1: Joan?
0: Una cosa només, ho dic perquè, a part d'aquests instruments, d'instruments tradicionals, i precisament aquí a Esplugues, crec que actualment tenim dos, no tres, sacaires.
1: Què són sacaires?
0: El sac de gemecs.
1: Ah, el sac de gemecs, sí.
0: Però que no, nosaltres no podíem... O sigui, a l'hora de plantejar-nos aquests tallers tampoc podíem ofertar 50 instruments perquè evidentment, ja sabem que no hi ha gent per tot, diríem. Però bueno, vull dir, això no treu de que... O sigui, si això mínimament funciona i arrenquem aquest curs amb alguns instruments, doncs que tot anirà, bueno, ampliant-se, no? A la llarga o a la curta, dependrà una mica també del suport, de si podem fer campanyes, de que mil coses, que anirem ampliant instrumentació. És que ara quan has dit això m'he recordat dels sacaires, diguéssim, el sac de gemecs. Suposo que més o menys tothom sap.
1: I que a més és molt important, perquè en la nostra cultura, la música tradicional, tant és important la gralla, com el sac de gemecs.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El que passa que poder és un instrument que, tot i que és més conegut visualment, a l'hora de tocar-lo n'hi ha pocs.
0: Bueno, n'hi ha pocs, no és senzill, no és barat.
1: Podés tocar més a la banda de València, a Aragó, que aquí?
0: No.
1: De
0: fet, és... tot arreu es toca, diguéssim. Vull dir, bueno, tot arreu d'àmbit català, diguéssim.
1: Sí.
0: A Mallorca es toca molt.
1: Doncs...
0: Però això, que a vegades no ens adonem, però els instruments, tal com està actualment el panorama... No són baratos, diria.
1: No.
0: Llavors, això és una qüestió que ja, bueno, coneixem alguns constructors d'instruments que estan fent mans i mànigues per fer instruments que siguin bastant assequibles, i bueno, és una, perquè evidentment tampoc tenen suport, o sigui, quan parlem de suport, és que en general la tot aquest mundillo, hosti, poc suport comparat amb altres àmbits,
1: Joan, com que ho hem dit fa una estona, poder a meitat de l'entrevista, se t'està acabant el temps,
0: sí.
1: A veure si convertim en una tradició que TIC vingui a la ràdio a explicar-nos projectes i dir-vos que l'aula TIC de Tradicions i Costums està a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7 i 9 d'Esplugues. Podeu trucar per les tardes al 93 473 3909 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@esplugaviva.cat. Per part meva ja estic. Joan, alguna coseta més per finalitzar, que ens queden 2 minuts?
0: No, esperar una mica que aquesta entrevista o que aquests aquests punts de vista que tenim els que ens dediquem a aquest mundillo, pues, arribin d'una manera clara i transparent als oients. Donar-te les gràcies també per aquesta entrevista i t'agafo la...
1: Agafa'm la paraula.
0: La paraula aquesta de poder fer de tant en tant entrevistes parlant de diferents temes.
1: De tradicions, de costums...
0: Que sempre estarem disposats. I res, que la gent s'animi a tocar instruments musicals, a fer música, a cantar.
1: Per tant, la música és molt important. La música és vida.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: com
0: sí.
1: L'aigua que bevem. L'aigua ens alimenta el cos, ens hidrata el cos, i podríem dir que la música ens alimenta i ens hidrata l'ànima.
0: Sí, sí, l'ànima, tu ho has dit.
1: Joan, gràcies, i convertim aquestes xerrades en tradició.
0: Molt bé, t'agafo la paraula.
1: Vinga, una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Per tot l'equip de TIC de l'Espluga Viva.
0: Gràcies.

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM. Són la una del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: En aquest espai d'entrevistes, quan parlem amb les entitats, sempre us dic alguna paraula de presentació perquè tingueu una idea d'amb quina entitat parlarem avui. En aquesta ocasió us donaré unes quantes pistes, però us asseguro que no necessitareu que us digui amb quina entitat parlem avui. Si us dic Contrafort, Grossa, Base, Pinya, Folre, Manilles i Enxaneta, de quina entitat penseu que estem parlant avui? Donem la benvinguda a en Joan Catalán, que és el president de Castellers dels Cargolins d'Esplugues, a l'Anna Villanueva, que és la cap de colla, i a la Mariluz Caparrós, que ve com a representant del 30è aniversari de la Comissió dels Cargolins. A tots tres, molt benvingudes i benvingut per estar avui amb nosaltres. I la primera pregunta que us faria és com s'inicia aquesta colla de castellers aquí a Esplugues?
3: La veritat és que tampoc... suposo que era un grup d'amics que aficionats als castells que van voler formar una colla i mira, el primer any ja vam fer el primer 3 de 6 i d'aquí ja vam el segon any crec que ja estàvem fent castells bàsics de 7 i d'aquí cap amunt fins que vam ser colla de 8. Vull dir que...
2: Anem una mica a parlar amb el president, amb en Joan. Com es pot organitzar una colla que mou a tanta gent de totes les edats?
4: Bueno, aquest és un dels secrets, no, de que estiguem encara en actiu. És complicat. Tot neix primer d'una assemblea general, que és l'òrgan de govern de la colla, on hi participem totes i tots els castellers, i hi ha una estructura obligada, que és de junta directiva amb la part de presidència, sotspresidència, cap de colla, tresorer i secretaria. I després crec que el truc que tenim nosaltres és subdividir totes les tasques que tenim internes amb comissions de treball. Com bé deia la Mariluz, que ella és la que encapçala la comissió del 30è, al final és feina de tots i totes les castellers de la colla d'arrimar l'ombro. I subdividim tot el que es fa i busquem sempre gent implicada a la colla que doni el seu claret de sorra. Així com en els castells tots tenim una part dins de les estructures, doncs aquí també busquem que cadascú pugui aportar una miqueta en l'estructura pròpia de l'entitat.
2: Teniu aquesta comissió del 30è aniversari, però teniu comissions fixes al llarg de tot l'any?
4: Així és, sí. Bueno, hi ha una part de comunicació, que és l'encarregada de difondre tant interna com externament l'activitat de l'entitat.
2: Perdona, teniu la revista?
4: Sí.
2: Els Peus Negres, que és brutal, aquesta revista, eh?
4: Doncs sí, la revista fa anys, si no recordo malament, des de sempre que s'està publicant, a passar d'haver tingut moments baixos, no s'ha deixat de fer, i és, mira, és una mostra, em va bé que comentis això, on es demostra que tota la colla participa de la pròpia activitat. Quasi tothom o molta gent participa fent articles o comentaris dins de la pròpia revista. O sigui, és un punt on pots veure i constatar que tots formen part de l'entitat. I el que deies també, important, de totes les edats, des de 4 fins a infinit, tothom té cabuda a la colla. O sigui, hi ha gent molt petita, gent molt gran, i tots hi participen d'una manera activa.
2: La comissió de comunicació, que seria xarxes socials, la revista, oi?
4: Exacte, Igualtat i Gènere, que procura que tant interna com externament l'entitat estigui dins dels valors del que és, bueno, del que s'està parlant avui en dia amb, amb igualtat de gènere i sexe. Què més tenim?
3: Tresoreria.
4: Tresoreria, secretaria. Secretaria és peça sanitaris. Vital. Un equip de sanitaris. Sí, ja et dic, hi ha gent que està relacionada laboralment amb la pròpia comissió de la que forma part i gent que no. O sigui, això és voluntari i per sort sempre hi ha gent que dona...
2: I hi ha una comissió que no és comissió, no li direm comissió, però quan esteu fent els assajos ha d'haver algú que procuri per la canalla petita que es distreguin.
3: Sí, el, mira, els caps de canalla, l'equip de canalla forma part de l'equip tècnic, que l'equip tècnic el composa el cap de colla, si hi hagués sots cap de colla, el sots cap de colla, un cap de troncs o dos, l'equip de pinyes i l'equip de canalla. Llavors ells formen part de tot l'equip tècnic.
2: Quina és la funció principal d'un cap de colla?
3: Que complicada aquesta pregunta.
2: Molt complicada, perquè teniu moltes figures a dintre d'un castell.
3: Sí, jo diria que crec que la funció principal del cap de colla és saber liderar i tenir molt clar què s'ha de fer per, en el que els castells en si respecta. Per poder fer els màxims castells, doncs, tenir molt clar com s'ha d'assajar, envoltar-te molt bé d'un bon equip... no ho sé, és una pregunta molt complicada.
4: Sí, jo afegiria, perquè està la part tècnica, òbviament, que és vital, però la part humana de saber liderar el propi equip o la pròpia entitat. Que és tasca compartida també amb junta o amb la part més administrativa de la colla, però una cap de colla ha de saber molt bé de qui està envoltada i com fer créixer les persones a nivell casteller i personal.
3: Intentar representar tothom també. Sí. Representar el que la colla vol i saber una mica llegir què vol la colla fer. Clar. I a partir d'aquí pues, treballar per intentar assolir-ho.
2: Abans, amb el tema que he dit de la comissió de gènere, hi ha molta sensibilitat amb aquest tema i a través de la coordinadora també s'ha tingut molta cura de fer una formació a totes les entitats de cultura popular. També va estar aquí amb nosaltres l'Esther i ens va estar explicant tota la formació que heu tingut i, evidentment, pels vostres sentiments facials que m'esteu fent, doncs vosaltres també veu fer aquesta formació.
3: De fet, nosaltres, la nostra comissió d'equitat i gènere forma part de la comissió de la coordinadora i també de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que també hi ha una comissió que de fet estan elaborant un protocol i tal, i també formem part d'aquesta comissió.
2: Després parlarem de coses més externes, de les interaccions, dels bolos que feu, de les sortides que feu a altres poblacions, però voldria centrar-me en el tema del cap de colla, perquè abans hem dit pinya, folre, manilles, l'enxaneta... Jo m'agradaria que, a veure si ens poguessis explicar com s'aixeca un castell. I per què hi ha aquestes figures? Perquè, a més, hi ha una figura que són les crosses, que jo això no sabia el que era fins un dia que vaig venir a un dels vostres assajos a la nau. Quins són els elements imprescindibles per formar aquesta pinya de base?
3: Mira, amb això podríem estar una hora sencera només parlant d'això.
2: Sí.
3: Però bé, l'estructura de pinya és una cosa molt complexa, que està molt ben pensada, cada persona... té una funció i perquè ho entenguem, si parlem d'un 4 de 8, per exemple, són 4 baixos que s'agafen entre ells, i això seria l'estructura del 4, i cada baix té un contrafort que va per darrere per aguantar l'esquena, dues crosses que van a l'aixella per aguantar les espatlles, una agulla que s'encarrega d'aguantar els genolls del que va a sobre. Després hi ha els laterals i les primeres mans, que serien les persones més altes, que ja aguanten les cames del segon. I després doncs, hi ha els taps, no sé, depèn del castell, clar, cada castell té posicions també diferents.
2: Hi ha folre, estructures que tenen... I la folre què és?
3: El folre és la pinya que es forma a sobre d'una pinya.
2: O sigui, un reforç del pilar? O no?
3: No, seria una pinya... a sobre d'una altra pinya.
2: I suposo que totes aquestes figures que estàs parlant depèn de l'alçada i de la pes i la corpulència de cadascuna de les persones?
3: Depèn, diria, exclusivament de l'alçada o l'estructura en si. No depèn de com siguin les persones.
2: Això no sé si definir-ho un tètrics o un joc d'escacs, perquè necessita molta compenetració.
3: És més un tètris, em sembla.
2: Déu-n'hi-do. Després tenim les figures, després anem pujant pisos. Cada pis per vosaltres té un nom determinat o són dosos, tresos?
3: No, es comencen a comptar oficialment els castells a partir dels 6 pisos i n'hi ha que s'hagin assolit a dia d'avui, de 6, de 7, de 8, de 9 i de 10.
2: I després tenim els petits, perquè hi ha l'enxaneta, però a sota de l'enxaneta les dues figures que li fan de, com d'acoixador, són els acoixadors.
3: Sí, aquesta part del castell s'anomena pom de dalt i la conformen els dosos, l'acoixador i l'enxaneta, que són els infants que pugen al castell.
2: I tenim una música. Quan es comença a sentir aquesta música?
3: Doncs depèn de l'alçada del castell.
2: Depèn.
3: Sí, per exemple, els castells de 7 pisos comença a sonar el toc de castells quan comencen a pujar els terços. I els castells de 8 pisos comencen a sonar les gralles quan pugen els quarts. Però bueno, també hi ha, per exemple, la torre de 7, que és el 2 de 7, que comencen a tocar gralles quan pugen quarts. És que depèn de l'estructura.
2: I quan podem començar a aplaudir? Perquè això és molt important.
3: Quan l'enxaneta fa l'aleta.
2: Però clar, normalment ja comencen a aplaudir quan pugen els acoixadors, no? Vull dir, és acollo, els que estan a baix estan dient ja hem arribat i no.
3: No, això de fet és anecdòtic a les colles de Barcelona, que a vegades han de posar cartells que digui Don't clap,
2: no aplaudiu.
3: Sí, sí. No aplaudiu abans de que el nen arribi a dalt, perquè clar.
2: Però aquí també passa Esplugues,
3: sí, també, sí.
2: I altres llocs.
3: Al final, si tens un públic inexpert que no entén de castells, és lògic que passi. No. Al final estem a una zona no tradicional, així que...
2: Quan veiem una vista aèria de quan es forma un castell, és una figura simètricament perfecta.
3: Sí.
2: I què passa quan cau un castell?
3: Perquè es desmorona.
2: I feu patir molt. Feu patir molt. Quan sí, veiem que però, va tremolant, que va tremolant.
3: De fet, la pinya té una gran funció en les caigudes. Fa amortigua com un 80% de la caiguda. Vull dir que és estrany que et facis molt de mal en una caiguda a castells.
2: Després també m'agrada quan no sou prou colla per fer la pinya, que venen les altres colles ajudar-vos a fer pinya. Vosaltres també ho feu, sigui Esplugues o si venen els de Mataró. Dic alguns és que recordo, quan venen els de Sants aquí a Esplugues, sí. No? És molt maco veure com entre vosaltres o veus el cap de colla d'una altra colla i diu, ei, veniu, que falta gent, no?
3: És una cosa que es fomenta molt entre colles, ajudar-nos entre nosaltres.
2: Ara sí, Joan, el tema de les sortides que feu des d'Esplugues, també coordinar tota aquesta gent que moveu amunt i avall és important.
4: Sí, aquí hi ha dos temes. Un, no és comissió com a tal, però sí que abans no l'he mencionada, que hi ha un equip que és, li diem calendari, que és qui organitza totes les diades que tindrem, ja siguin les locals com les externes. Això porta anys de feina, no es fa en setmanes, sinó en un any o dos anys vista, perquè has de quadrar el calendari d'altres entitats i posar-te d'acord, jo vinc aquí, tu vas allà, i això no són dos dies. Després, coordinar que marxem, tenim també un equip que s'encarrega de buscar i de llogar el servei d'autocar, i la part complicada és aconseguir que hi hagi camises suficients per sortir. Llavors, tant assaig com internament, amb missatges que fem dins de WhatsApp, demanem a l'entitat que recordem que hi ha aquella sortida, que hi ha aquella diada, i que s'apuntin per ser quants més millor. I aquí és on està l'Anna, com a cap de colla, apretant, perquè quanta més gent hi anem, la qualitat dels castells segurament serà millor. Nosaltres assagem sempre per fer els màxims castells, però hi ha vegades que fas curt de camises, I no. Per falta de pinya o per falta de tronc no pots anar amb el teu castell màxim.
2: Doncs va, anem a parlar dels triomfos aconseguits pels cargolins i els castells que heu assolit, bueno, que ho sabem, perquè ho celebreu, ho publiqueu per xarxes i perquè també tinc amics que estan a la colla i ho escampen tot per WhatsApp.
3: Molt bé. Per on comencem?
5: Bueno, pel més gran que hem fet, no?
3: Pel més gran que hem fet, bueno, clar, és que venim d'una època, que veníem d'una època molt bona, d'increixendo completament, diria jo, des del 2008 fins al 2017, va ser una crescuda molt exponencial, que després amb la pandèmia ens va fer una mica de mal, però aquí estem. Intentant remuntar i recuperar els castells de buit.
2: Aquí a Esplugues, quan el veu fer, es va posar la placa?
3: Sí, està a plaça de l'Ajuntament.
2: Recordo el dia que es va posar la placa a l'Ajuntament. I després, fora d'Esplugues, a part d'aquest castell de buit, algun altre més a destacar? Perquè, clar, és molt difícil aconseguir un de buit, però un de 6 també està molt bé, o un de 7, no?
3: Bueno, sí, a veure, els nostres castells, diguem, objectiu límit, són el 3 de 7 per sota, que el fem des del 2010, que és un castell molt difícil i que poques colles fan, i realment és com un castell una mica insígnia nostra, perquè l'hem passejat per moltes places de Catalunya i de fora de Catalunya. I recordo un any que vam anar a Bunyuel i vam portar un 3 de 7 aixecat per sota.
2: És molt impressionant, eh?
3: Va ser bastant increïble, sí. Després la Torre de 7, que la vam carregar per primera vegada el 2009 i no la vam aconseguir descarregar fins al 2014. Vull dir que és un castell que hem tingut molts anys molta espineta. I bueno, hi ha els castells de 8 que hem fet, hem assolit el 4 de 8 i el 3 de 8. Que bé, què podem dir?
2: Doncs que molt bé.
3: Sí.
5: I aquest, perdona, el conjunt aquest d'aquests tres, dels tres castells, del 3 de 8, 4 de 8 i la torre, és el que s'anomena la clàssica, que seria la nostra fita més important, saber fer la clàssica un parell de vegades? O?
3: La clàssica de 8 l'hem fet, jo diria, sí, un parell de vegades.
5: Una va ser per les festes de Santa Magdalena, precisament del 2017, i aquest seria la fita...
4: Jo diria que a Poble Sec també.
3: A Poble Sec, tancant temporada.
2: Doncs m'agradaria parlar de la jornada del ferro-ferro, d'aquest pilar que feu caminant al carrer Montserrat, que també és molt complicat i molt difícil, perquè hi ha un punt molt crític al carrer Montserrat, que és quan es fa la pujada, just quan s'arriba a Can Cargol, i hi ha tots aquells arbustos allà per dalt penjant i s'ha d'anar de tant en tant a retallar una mica perquè l'enxaneta no és, bueno, perquè és una agulla, perquè la persona que està dalt a l'agulla no piqui de cap.
3: Sí, de fet, jo diria que hi ha dos punts crítics en aquest recorregut, que al final són gairebé 200 metres de recorregut amb una ascensió bastant important. I hi ha dos punts claus, que és una viga de ferro, que no hi ha manera de retallar, que aquí hem de baixem el castell per sota, el fem passar i el tornem a pujar, i caminem uns metres més, i llavors arribem a una altra zona que està plena de branques i arbres, que allò normalment ens ho netegen i retallen, però hi ha branques que no es poden tocar, que també hem de desmuntar, hem de baixar el pilar per sota, passar-lo i tornar-lo a aixecar. I són 12 minuts, entre 12 i 15 minuts de pilar caminat, que és molt exigent.
2: I després, per Santa Magdalena, tenim l'entrada a l'església, que també és molt emocionant. Vaja, sense desmereixer a cap de les entitats que van a fer la seva ofrena. Per mi, gegants i castells és la més emocionant de totes.
3: Sí, també és un pilar molt emotiu que de fet una dada curiosa és que sempre s'intenta que el facin persones diferents, una mica per antiguitat. Intentem que aquest pilar vagi rotant, i és un pilar molt maco, també complicat, que hi ha molta pressió quan, quan l'has de fer.
4: Sí.
3: Us asseguro que és molt impressionant, i el moment de les escales és aquell que ens té a tots amb l'ai al cor, però la veritat és que sempre va molt bé.
2: I hi ha un altre hàndicap. Quan hi ha festa major, sigui per Santa Magdalena o per Sant Mateu, és festa major a la població i sortim i anem de juerga i ens ho passem bé per la nit i ens estem moltes hores disfrutant per la nit. I jo sé que a vosaltres us agrada disfrutar de la festa major. I això també és un hàndicap, no?, per després aixecar un castell.
3: Sí, de fet, he de dir que en general la gent és molt conscient de l'activitat que fem, eh? I per festa major, normalment, nosaltres tenim les jornades castelleres els diumenges, al matí, i el dissabte a la nit és molt estrany veure castellers més enllà de la una del matí, a la festa. Hi ha, algun hi haurà, eh? Però en general la gent és bastant conscient de l'activitat que fem.
2: Segurament algú que aquell dia no té que pujar i fer pilar.
3: Perquè bueno, hi ha de tot, eh? Hi ha de tot, però com a banda, després de les actuacions de Festa Major, sempre fem la nostra festa a la closca, que està tothom convidat, totes les entitats i Esplugues. La gent ja sap que hi haurà festa també el diumenge per celebrar els castells que hem assolit a plaça.
2: Per poder fer aquesta festa major, tant Santa Magdalena com Sant Mateu, doncs requereix d'una organització prèvia que dura tot l'any. I aquí entraria la coordinadora de Cultura Popular, però a mi també m'agradaria parlar de la vostra participació més enllà de la coordinadora. També és d'agrair que una entitat com la vostra vagi cada any a canvi de LED.
5: Bueno, és una diada el que fem. Sempre si venen altres, sí, és com una diada. Sempre que hi ha, bueno, no totes les festes de tots els barris, però a canvi de LED sempre fem una diada.
2: Ah, i van altres colles.
5: Sí, sí, van altres colles. Però sí, sempre fem diada amb altres colles. I sempre doncs és una diada que fem, crec que li posem molta força i molt empeny perquè sempre surti bé, sobretot perquè és a casa. Les diades de casa sempre són molt importants per nosaltres.
2: Hi ha algun altre tipus d'intercanvi amb altres entitats, a més de la coordinadora i de canvi de LED, que jo no conec, ara mateix no em ve al cap?
3: No, bueno, participem amb l'entitat de festes, que sí, organitzen festes, i nosaltres, bueno, com totes les entitats, fem torns de barra, quan ens coordinem per fer els torns de barres de la festa de cultura popular.
5: Les parades, les paradetes.
4: Sí, per Sant Jordi, no?
5: Sí.
4: Per exemple.
5: Sí, i les paradetes que posa la coordinadora, per exemple, que ven aquests llibres tan xulos que han fet, sí, i coses de totes les entitats. Aquí també intentem fer torns. Bueno, participar dintre de tot el que podem, tenint en compte el calendari casteller, que és molt exigent.
2: Però hi ha una altra cosa que no em voldria deixar, perquè a la colla de Cargolins hi ha molts rifenyos, i també vosaltres aneu a Sant Just quan hi ha festa o quan us requereixen, com si fos també la colla de Sant Just Desvern, no? I això també és molt maco, perquè demostra que no és veritat que estiguem enfrontats rifenyos i cargolins, sinó que és una broma que ens fem perquè ens agrada i som així de divertits, no?
3: Totalment. De fet, l'entrada dels rifenyos que hem tingut a la colla des de, no sé quin any seria, el 2009 o així, va ser un fet molt important per a la nostra colla, que ens va fer créixer molt. I, de fet, l'actuació que fem a les festes de tardor de Sant Just, per nosaltres és una actuació a casa. No la prenem com una actuació fora de casa. És una actuació com si fos aquí a Esplugues.
2: Alguna cosa més a afegir?
5: I per anar al concurs de Tarragona sempre demanem també doncs, a la gent que ens vulgui acompanyar per participar de la diada.
2: Sí.
5: Això també ho poden fer. Si algú està interessat doncs, a ajudar-nos a fer castells a la plaça de Tarragona, al concurs de Tarragona, doncs que es posi en contacte amb nosaltres i estarem encantats.
2: Doncs no sé si queda alguna coseta més per afegir que no ens deixem.
3: Moltíssimes. Jo crec que potser el fet de que sempre intentem un cop a l'any fer sortides fora de Catalunya per portar la cultura catalana a altres espais i altres llocs, i fem intercanvi normalment amb entitats del lloc on anirem, Això és una cosa molt interessant que fem i que intentem sempre mantenir. De fet, hem estat a València amb la muixaranga del Gemassí, amb la nova muixaranga del Gemassí.
2: És veritat que hi ha hagut molta polèmica amb el tema de la muixaranga del Gemassí.
3: Sí, sí.
2: Perquè, bueno, ja sabem com políticament s'estan entomant el tema de les tradicions i la cultura popular catalana.
3: Sí, sí, però bé.
2: Vosaltres estàveu allà,
3: sí,
2: donant suport.
3: Sí, vam poder anar, la diada va anar perfecta, al final va ser, no vam trobar-nos cap problema, així que...
4: No, al contrari, de fet, vam estar molt en contacte amb la colla, amb la nova muixaranga del GMSI, vam fer un dinar de germanor, i molt en contacte amb president i el que seria el cap de colla, que ells li diuen mestre, i es va crear un vincle de germanor molt, molt important. O sigui, és un intercanvi cultural que és molt enriquidor, molt tant bé per ells com per nosaltres.
2: Ara m'agradaria una mica parlar, perquè us reuniu setmanalment, a més de tant en tant feu jornades de portes obertes en el que convideu a la gent per si vol incorporar-se.
3: Sí, nosaltres assagem normalment els dimarts i els divendres, els dimarts de 7:30 a 9:30 a la nau i els divendres de 8 a 10:30 a la nau.
2: Molt bé. I no sé si hi ha alguna cosa més a destacar de les trobades que feu vosaltres. Sabem que us podem trobar a la nau, també teniu la closca.
3: Exacte.
2: Les xarxes socials les podríem recordar, només que posem cargolins, sí, a Instagram ja us trobem.
3: Sí, a Castellers d'Esplugues a Instagram, cargolins.cat és la nostra web, que també allà hi ha enllaços a totes les nostres xarxes. Al YouTube, si es busca amb cargolins, també apareixem. I sí, com comentaves, a la closca m'agradaria comentar també que ja tenim un equip de músics que són propis, són castellers, els nostres grallers i tabalers són castellers, i també assagen, ells assagen a la closca, no a la nau, i res, si algú vol tocar el tabal o la gralla, només cal que...
2: És molt important, perquè ha de ser música en directe. Mm-hmm. Perquè sí, sí. Pel que explicaves abans, depèn del ritme que porta el castell, ells han de tocar en directe, i el taller que es fa de gralla aquí a l'Espluga Viva, mm-hmm, hi ha components vostres que els veig que estan allà.
3: Clar.
2: A l'escola.
3: Sí, sí, sí, al final les persones que toquen la gralla o el tabal a la colla són aficionats a la música també, i tal que si els hi serveixi per millorar i perfeccionar, estic segura que ho faran.
2: Joan, Anna, Mariluz, segurament que em deixo alguna cosa per preguntar-vos, però qualsevol cosa que jo em deixi, si us plau.
4: Sí, jo com a molt afegiria que, i parlant de que els assajos són oberts a tothom, realment pot venir qualsevol persona. I tenim un equip d'acollida que a la que veu que entra una persona que no coneix l'entitat, li dona la benvinguda, li explica els temes bàsics de castells, la dinàmica interna nostra, i no cal que la persona sigui d'Esplugues, pot ser de qualsevol part del món, de qualsevol ideologia política, sexe, religió. Això és una entitat completament oberta, i encantats de rebre gent nova.
2: Doncs no sé si hi ha alguna coseta més.
5: Jo voldria sí, dir una cosa, que a vegades la gent em pregunta, escolta'm, això de ser casteller, què és? Què vol dir? No? Què feu? A part de fer castells, no? I a mi m'agradaria deixar una mica de constància del que per mi és ser casteller, perquè penso que és important per la gent que potser no està ficada dintre del que és una entitat d'aquest tipus, no? I per mi ser casteller és una manera de viure, perquè el casteller integra el que és tota l'activitat que fa la colla dintre del seu dia a dia. I això vol dir coses tan importants com que si tens un aniversari potser has de triar el dia que ho celebres, no? O sigui, tens un calendari del que està, tu el tens allà present, i organitzes tota la teva vida en relació a això. Però organitzes alegrement, vull dir. No. Saps què vull dir-te? És la manera de viure de jo soc casteller i hem de fer, doncs, fem aquesta activitat perquè ens agrada molt, perquè ens ho passem molt bé i perquè tens uns objectius i treballes per aconseguir-los, no? I una cosa important també per mi del fet de ser casteller és que té cabuda, com deia el Joan, tothom. Ja siguis, tinguis el cos que tinguis, pensis el que pensis, i això és intergeneracional, que tampoc hi ha moltes entitats que ho puguin dir, o moltes activitats que es puguin fer familiar, de manera familiar, des del nen fins a l'avi, si vols, i crec que això és molt important i que potser la gent no ho sap, i per això ho volia comentar.
2: S'infunden uns valors que, de fet, el mateix castell reflecteix, perquè necessiteu una crossa, necessiteu el que abans tu esmentaves, els laterals, els taps, i tot això vol dir que us necessiteu els uns als altres, i ho reflectiu també amb la vostra manera de relacionar-vos entre vosaltres. Jo, bueno, dir-vos que estic encantada de que hàgiu vingut, de que feia temps que volia tenir-vos aquí com a colla, com a entitat d'aquí d'Esplugues, i us torno a repetir, no sé si voleu, Anna.
3: Moltes gràcies, no, a vosaltres, no, per convidar-nos, i estem molt contents d'estar aquí, i esperem que tothom que vulgui s'acosti a la nau o busqui a xarxes i ens faci un missatge, que som una família preciosa i acollim molt bé tothom, i tenim objectius molt grans que volem acomplir aquest 30è aniversari.
2: Estem amb el Joan Catalán, que és el president, amb l'Anna Villanueva, que és la cap de colla dels Cargolins, i amb la Mariluz Caparrós, que en aquesta ocasió ve com a representant del 30è aniversari i de la comissió del 30è aniversari.
3: Molt bé.
2: Gràcies. Amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató, i el muntatge i edició en Jordi Udino.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem, i ens ho explicarà la Roser Camps.

jardí. El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes: l'ou, l'eruga, la crisàlida, i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrti, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ell ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat, doncs, els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu, doncs, és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no,

0: Neu.
1: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
0: Sí.
1: Van anar d'aquí d'Esplugues...
0: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort, l'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt, i després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo, s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
1: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
0: Sí, sí, sí.
1: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí, a Esplugues, el que hauria ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola... Per tant,
0: Sant Pere Martí...
1: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
0: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com... i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diuen, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
1: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
0: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
1: Sí, és la Fundació Francisco Franco.
0: Doncs, uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistint a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui...
1: Poder una entitat més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
0: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues i que ells, amb molta il·lusió, el van anar fent créixer i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no?, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
1: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa

0: mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues, unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florença.
1: Sí.
0: Que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament sí, que hi haurà algú més que jo, bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roser, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: To dream the impossible dream, to fight.
3: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brillas del Centre Cultural de l'Avenç, aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats. Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Els recordes de com eres les festes majors d'abans, no us podeu perdre, allà us espero.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les dues del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: arribarà. Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Cielo, que va néixer a Perú i va passar part de la seva joventut a Bolívia. Hola, Cielo, com estàs?
1: Bona tarda, molt agraït que m'hagis invitat.
0: Tu vas passar la teva infància a Perú, en concret a la ciutat portuària del Callao. Fins quan hi vas viure i quins records en tens?
1: Bueno, en realitat vaig néixer al Callao. Però va ser una qüestió de logística, però vaig viure tot el temps a Lima, que està pegat, és com Barcelona i Badalona.
0: I quins records en tens de la teva infància?
1: Bueno, de tot, el primer record que tinc seria als 3 anys, és quan un cosí meu ens portava de casa de mare meva, de la meva mare, a casa del meu pare, perquè estaven separats.
0: Sí. I,
1: era cap al vespre i vaig sentir uns tirs i hi havia un assalt, un enfrentament.
0: Uf.
1: I així, suposo que per això, per la violència, se'm va quedar gravat.
0: No m'estranya. Després, tota la família vareu anar cap a Bolívia. Què va representar per a tu?
1: Bueno, un nou començament, perquè deixava darrere els pocs amics que tenia.
0: Clar.
1: Perquè no era molt de sortir de casa, eren molts a casa, visquien 6 germans i germanes junts. I doncs entre nosaltres mateixos jugàvem i molt sovint jo era el que els cuidava també.
0: Perquè
1: era el major en aquest moment.
0: Sí. I els 6 germans són del mateix pare i mare?
1: No. Jo tinc 12 germans i germanes.
0: Uf, quina família més extensa.
1: Sí, i jo dic que és perquè els meus pares, tant el meu pare, que es va casar 4 vegades,
0: yeah,
1: i la meva mare 3 vegades,
0: sí,
1: no van parar de cercar la felicitat.
0: Yeah. I tu creus que la van trobar al final?
1: Bueno, amb els fills i filles, sí. I de fet, entre els germans i germanes, tenim la sort d'haver sobrepassat totes les baralles dels pares d'un costat i de l'altre i hem dit, no, això és problema vostre, nosaltres deixeu-nos en pas i després parlem.
0: Tu vas conviure amb 6, però, de germans.
1: Sí, 5 de menors. Sí.
0: Està bé. I de Bolívia, què en diries?
1: Bueno, va ser molt diferent. Imagina't, des de Lima, el Callao, que està a la costa, el calor, la humitat i l'altura, anar-hi a 3.500, perquè la passa està entre 3.500 i 4.000 metres d'altura.
0: És veritat.
1: Un paisatge preciós, perquè per primera vegada veiem el cel blau i a les nits amb estrelades i tot això, que a Lima no és possible. El cel és gris perquè hi ha una permanent coberta de núvols estratos al llarg de tota la costa. Per l'efecte de la corrent de Humboldt.
0: Ja. A Bolívia hi has anat tornant. Quins canvis socials hi has vist? I com vas viure el cop d'estat?
1: Bueno, molts canvis socials. Tinc en compte que jo ja faig el proper any, a principis del proper any, 60 anys.
0: Ala, no ho sembla.
1: Sí, merci. I doncs vaig viure allà des dels 13 anys fins als 20 a Bolívia. I a part de ja aportar, diguem-ne, la migració a la sang, perquè els meus pares van ser exiliats, ambos dos, al Perú, i per això vam néixer la majoria dels germans i germanes allà, a Perú, però eren migrants, exiliats, i per la política. Doncs, quan vam tornar a Bolívia també vam viure i jo mateix vaig experimentar que la gent estava molt més implicada en la política diària que a Perú. A Perú era cada dia de fer les seves coses i ja està, però no es parlava molt al nivell del carrer de la política. En Bolívia sí. I vaig viure cops d'estat de militars, perquè també he de dir, la meva família era de dretes, el meu pare, és que jo les he sortit el gat negre, però amb molt orgull.
0: Però t'accepten a tu tal com ets.
1: Sí, ens barallem i discutim molt. De fet, la darrera vegada, el darrer Nadal, vaig dir-li a la meva mare que si aquest govern continuava jo no tornaria mai més a Bolívia, perquè, a més, si volia que jo visqués, perquè si jo surt així i se n'adonen al carrer de que sóc una dona trans, seguro que me la piden.
0: Clar, segur, segur.
1: Perquè són de dretes i heu vist tant la expresidenta de facto com el que va organitzar des de Santa Cruz l'arribada del nou govern, va entrar al Congrés amb sendes bíblies enormes.
0: I tant.
1: I parlant sempre amb un rosari, cosa que és cínica, perquè aquestes persones, i sobretot aquest home, el de Santa Cruz, el Camacho, que li deien el Macho Camacho, perquè vegis com està el patriarcat i el machisme arrelat, és una de les persones que està als papers de Panamà i que renta diners. Doncs com es pot combinar? Hi ha molts casos, no? Però és hipòcrita i cínic el que d'una banda digui que defensa els valors del cristianisme i d'altra està forrant-se a costa d'empobrir i d'explotar a la gent.
0: A partir dels resultats de les últimes eleccions, creus que s'han recuperat els guanys que havia implantat l'Evo Morales?
1: Això trigarà temps, perquè han fet molts canvis. I això que no hauria d'haver sigut, perquè una presidència de transició, com es van anomenar, tan sols està allí per preparar les següents eleccions, per administrar el que hi ha i preparar per les següents eleccions. Però no era això. Volien canviar i des del dia 1 ho van fer. Una de les primeres coses que van fer, que va ser una traïció no tan sols al poble bolivià, sinó al poble palestí, va ser restablir relacions diplomàtiques amb el govern sionista d'Israel, de Netanyahu, perquè Evo Morales va trencar les relacions en defensa dels palestins i palestines.
0: I a nivell social, que em deies que hi havia hagut el primer matrimoni gai, quan va ser això?
1: Recentment, fa un parell de setmanes, i és un amic del meu germà el coprotagonista d'aquest. I doncs això són notes d'una música que m'agrada.
0: Clar.
1: Que tot i el machisme, el masclisme que encara reina i està molt arrelat, es fan petits passos. Això seria impossible amb el govern fascista que teníem abans.
0: Clar. Devia ser una gran celebració, no?, aquest casament.
1: Sí, sí, tota una fita. I, bueno, no era un casament, era el reconeixement d'una parella homosexual. Encara s'ha de fer el
0: casament formal.
1: Exactament.
0: Sí. Està bé. Abans de venir a Barcelona vas viure en altres països, a Mèxic, a Alemanya. Què t'hi va portar?
1: Abans de ser aquí a Espanya, aterrar a Espanya, vaig estudiar a Alemanya, gaudint d'una beca d'estudis del govern alemany. I vaig estudiar allà enginyeria en tecnologia d'aliments. Jo sóc enginyera en això i treballo en això. Sóc, com et deia, una privilegiada. Tot i que hi ha burocràcia que no m'agrada gens fer-ho, però altres vegades quan puc sortir a les fàbriques i tocar el producte, mirar, pensar com està transformant-se i aplicar tot el que vaig aprendre a Alemanya dels processos bioquímics i biològics i físics, doncs m'agrada molt dir, això és cert, sí, és perquè el professor aquí em deia aquesta s'aplica aquí, etc, etc. Doncs jo gaudeixo molt.
0: Clar, i actualment sí que és un privilegi treballar en el que has estudiat, no?
1: Sense dubte. Ja deia que molta jovent aquí a Espanya i a tot arreu, jo penso, a tot el món, perquè a Bolívia també és farta, diguem-ne així, de fer maestries i una cosa o l'altra per aconseguir un treball. Doncs comencen a treballar als 30-35 anys quan acaben totes aquestes maestries, mentre... I d'altra banda, cada vegada hi ha menys llocs de treball, perquè jo des de la meva experiència veig que les indústries cada vegada es robotitzen més, s'automatitzen més, i això comporta la pèrdua de llocs d'empleus, perquè ja no es necessita la mà d'obra. I ja veuran els ordenadors, d'una banda les oficines, faran tot el treball.
0: A Mèxic també hi vas anar per estudis?
1: No, a Mèxic vaig anar-hi perquè el meu pare va treballar i en el cos diplomàtic de Bolívia, va ser enviat allà i tota la meva família, van ser 2 anys i pic allà, però vaig aprendre quan proper som els diferents llatinoamericans.
0: Ara posarem la cançó que has triat, perquè l'has triada, el Solo le pido a Dios.
1: Uau, és l'himne de la meva mira, de la meva vida, i a més quan estic de depressiva,
0: sí,
1: doncs això em dona forces, per la lletra sobretot. I una part ja ho sentireu que diu: solo le pido a Dios que la muerte, que la fría muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
0: És veritat, sí.

0: Quan vas néixer se't va atorgar el gènere masculí, però tu et sents dona.
1: Sí.
0: Quan ho vas descobrir i com?
1: Bueno, ho he tingut que recordar. Saps, hi ha coses que el nostre subconscient lo camufla o lo fa invisible. Mm-hmm. I en el meu cas va ser així. I després vaig recordar que quan era petita o petit,
0: sí,
1: em posava i em maquillava, em posava la roba i m'encantava anar de talons i tot això. I quan jugava amb els meus germans, jo era super superwoman o batichica, o sempre era
0: algú de gènere femení.
1: Sí, sí, mm-hmm. Sí. I fa 2 anys que recent vaig recordar tot això i vaig decidir que sortís la cielo de dins meu.
0: Si tu vas, fa 2 anys que vas iniciar la transformació en el teu cos, no? I et va costar decidir-ho? I quines altres evidències vas tenir a part d'aquests records d'infància i així?
1: Bueno, quan vaig sortir de Bolívia, per a mi va ser com una liberació, perquè em trobava molt reprès per la meva família, la meva madrastra i tot l'ambient. Fins i tot el meu pare no volia que vingués a Europa. Va tractar de convèncer amb unes persones que eren d'una secta.
0: Mm-hmm.
1: No sé si has sentit parlar de l'Església de la Unificació, l'Església de la Unificació de Sam Yung-Mun, un coreà. Mm-hmm. Doncs aquestes persones van arribar a Bolívia i el meu pare va treballar amb ells i em van oferir que em donarien una beca en comptes d'aquesta, una altra que havia aconseguit jo mateixa per a Alemanya. I jo li vaig dir, no, jo tinc aquesta oportunitat i me la he guanyat a pols per mi mateixa. Per mi mateixa.
0: Clar, doncs. Clar.
1: I si vosaltres no em compliu amb el que promet, jo es odiaré fins a la mort. I doncs em van deixar anar i va ser una arribada a Alemanya també per un nou començament.
0: Clar, no? Però allà seguies vivint com a home.
1: Sí, i a Alemanya també, i és quan vaig diguem-ne passar d'un escló cap a un altre, perquè a mi m'atreien els homes.
0: Mm-hmm.
1: I doncs, lliure de la meva família, vaig començar a cedir als meus instints,
0: sí,
1: biològics, i vaig començar, però de seguida vaig parar. Mm-hmm. El primer jove que vaig tindre la relació, em vaig donar molta por.
0: Yeah.
1: I vaig agafar una altra vegada la religió.
0: Uh-huh.
1: I vaig anar a l'església, vaig confessar tot, vaig prometre ser forta, etc, etc. Fins que vaig perdre moltes oportunitats, fins i tot una altra persona que s'interessava per mi, però jo deia, no, això no pot ser. Jo m'havia autoconvençut de que era un parón al meu desenvolupament psicològic, a la pubertat, a l'adolescència, i que jo l'havia retrasat una mica i per això sentia aquestes coses, i que si fos fort, doncs ho superaria.
0: I vas provar de tenir relacions amb dones?
1: Sí, de fet, vaig tindre una quan feia unes pràctiques a una fàbrica i he de dir que la vaig gaudir, però la mostra de que no era el que m'omplia totalment era que quan arribava a l'orgasme hauria de sortir corrent cap al bany a dutxar-me o qualsevol cosa, però no suportava contacte físic.
0: Yeah.
1: Mentre que un home pot, és tot el contrari. Passo.
0: I penses que ser d'un gènere o un altre és una qüestió social i cultural més que física?
1: sense dubte, sí, perquè ens eduquen per això. Uh-huh. Ens eduquen des de petits. Els nens no tenen aquests prejudicis i aquestes formes. De fet, et puc dir que el darrer any, quan vaig ser a la meva família, una nebodeta de 4 anys i una altra de 3, uh-huh, em van mirar i mirar. Sembles una dona, em deia. I una vegada vaig arribar i sense els pendents a casa. Tia, on estan els teus pendents tan bonics? I no sé, per elles no era una cosa mala.
0: Clar. I, bueno, a nivell social la qüestió del gènere és molt important. Vull dir que és de les poques dades que figuren al DNI. Tu arribaràs a canviar el teu DNI?
1: Sí, uh-huh, sí, sí, sí. Estic esperant a que em jubili i doncs ho canviaré, perquè no vull que el treball se n'enteri. Ja tinc problemes com que soc protestona i no em callo, doncs tinc problemes. Solo faltaria això, que diria que és per l'hormonament que em barallo amb els caps.
0: Amb l'empresa. Fer aquesta transició públicament ha de ser complicat, no?
1: Sí.
0: Has patit molts prejudicis?
1: No, he de dir que al meu voltant, en totes les plataformes que treballo i col·laboro, etcètera, etcètera, ha sigut molt ben rebut. La meva família també, quasi en la totalitat, un parell d'excepcions, però eren més per aquestes qüestions religioses que encara estan... Mm-hmm. Fent que la gent tingui, o la meva germana tingui por de que els seus nebots puguin ser mal influenciats per mi.
0: Ara que parles dels nebots, a quina edat et sembla que algú pot estar convençut que viu en un gènere equivocat? Perquè jo ara veig, bueno, algunes escoles bueno, progressistes entre cometes o així, no? Que a vegades ja proposen el canvi de nom des de molt petits, no sé, als 4 o 5 anys o... i bueno, clar, des de fora sembla que hagi de ser com prematur, no? Que tu et pots disfressar si ets un nen de nena o pots jugar amb els dos gèneres o això, però per decidir una cosa tan seriosa com canviar-te el nom a aquestes edats, no sé, tu ho trobes prematur o penses que ho pot tenir clar un nen o una nena a aquestes edats tan petits?
1: Això depèn de cada persona.
0: Yeah.
1: Doncs jo trobo que pot ser que sí, que un nen ja es senti nena, i que els pares vegin tantes evidències que realment no vulguin que pateixi tota la infància i l'adolescència ocultant-se o barallant-se en els dos gèneres, en els dos rols, de masculí o femení. I que això pot evitar molt patiment.
0: Clar, sí, sí. A més d'estar vinculada al moviment LGTBI, participes en Stop Sida, SOS Racisme, Unitat contra el Racisme i el Feixisme, la xarxa de suport del poble sec. Com va néixer la teva consciència social?
1: Bueno, ja la portava, com et deia, des del naixement, eh?
0: Sí.
1: Soc filla de dos exiliades polítics, encara que sigui de l'altra banda.
0: Sí.
1: Però a casa meva sempre s'ha parlat de política.
0: Ja.
1: De qüestions socials i doncs ja lo vaig tindre clar. L'únic que amb l'arribada aquí a Europa, el que he tingut que desenvolupar és una seguretat en mi mateixa per parlar, perquè jo era molt tímida, molt ratolí de biblioteca. I doncs he hagut de desenvolupar aquesta faceta també i de participar, i ara a vegades he de refrenar-me perquè sóc molt moltes vegades molt directa.
0: Clar. No sé, que ho trobo magnífic, no?, que hagis decidit això, aquesta transformació teva en una edat que hi ha gent que ja considera, com qui diu, que ja ho ha fet quasi tota la vida, no?
1: No, jo crec que ha sigut un temps necessari per mi. Per això deia que pot ser que per a algunes persones en la infantesa ja saben el que són i altres no, i he tingut aquesta, aquesta, aquest camí, i segurament no havia, no hauria arribat aquí si hagués sigut nena des del principi.
0: Clar, clar. Bueno, series diferent, no? O...
1: Seria diferent, però potser hauria patit més el patriarcat i aquests rols que t'imposen en la societat i el masclisme. I el que sí, tinc, tinc molta sort des de que ja tinc una professió i tinc un treball, etc. El que no és el cas de moltes companyes trans que s'han dedicat a la prostitució i a més han de suportar els atacs continus de les abolicionistes o les TERFs que neguen els seus drets i amb moralista, moralistes i coses i arguments nuls, perquè moltes d'elles diuen que la prostitució, el tracte, la tracta de dones és fins al 95% i és mentida. Hi ha estudis de la ONU de fa 5 o 10 anys que sobre Europa i que estableixen que el, això és un 15% la tracta de les dones que estan en tracta de és d'explotació sexual. I això vol dir que el 85% no estan en aquest grup i ho fan per una decisió. No vull dir que sigui voluntària, pot ser que estiguin obligats per les circumstàncies, però s'ha de respectar això.
0: Bé, mira, se'ns està acabant el temps, no sé, suposo que et deuen quedar coses per dir.
1: Moltes.
0: Sí.
1: Però he d'invitar una altra
0: això,
1: moltes
0: sí,
1: vegades.
0: Ho farem, ho farem. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que t'entrevistem i haver volgut formar part del programa, que ha sigut molt interessant tot el que ens has volgut explicar. Gràcies, eh?
1: Gràcies a vosaltres, de tot el cor.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
8: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Marisa Alonso, que va néixer a la província de Lleó, en un poble anomenat Santa Maria del Páramo. Hola Marisa, com estàs?
1: Bé, bé, moltes gràcies per la teva invitació.
0: A tu per accedir a venir. Quins records tens del teu poble natal? Com va ser allà la teva infància i la teva joventut?
1: Doncs crec que com la memòria és molt selectiva, jo he amagat els meus records més macos, no? I crec que la meva infantesa, des de que jo tinc noció del temps, doncs va ser com la de molts nens i nenes d'aquest temps, de la dècada dels 60-70. Doncs jugàvem molt, sobretot al carrer. A mi m'agradava molt llegir contes i sobretot m'agradaven els recortables, que eren unes figuretes que podies fer de cases i fàbriques, i feies un poble, i bueno, van regalar i me va agradar aquest, i sí, sobretot els contes. I fins als 9 o 10 anys vaig anar a les escoles que es deien en aquella, ara suposo que en alguns pobles també, les escoles nacionals, i estudiava una enciclopèdia que es deia Álvarez. Hi havia diferents graus depenent de l'edat. Hi havia primer, segon, recordo la primera i el segon grau. Després de 50 i tant anys encara la tinc a casa, i era una enciclopèdia molt, molt pràctica, molt ben explicat els temes i amb boniques il·lustracions.
0: Això és una relíquia, eh?
1: És una relíquia, sí, està molt passadit allà, però sí, és algo que crec que són els primers estudis, no? Que se queden ahí per sempre, i era molt sintètica. Traia una espècie de, portava una espècie de petit atlas, molts colors, feia per parts colors de països, de continents, de ciutats, i jo, que de petita era bastant fantasiosa, encara ho sigui sempre, era molt, m'imaginava que algun dia jo viatjaria per alguna d'aquests països, però malgratament va ser sol una fantasia, eh?
0: Ja, bueno, però vas venir a Barcelona, que sí. Déu-n'hi-do.
1: Sí, tant, bueno, és veritat, eh? Benvingut, doncs sí.
0: Sí, suposo que a cada poble és l'escola nacional que hi havia,
1: sí,
0: no? Però a Santa Maria del Páramo hi devien haver més escoles a part d'aquesta.
1: Bueno, a part havia el Col·legi de Monges, que després de fer els primers anys de la niñet, de la escola nacional, els meus pares van portar al Col·legi de Monges. Hi havia també un institut. Jo volia anar a l'institut perquè anava moltes amigues meves, i com que m'agradava més, però no, vaig estudiar el batxillerat, el batxillerat elemental al Col·legi de Monges, i era bastant dur perquè el col·legi aquest no tenia el títol oficial per a examinar de curs de batxillerat, i recordo que tenien que anar a l'Institut de Lleó a examinar-nos, que ja encara no recordo com es deia, però que quan vaig a l'estiu i passo per davant, és que ens posa la peu de gallina.
0: Sí, perquè tu jugaves tot en un dia, no?
1: Exactament.
0: Després d'haver portat bé el curs, un dia t'examinaves, sí. I depèn del que et tocava.
1: Clar.
0: És el que en deien exàmens lliures, no? Que,
1: exacto.
0: Bueno, que t'examinaves,
1: sí, sí,
0: per
1: sí.
0: lliure.
1: Era per
0: sí.
1: lliure, però totalment. I més a més anava gent d'altres llocs, d'altres altres pobles, i t'encontraves com una mica desemparada, i aquell tribunal que passejava per aquells passeig tan seriós, tan rígid.
0: Clar, tot, persones que no coneixies,
1: sí,
0: de res,
1: sí,
0: no?
1: era duríssim, de veritat, això lo recuerdo bastant, eh? Sí. Però bueno, acabé el batxillerat a trancas i barranques, l'elemental s'acabó.
0: Ja, quin descans.
1: Sí, quin descans, sí, sí.
0: I la teva família com era? Amb què consideres que t'ha influït?
1: Si hi havia que renyir, pues sí que renyir.

0: en l'adolescència, bueno, pues tinc bueno, d'aquí del poble, sí, queria fer un record.
1: Adiós.
0: Sí, que m'agrada molt, és molt bonic, del meu pare, que bueno, lo que feien, no? Quan tenien 13, 14, en l'adolescència, pues era molt aficionat a la pesca i solien anar a passar el diumenge al riu. Ell aprofitava per anar a pescar amb el meu tiet i nosaltres, la meva cosina, la meva germana, la meva mare, pues, es banyaven en aquelles aigües gelades dels rius de Lleó, que és una meravella, però són rius molt, molt, d'aigües molt fredes. El meu pare pescava majorment trutxes, cangrets,
1: sí.
0: I després el millor era el menjar. Pues la meva mare preparava truita de patata, embutis, pebrots escalivats, i bueno, era una festa, no? Posava allí la tovallola i a la gerba, sí. I sí, sí, molt, molt. I passaven així el diumenge, i bueno, tinc molts records també de la verena del poble del meu pare. Majoritàriament la gent es dedicaven a la vendimia, havia moltes
1: vinyes,
0: sí. I jo era petita, però recordo molt aquests anys, de que era com una espècie de treball també de tallar la uva, però que jo no tallava, perquè jo el que crec que donava era més molèstia que una altra cosa. Però després, a la tarda feien festa, i com venien molts vendimiadors de moltes parts, pues, era fantàstic. Sí, i aquelles puestas de sol no se me van a olvidar mai.
1: Quins records més
0: macos. Sí, les fires i festes del meu poble també, els havia els diumenges, bueno, encara, i guai, un mercat molt gran. En aquella era de pagesos que venien de la comarca, no? Que portaven pues fruites i verdures, i ara se ha hecho molt més grans, però ara ja hi ha vestits i bolsos i de tot, ara. Yeah. Però era un mercat molt, molt maco, i en les festes pues havia uns focs artificials que jo recordo com algo fantàstic, no? I sí, bueno, pues sí, tinc records de l'adolescència molt, molt, molt macos.
1: Que bé. I què et va motivar a venir a Barcelona?
0: Bueno, no ben bé res. Venia con un treball d'una persona coneguda que tenia uns parents aquí a Barcelona, i jo vaig arribar a Barcelona el 78, 79, no recordo bé, i la veritat és que en aquell temps no tenia massa interès o cap interès pel català. Em sentia molt còmoda parlant el castellà, i crec que la gent, o en les botigues o en el treball on estava, m'entenien i em contestaven igualment en castellà, o sigui que gairebé em plantejava pues apuntar-me a classe. I després em va casar, i la meva parella havia nascut a Catalunya, a Barcelona, però de família castellana també. O sigui que jo seguia con el meu castellà. Crec que la primera vegada que em vaig adonar de la importància de saber parlar l'idioma català va ser quan comencem a mirar escoles, bressols per el nostre fill. El seu pare i jo estàvem bastant d'acord que al bressol, a part de castellà, es parlés també català. I va ser molt, molt bona idea d'estar en aquell bressol, perquè el salt del bressol que es deia el Niero al col·legi Joan Pelegrí, aquí en Consell de Cent, va anar un grup gran de nens que era como

0: si la guarderia tingués un concert en aquest col·legi, i era molt interessant perquè ja van canviar, però ja van conèixer molts nens, no? I la veritat que va ser una molt bona proposta per part de la directora de la guarderia, Anna es deia. Sí. I un encert crec molt bo de fer aquí el batxillerat, perquè aquí hi havia aquest col·legi la figura del doctor Joan Pelegrí, que va ser crec primordial per als primers anys de nois i noies. Ell impartia, no exercia molt de professor, però sí que impartia xerrades i els inculcó valors com la lleialtat i l'amistat. I avui dia molts d'aquells nens, alumnes del Joan Pelegrí, ja tenen 40 anys i encara segueixen sent amics, i suposo que molts pares hem d'estar orgullosos, no?, d'aquesta amistat. I jo crec que va influir molt en la seva manera de ser. Jo de vegades penso que hauré fet per mereixer aquest maquíssim fill que tinc.
1: Que bé. Home, doncs sí, el Joan Pelegrí va ser un gran pedagog
0: molt.
1: I aquí al barri ha tingut molts reconeixements.
0: Sí.
1: A part de l'escola,
0: sí,
1: de portar el seu nom, té una plaça també,
0: sí,
1: dedicada,
0: sí, sí. Sí. Crec, mira, que tots els alumnes, tots els nens grans, petits, el dia de la seva mort a l'església del Sant Àngel aquí a Sants estava ple, és que a rebossar gent, nens fora i gent que veies plorant i com amb un sentiment d'aquell home.
1: No m'estranyes,
0: sí,
1: es feia estimar i el valoraven
0: molt.
1: Mira, ara posarem la música que has triat, que és de,
0: sí,
1: Luis Eduardo.
0: M'agrada molt.
1: Sí, que va d'acord amb els temps que estem visquent.
0: Sí.

0: Tu has tingut diverses feines, però la més gratificant va ser la del Museu Nacional d'Art de Catalunya, de l'APNAC.
1: Sí.
0: Què valores d'aquesta feina?
1: Pues, a veure, jo diré que l'entrar al Museu Nacional crec que va ser el paso, la iniciativa que va tenir jo, la idea firma de que tenia que aprendre català. El MNAC és una institució que com a catalana pues, crec que quasi tothom parla el català, no? I, però no perquè ningú m'ho exigís, sinó més bé perquè estava a un lloc de treball que ho requeria i venia molta gent de Catalunya i jo volia expressar-me en català. El museu és que estaven entre obres d'art de pintors catalans i jo també tenia aquesta necessitat, no? d'incluir-me en aquest també. I m'informé al districte i em van explicar lo del Serrén. Pues això, que es tractava de Serrén català, i el Serrén pues és una iniciativa de, com saps, de voluntariat, sí, destinada a les persones que saben una mica o inclús gent que acaba d'arribar i a Catalunya i no saben res, perquè és una forma d'aprendre con aquesta gent voluntària molt fàcil.
0: Sí, perquè es basa en parlar, no? Bàsicament, que ajuda gent que potser té el català, l'ha sentit molt però no s'ha decidit a parlar-lo, no? I que llavors perquè no es fa gramàtica ni això, només és conversa.
1: És conversa, sí. Exactament. I bueno, pues esto lo organizaba, em va dir la coordinadora d'associacions per la llengua, la CAL, i es donen l'oportunitat de llançar-se a parlar-lo, no? A perdre la por, que és lo més difícil. I bueno, ara aprofito per enviar una abraçada molt gran a les meves profes Elisabet i Conxita Rosa, i també un record molt gran pel nostre estimat Joan Foix, que era un home maravillós, i tots els tres feien una classe que estaves molt a gust, hi havia molta empatia, i però clar, és que en Charren no sols parlar en català, també ho fa interessant el fet de que hi ha moltes activitats que duen a terme en Sarrenc. Jo he tingut l'oportunitat de viatjar a molts llocs, especialment em va agradar conèixer la maternitat d'Elna, les platges d'Argelès, on van estar els republicans exiliats a França, i sempre a aquests llocs ens acompanyava la historiadora i escriptora Assumpta Montellà, que va ser la nostra guia, i és una dona molt documentada. Va ser molt maco, i també hem estat en Esplugues de Francolí veient les coves, a Gramunt, veient també el procés de com fan els turrons, sí. I bueno, també altres activitats, una de les activitats és el concurs de microrelats.
0: Ah, sí, que tu també t'agrada molt escriure, sí, no? Sí, és la teva afició més forta,
1: tu,
0: i has guanyat algun premi.
1: Bueno, és un poco pretensiós, és dir molt, però soy una aficionadilla.
0: Bueno.
1: Però sí, jo vaig a ser afortunada d'haver guanyat aquest premi l'any 2017, però no per guanyar el premi, perquè vaig a tenir el privilegi de conèixer I parlar amb l'escriptora Isabel Clara Simó. Això per mi va ser un regalasso que, vamos, no se m'oblidarà mai. Perquè esta dona escrivia igual que parlava, molt transparent, i recomano la seva lectura, Júlia, per exemple.
0: Ah, molt bé.
1: I doncs, pues, què més? És que ja hem fet tantíssimes coses en Sarrenc, que hem visitat molts llocs relacionats amb el taller d'unes classes d'història que donava el senyor Rionar, i hem visitat pobles, el poblat ibèric en Santa Coloma de Gramenet, que és superinteressant també, i altres llocs de Barcelona amb molta història. Va ser un taller de història, però un taller cultural, i les sortides que feien eren excursions, però eren totes elles de tipus cultural, no? I destacaria també a Barcelona el Museu d'Història de Catalunya, que és el millor museu per saber el que ha sigut la història d'aquest país, no? I és que, no sé, tindria una llista llarguíssima de jo crec que en aquest temps de que està en Sarrenc he conegut moltíssim més que tots els anys que està a Barcelona.
0: Mira, doncs, sí, que bé que valoris tant el Sarrenc.
1: Sí, sí.
0: I tant de bo, sí, algun dels nostres oients que no s'han decidit a parlar en català,
1: de
0: doncs
1: verdad,
0: facin el pas
1: doncs,
0: i vagin a la cal.
1: A tots ells, la gent que tingui ganes de soltar-se i parlar català. A més, hi ha una empatia en els profes que és increïble, eh?
0: Segur.
1: I de seguida fan perdre aquesta por que tenia, aquest sentiment de fer el ridícul. No, aquí totes som iguals, unes millor, unes altres però han fet moltes amistades a gent que mejor ha deixat d'anar, però seguim mantenint relació.
0: Que bé, sí, que ho valoris tant.
1: Sí.
0: Pues bueno, no sé, amb totes aquestes paraules tan encoratjadores ens acomiadem perquè ja se'ns acaba el temps del programa.
1: Ha sigut un plaer.
0: Doncs molt bé. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest Fes l'entrevista.
1: Moltes
0: i fins una altra. A tu, gràcies a tu.
1: Adéu.
2: Esteu escoltant Esplugues FM,
3: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Els recordes de com eres les festes majors d'abans, no us podeu perdre. Allà us espero!

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Us sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
5: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Benvinguts a Xerrem de Reus, soc la Concepció Far i avui tenim aquí dues senyores, una que és d'origen castellà no viejo, i l'altra que és d'origen aragonès. Les dues són de l'estat espanyol però parlen català fa molt temps i ara ens contaran la seva història. Una és la Petra Soro, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I l'altra és la Carmen Requejo.
2: Bona tarda.
0: Molt bé, bueno, doncs Petra, és vostra, és aragonesa, no? És d'Aragó, vostra?
1: Sí, soc d'Aragó, de les partes de les cinco villas.
0: No, però va parlar en català.
1: Ai, no me recordava. Ai, he metido la pata.
0: No, tranquil·la, soc, no passa res.
1: Jo soc d'Aragó, de la part de les cinc villas.
0: Uh-huh. I com és que va venir a... Quant d'anys fa que està a Catalunya?
1: Aquí 64.
0: Què? Val dir 66, sí, si sembla que en té 32. 60, o sigui que és de tota la vida.
1: Sí,
0: sí. Com va ser que van venir, que va venir a caure a Catalunya? Com va ser que va venir aquí des d'allà, des d'Aragó?
1: Va venir perquè tenia aquí molta família. Mm-hmm. Tenia quatre tietes, dues de parte de mare i dues de parte de pare. Més a més, tenia la meva germana que estava ja casada aquí.
0: Mm-hmm. I com va ser que va començar a aprendre català? Com va ser el seu aprenentatge del català?
1: Oh, m'ha costat molt perquè va començar a aprendre fa anys, però després... tenia una casa fora, el meu marit se va jubilar i ja lo vaig deixar. I després, també, amb l'enfermedad, també lo vaig deixar. I ara fa temps que pensava, voy a parlar una altra vegada. Uh-huh. Perquè l'altra vegada no aprendia més que los noms de les coses.
0: Uh-huh. Bueno, la parlarem una mica en la Carme Requejo. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Estàvem parlant de que és d'origen castellà.
2: Castellà.
0: I bueno, vostè va néixer aquí a Barcelona.
2: A Barcelona, sí, senyora.
0: Però sempre ha estat parlant
2: el castellà.
0: El castellà,
2: sí.
0: Castellà.
2: És que, bueno, com ja se sap, abans el castellà, bueno, ho parlava pràcticament, el català una mica menys, no? Però a l'escola les professores totes eren catalanes i parlaven el català, jo sentia el català perfectament i ho entenc el català perfectament. Lo que passa és que, bueno, he pensat sempre que com que m'han entès el castellà, pues bueno, si he pogut parlar català, de seguida, si la conversa és una mica llarga, bom, canvio el castellà, de seguida. Però bueno, no ha hagut problema.
0: Mal fet.
2: Sí, no ha hagut problema. Però ara tinc una nena molt maca, maquíssima, una nena que ha trigat molt en vindre, però ha vingut amb una alegria molt gran, i bueno, parla amb el català perquè la seva mare és catalana, i diu que el castellà és al carrer on s'ha d'aprendre. I llavors, bueno, pues la nena, nosaltres fent aquest no esforç, perquè nosaltres no fem cap esforç, ni el meu marit ni jo, per parlar el català, parlem amb la nena en català, però si parlem alguna coseta en castellà, mira com ho diuen, ja no t'entenc. Llavors t'has d'esforçar una mica més.
0: Com se, vostè ens pot contar com va ser que els seus pares van venir a Catalunya? Vostè sap la història una mica?
2: Sí, una mica, sí. La meva mare, bueno, va vindre aquí a servir, no? Aquí a Catalunya va vindre a servir, i el meu pare va vindre aquí a treballar, però ells es coneixien d'allà de la terra, no? De Valladolid, a través de famílies i tot això, i van vindre aquí a Barcelona, va vindre pràcticament tota la família del meu pare. Van vindre aquí a viure. I bueno, es van casar perquè la senyora on la meva mare estava servint, pues, quan li va dir la meva mare que es casava, li va dir, i on vols casar-te? I diu la meva mare, bueno, jo estic aquí al costat de la Mercè, de la iglesia, perquè vivien allí en el carrer, no me'n recordo el carrer, Ginàs, carrer Ginàs. Llavors, com que estaven tan a prop, la senyora va dir, mira, te casaràs al camerino com jo me vaig casar de la Mercè. I la senyora és la que, bueno, li va proposar tot, li va fer tot perquè es casessi allà. i després vaig néixer jo i em van bateixar allà, i a la meva germana també, perquè vivien a la calle Ginàs.
0: Vostè ha tornat o ha anat a la terra dels seus pares alguna vegada?
2: Sí, sí, sí, de petita anàvem estiuejat a casa de la meva àvia per part de la meva mare, al poble. I bé, jo és que m'adapto a tot, o sigui, m'hagués quedat allà igual que aquí, o sigui, que molt bé, molt bé. O sigui, he estat contenta, eh?
0: Què tal? Quines diferències troba entre allà, entre el que és Castell, el que és Valladolid i Palència, que són els seus pares, en Catalunya, en Barcelona?
2: Bueno, lo que la meva mare de sempre deia, que aquí ningú te mira si vas en espardenyes o vas descabellada o no portes un bon abric. I allà sí. Allà se mira tot.
0: Sí, que són una miqueta més remirats
2: allà. Molt, molt. Jo vaig anar un estiu, però ja no al poble, ja a Palència, que estaven les dues germanes, una germana del meu pare. I ella, bueno, era molt senyora, i sempre portava sabates per a una hora, botes per a l'altra. Bueno, i quan va veure que jo sempre llevava les mateixes, bueno, deia, i tu per què no es canvies de sabates? Jo estic acostumada, porto les mateixes, perquè són còmodes i perquè fan per tot. Ja està.
0: I serveixen per caminar, ja està.
2: Pues no, ella no. Tenia que ser unes sabates per a cada puesto, per a cada hora. Van molt, buf, són. A Valladolid, molta monja, molt militar i molt cures.
0: Sí.
2: I a Palència, no diguem. A més, la meva mare tenia dues germanes monjas, una tieta monja, o sigui, molt d'això.
0: Ja, molt, molt clerical tot, diríem, no?
2: Sí, senyora.
0: Petra. Petra, ha tornat mai a Aragó? Vostè de Saragossa, me deia, fora
1: sí,
0: d'antena.
1: La província de Saragossa.
0: De la província de Saragossa. De quin poble?
1: De la Villa de Luna.
0: I ha tornat allà al seu poble?
1: Moltes vegades, moltes. Abans, quasi cada any, tornava tres vegades. Per l'estiu, per la Setmana Sant, i després per Nadal també, de vegades.
0: Sí, sí. I què tal allà? Com se troba allà? La reben bé o se troba còmode?
1: Jo allí molt bé, perquè estaven les meves pares i un germà i una germana. I jo tenia ahí les amigues de la infància, de quan anava a l'escola i tot. I quan van allí, pues, recordava mucho i lo passava molt bé.
0: I li faré la mateixa pregunta. Quina diferència troba entre Aragó i Catalunya, el seu poble i Barcelona?
1: Oh, del poble a Barcelona, oh, molt. Jo quan va arribar aquí a Barcelona lo trobava tot tan gran, i quan vaig començar a treballar, oh, aquelles màquines tan gran i aquelles naves tan gran, jo deia, jo aquesto no, jo no. A les primeres setmanes que va començar a treballar, deia, no pot ser, jo aquí no.
0: No encajo ja. Encajo. Bueno, doncs ara escoltarem unes cançons. Escoltarem el Ebro Guarda Silencio i el Vent, i després ens explicaran per què han triat aquesta cançó.

0: Carme, per què ha triat el vent d'en Raimon?
1: Perquè aquesta cançó la cantàvem nosaltres quan, bueno, eren encara jovenetes, molt jovenetes,
0: i el... Sí, la setmana passada.
1: Sí, sí, sí, la setmana passada va ser, sí. I bueno, un grup de companyes, bueno, la cantàvem i nos agradava molt, i bueno, anaven a la plaça de Sant Jaume i fèiem, bueno, una mica de, amb les mans i una mica de cosa, no? Com una roda, no? Com una, com es diu? No. Bueno, ara no.
0: Sí, com un rol.
1: Una,
0: sí, sí, sí.
1: Una rotllana. Fèiem una rotllana i llavors, bueno, pues fèiem amb les mans així, no? I tal com, bueno, una cançó molt entranyable de la meva joventut. Molt, mm-hmm. molt.
0: I la Petra per què ha triat la de l'Ebre? Ja m'imagino perquè sí, doncs, bueno, passa per Saragossa.
2: He triat aquesta de l'Ebre perquè va molt con l'agricultura.
0: Ah,
2: perquè
0: sí?
2: Portant el trig, el bla de Cinco Villas. I jo pertenec, vaig nascut en un poble de les Cinco Villas. I aquesta cançó la va escriure un jove d'un poble que està darrere del meu, i m'agrada molt perquè, com que els meus pares eren pagesos, pues claro, el carro, el bra, los caballos, todo aquesto me recuerda a mi niñez.
0: Le recuerda a la seva terra,
2: sí,
0: ¿no?
2: Sí, sí, me recuerda molt.
0: Vostè, Carme, canviaria, aniria a viure a Palència, a Valladolid?
1: No. Hauria de passar algú molt gros perquè jo digui, bueno, però jo ja no tinc ningú, només cosins, però bueno, ells estan també a Bilbao i van només a l'estiu, però no.
0: Vostè li han comentat mai, perquè és que el seu pare ja deu fer estona que van morir, el seu pare li van comentar mai que es sentissin ben acollits a Catalunya o mal acollits, o van comentar-li mai alguna cosa d'aquestes?
1: Els meus pares van ser unes persones molt integrades. Mm-hmm. Se van integrar molt bé, molt bé. No van tindre cap problema, ni un ni l'altre. No. Els meus pares mai han parlat malament, ni han dit malament de ningú català, ni res de res, perquè ells se van integrar molt bé, molt bé. No sé, la meva mare, com que va servir amb una senyora i uns senyors molt catalans, i va ser molt, molt acollida, la van canviar el nom, la meva mare es diu Fortunata, i la senyora diu, no, Fortunata m'agrada, Nati. A llavors tothom la coneix per Nati. No la coneixen per Fortunata. I ella tan tranquil·la, no va pensar, oh, no, tranquil·la, no.
0: Fortunata com la de Fortunata
1: de Jacinta, sí,
0: d'en Pere Caldo.
1: Sí, senyora, Fortunata.
0: Sí. I la Petra, sí, la Petra, que em conta, se la va sentir ben acollida quan va arribar aquí?
2: Sí, molt bé, com que ja tenia molta família aquí, d'abans de la guerra, d'abans les meves tietes van venir a servir per als anys 30 o així. Mm. I clar, pues, després s'han casat aquí, tenen cosins molts aquí a Catalunya, ara ja tinc pocs, i les tietes ja ningú, però tenen els fills de les ties, de los...
0: Ja, tranquil·la.
2: I bueno, i luego, claro, la meva germana va venir a veure a casa d'una de les tietes, se va casar aquí, i quan ella ja estava aquí casar, jo vaig venir a viure amb ella. Uh-huh. Perquè ella me deia, va, vente a Barcelona. Ven a Barcelona. I jo, com que al poble no teníem treball, perquè claro, allí érem els quatre germans, la major ja se va venir aquí a Barcelona i quedamos tres, però claro, jo era la petita, i claro, el meu germà pues treballava con el meu pare la terra, i la meva hermana, l'altra, estava a casa i tenia un novi del poble i se va casar allí. jo em va pensar, pues me voy a Barcelona con la meva germana. Mm. I m'han acogit molt bé, molt bé.
0: Molt
2: a tots que he conegut, pues he tingut molta amistat i molt contenta.
0: I com va ser l'aprenentatge de Carme, l'aprenentatge del català? Li va costar molt, li ha costat
1: no,
0: poc?
1: No, perquè el que li estic dient, que com que he estat sempre al voltant de catalans, pues, bueno, les paraules se me van anar enganxant i no he tingut cap problema, ni m'ha costat ni res, no, el que passa que ara com que, bueno, ja estem en la segona, la tercera jubilació, pues dic, bueno, farem algo, i m'apuntaré al català més que res perquè tindràs les converses més fluides, no? Perquè sí, no les tinc fluides, de seguida canvio. I llavors, bueno, amb la Carme, la professora, ja li dic que estigui sobre meu, aquesta paraula ens diu així, es diu de l'altra manera, i si parles més tranquil·lament et sortirà millor, o sigui...
0: Li molesta que la corregeixin?
1: No, senyora, per què? No.
0: Què ha dit que li molesta?
1: No, de cap de les maneres, no.
0: Sempre quan es faci en respecte i en bona educació?
1: No, jo no tinc problema, no. No, senyora.
0: I vostè, que, Petra?
2: A mi m'ha costat molt aprendre lo poco que sé.
0: No, lo poco no, se parla perfectament, que diu lo poco.
2: I a mi m'agrada molt que la professora me diga o me va dir que me equivoco i que me lo explique bé la paraula para si jo poder me entendre. Clar. A mi no me sabe mal.
0: Per anar perfeccionant.
2: Sí.
0: I com va d'escriptura en català? Com...
2: L'escriptura malament.
0: Malament.
2: Però el llegir, llegeixo molt. M'agrada molt. I llegeixo el mateix en castellà que en català.
0: I ara, per exemple, quin és el darrer llibre que ha escrit? Que ha llegit en català?
2: El llegir la història de Catalunya. Mm-hmm. Després tinc llibres a casa de les meves filles, de quan elles estudiaven, i les agafo i llegeix unes històries d'abans, de segles abans, de quan els condes, els reis...
0: Però està molt bé, perquè així també...
2: Els segles que han governat un, que han governat l'altre, després com s'ha repartit, com se va perdre Catalunya, com se va a tornar una altra vegada, totes aquestes coses, sí, les vaig dir.
0: Tot un historiador, eh?
2: Sí, sí. M'agrada molt llegir.
0: I a la Carme, que li agrada
1: jo
0: llegir?
1: Jo felicito a la Petra per tot el que ha explicat, molt bé explicat, però jo ahir ja no hi arribo. Ahir ja no arribo. No, llegir molt bé, molt bé, de sempre, o sigui, però l'escriptura costa més sí. Més, però bueno, tinc un llibre maco, de vers molt maco, i bueno, és el que més practico, el dels verbos.
0: Són necessaris també, necessaris. A més, sempre no sé si la Carme se fa un lío amb els accents tancats i oberts i
1: tal. No, ja no. Abans sí, però ja no.
0: Estupendo, té una bona professora. Dic perquè la tenim aquí fora d'antena, sí, que no diu res, sí. Però tenim una professora.
1: Sí, sí. A més, nosaltres a casa sempre tenim totes les emissors en català, pràcticament. La TV3, la 8TV, la 9, la 33, o sigui, sempre estem amb aquestes emissores nosaltres. O sigui, a casa meva sent molt el català, se sent molt.
0: Bé, doncs jo ja crec que no tenim res més que preguntar-los. Moltes gràcies, Petra. Moltes gràcies, Carme, per venir-vos. I la propera setmana seguirem xerrant d'arreu.
1: Molt bé.
3: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Borgonya.

0: Benvinguts a la Xerrem de Reus. Soc la Concepció Far i avui ens anem de viatge a Suïssa. I ara ens explicaran d'on, de Suïssa. Estem amb la Mònica Diethelm. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Moltes gràcies per atendre'ns i per estar aquí amb nosaltres, al Xerrem de Reus.
1: Té res.
0: Bueno, de quina part de Suïssa ets tu?
1: Jo sóc de la Suïssa que parla alemany. He nascut a Zúric, és la ciutat la més gran de Suïssa i ara visc al cantó de Sant Gall, al nord-est.
0: Molt bé. I com és que una persona de Suïssa va decidir que volia aprendre a parlar català?
1: Després de l'1 d'octubre del 2017, quan la gent era a la presó, jo volia saber què passa a Espanya i nels diaris suïssos no es podria llegir molt i havia d'aprendre el català per entendre què passava allà.
0: Però han passat 6 anys i les parles perfectament, o sigui, ha estat molt ràpid això, no?
1: Ah, moltes gràcies, sí.
0: Bueno, i com va ser aquest aprenentatge de la llengua?
1: He de dir que abans ja havia après el latí, el francès i l'italià. I començava a llegir diaris com El Nacional, Villa Web, online. En tenia una mica i començava a cercar les paraules i al ràdio i a la tele. I després pensava, he d'aprendre més mots. Tenia un dossier de ROMs i el programa Parla.cat de la Generalitat. I si em trobo amb gent de Catalunya, posso practicar si jo vaig a Catalunya, sí.
0: Has vingut de viatge a Catalunya, doncs, no?
1: Sí, dos vegades per vacances, el 2018 i el 2020, i 3 vegades per la diada.
0: Sí, aquesta és una catalana ja, no?
1: Una mica, sí. Els meus amics ho diuen, sí.
0: Quan, parlarem una mica, com el programa es diu Xerrem de Reus, parlarem una mica de Suïssa, no? Hi ha alguna semblança entre Suïssa i Catalunya?
1: Em sembla molt semblances, que tenim més que una llengua nacional i trobo molt interès a Catalunya per la democràcia directa, que la gent vol decidir. No és gent que només vol obeir a alguns que vol decidir i és molt interessat a aprendre coses. També els meus amics catalans a Suïssa i tenim muntanya a Suïssa i a Catalunya, tenim vi i formatge.
0: Formatge molt bo, eh? Què dir-ho tot?
1: Sí.
0: Formatge molt bo. Quants idiomes es parlen a Suïssa, oficialment, diríem?
1: Oficialment l'alemany, el francès, l'italià i el romanç. Però molts suïssos de la part alemanya parlen un dialecte, el suís alemany, que normalment no s'escriu, però es parla.
0: I m'estaves comentant abans que a Suïssa els alumnes, els estudiants joves, han d'aprendre 3 idiomes.
1: Sí, cadascú l'idioma de la regió on viu i després un altre idioma nacional normalment o el francès o l'alemany i també l'anglès.
0: És a dir, que són gairebé políglotes allà, no?
1: Sí, no tots, alguns després no saben ben bé parlar altres idiomes, però crec que tenim molta interessa. Per exemple, a Suïssa, Alemanya, parlant, molta gent parla una mica d'italià perquè tenim molta gent que va venir d'Itàlia per treballar a Suïssa.
0: I a Suïssa també tinc entès, ja em corregeixes, si m'equivoc, que parlant de democràcia directa, que es fan molts referèndums. És un poble, és una gent que vota molt les coses transcendents per ells, no?
1: Sí, cada vegada que se canvia o la Constitució nacional o una Constitució cantonal, la gent ha de votar i si es fa una llei que no fa piacere a la gent, es pot recollir signatures per votar i als cantons i als comunes també s'ha de votar totes les coses que costen molt. Si una ciutat vol construir una nova escola que costa molt, la gent ha de votar si vol pagar o no.
0: Està molt bé, és a dir, que hi ha una veritable democràcia directa, no?
1: Sí, sovint fem 4 vegades referèndums cada any.
0: Sí. És a dir, que per això te va atreure tu, és una pregunta que et faig jo mediat, si sí o si no, et va atreure tu el tema de l'1 d'octubre, perquè vosaltres sou persones que viviu sempre la democràcia directa i en aquell moment, clar, és un tema que va resultar atractiu, supòs, per vosaltres, no?
1: Sí, i a Suïssa vam tenir un conflicte, és un canton, el Jura, que va fer part del canton de Bern, i un part del Jura es volia separar de Bern, i van fer, crec, alguns referèndums, i fa 40 anys es va construir el nou cantó suís del Jura, i veient com es va solucionar aquesta cosa que va ser molt difícil. La gent es va barallar, vam tenir ferits, una persona va morir, era un conflicte difícil.
0: Complicat.
1: Complicat, sí, que ha seguit, crec que era una adolescent quan aquestes coses van passar.
0: La Mònica és una tuitera fantàstica, hi ha que dir-ho tot també, no? I fa uns fils de Twitter, un enfilaix molt interessant. Bueno, ara ja no es diu Twitter, ara es diu X.
1: Però, sí.
0: Però sempre li direm Twitter, no? Sempre li direm.
1: Sí, sí.
0: És com quan tens un fill que té 60 anys, però no siguessis dient el nen o la nena, no? Sí. Va, parla'm una mica d'aquests fils de Twitter que tu fas. Com t'inspires? Per què t'agrada fer-los?
1: Pensava com podria informar sobre els esdeveniments a Catalunya. Ja tenia Twitter, començava i després existe un grup que es diu Foreign Friends of Catalonia. Alguns suïssos, alemans, americans, també gent de Catalunya, i ell em va demanar si volia fer tuits per Foreign Friends en Alemanya, i així es va desenvolupar sempre una mica més, sí.
0: Perquè tu formes part també d'alguna organització catalana?
1: De l'ANC Suïssa i del Consell per la República.
0: I ara que, bueno, ara que l'ANC, com veus tu el conflicte polític? Com ha evolucionat des de l'any 2017 fins ara, des de l'ANC, des del Consell per la República?
1: Crec que és molt difícil. A mi m'havia agradat més que havia esperat que el president Torra no acceptava la inhabilitació. Si diu, ah, basta, fem una cosa, però entès en el seu llibre que era tot sol. I potser ara és, no sé si hi ha més possibilitats, no només per l'amnistia, sinó també o per un referèndum acordat o per tirar endavant l'1 d'octobre. Conec gent que diu que és una oportunitat molt important.
0: I tu com ho veus? Personalment, com ho veus? Ho veus possible, viable? Ho veus massa complicat?
1: Crec que la independència és viable. Pot ser durar alguns anys més, però crec que es farà, sí.

0: Torna'm a parlar de Suïssa, vale?
1: Sí.
0: Com es viu a Suïssa? És a dir, nosaltres aquí bueno, a Catalunya i a Espanya tenim un nivell una mica complicat econòmicament. Com es viu a Suïssa? Quin nivell de vida teniu vosaltres?
1: Crec que es viu molt bé. No tenim una ciutat tan gran com Barcelona. Zuric té una mica més que 40-100 mil inhabitants. És molt més petita, és molt més fàcil anar a fora a un... no, no has d'estar sempre a la ciutat i crec que tenim serveis oficials, institucions que funcionen bé. No tenim mar. Crec que l'única cosa pot ser que ens falta. I també tenim conflictes, però crec que sente normalment més o menys bé. Les coses funcionen bé. La gent no és tan interessat. Alguna gent en la política es diu que és una mica avorrit la política, però funciona.
0: Hi ha molta gent que parla, hi ha moltes persones que parlen català a Suïssa. Hi ha algun grup de persones de Suïssa que se
1: No.
0: reuneixin per parlar català?
1: Sí, tenim casals catalans a Zuric i un casal molt actiu a Lausana que ha fet el jubileu, crec, fa 3 anys. Ara ha organitzat xerrades i també un grup de l'ANC a Basilea, crec que fa moltes coses. No sé quanta gent de Catalunya viuen a Suïssa, però conec alguns que fan moltes coses, sobretot a Lausana i Ginevra.
0: Hi ha alguna forma d'estudiar català acadèmicament a Suïssa? Vull dir, hi ha alguna acadèmia, alguna institució que ensenyi el català?
1: Sé que els casals catalans fan curses de català a l'universitat, no sé, però són catedràtics allà que s'interessen per Catalunya, per la llengua, però no sé si a l'universitat es pot estudiar català, però als catalans sí, a Zuric i crec que a Lausana també.
0: Perquè tu el català el vas aprendre pel teu compte, autodidacta, no?
1: Sí.
0: Enhorabona.
1: Gràcies.
0: Enhorabona. Perquè també la Mònica escriu molt bé en català.
1: Sí, he començat a escriure cartes als presos polítics.

0: Phoenix, vaig començar en anglès i després pensava, ho faré en català. L'han agraït molt.
1: Sí. La cançó que la Mònica ha triat per escoltar en el nostre programa és L'Estaca, de Lluís Llach. Per què has triat L'Estaca?
0: Vaig anar a la manifestació a Madrid en el temps del judici contra els presos polítics i allà, al fi de la manifestació, ho vam cantar tots, 100.000 gent amb els mòbils, amb la
1: Amb
0: luz,
1: el llum,
0: amb
1: sí.
0: llum, i va ser molt impressionant.
1: Sí, va ser una cosa emocionant, no?
0: Sí.
1: Bueno, jo ara ja crec que ja t'he fet totes les preguntes que t'havia de fer, però sempre dono com els jutges, la darrera paraula, no? Alguna cosa que ens vulguis dir aquí al programa, al Xerrem de Reu, que no t'hagi preguntat jo.
0: Oh, voldria dir que a Catalunya m'emociona molt, em sento molt a casa a Catalunya quan veig gent de l'ANC i també altres, sent molt acompanyat i molt benvingut a Catalunya. El català també em fa molta plaer. Una cosa que algunes vegades és mica difícil a Barcelona, que la gent sempre em parla castellà i no n'he après mai el castellà. Lo entenc una mica si la gent parla lentament i una mica com es parla a Catalunya o a Madrid, però si algú parla com a Andalusia i molt ràpidament no entenc res.
1: Sí, perquè és un dialecte una mica complicat, l'andalús. Sí.
0: I he vist també, he estat al nord, a Girona, a l'Empordà i allà. Em sembla que la gent parla més el català i vaig anar per sopar amb el meu marit a la Semponiana i allà van ser molt contents que demanava el menú en català.
1: Molt bé.
0: Sí. No
1: Doncs,
0: és el clar que
1: no.
0: Catalunya és una mica com la meva segona pàtria.
1: Doncs, Mònica, sempre seràs benvinguda aquí a
0: Gràcies.
1: Catalunya per tot el que ens estàs contant i bueno, sobretot perquè, bueno, a part de que tens una mica d'accent alemany, parles perfectament el català, no?
0: Gràcies.
1: Doncs, moltes gràcies, Mònica Diezgen, des de Suïssa i nosaltres la setmana vinent seguirem xerrant d'arreu.
0: Ah,
1: Gràcies.
0: sí, gràcies. I bon vespre.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: possible dream to find.
1: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 4 de la tarda.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: El Club del Country.
8: Bring home the teardrops and let's have a ball.
7: Un programa que ha fet història.
8: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
7: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
9: Nobody here will ever find me. I'll always be around. Just like the songs I leave behind me, I'm gonna live forever now. Your fathers and your mothers, be good to one another. Please try to raise your children right. Don't let the darkness take them. Don't make them feel forsaken. Just lead them safely to the light. And when this whole world has blown us under and all the stars fall from the sky, just remember someone really loves you. We'll live together forever, both you and I. I'm gonna live forever. I'm gonna cross that river. I'm gonna live forever now.
10: De ben segur que viurà per sempre. Avui comencem el Club del Country com un homenatge a la figura d'en Robert Duvall, que va morir, aquesta llegenda de Hollywood, guanyador de premis de l'Acadèmia, als 95 anys d'edat. Un personatge destacat en moltíssimes pel·lícules i també en algunes cançons. Aquí l'hem escoltat, amb aquesta peça que pertanyia a la banda sonora d'una pel·lícula on cantava aquest Live Forever, el Crazy Heart, la banda sonora de la pel·lícula del 2010. Però n'hi ha més que voldríem repassar en el dia d'avui, almenys una de molt interessant. Robert Duvall, aquest artista nascut a Califòrnia el 1931, que va debutar al cinema el 62 amb la pel·lícula de... la versió que van fer en pel·lícula de la novel·la Harper Lee, aquell To Kill a Mockingbird, on va interpretar amb en Bo Radley. I després n'hi ha hagut moltes altres, com aquella de The Godfather, o la segona part també de The Godfather, aquell Apocalipsis Now, que ens va acompanyar. I en el món de la música, amb les seves participacions en pel·lícules amb temàtica western, podien dir-ho, també n'hi ha hagut. Aquí tenim un duet amb Emmylou Harris, I Love to Tell the Story.

I love to tell the story, que la història no es perdi. Així nosaltres hem volgut acomiadar-nos d'en Robert Duvall. El seguirem veient en multitud de pel·lícules al llarg dels anys i sempre formava part també del nostre espai. Aquí l'hem escoltat a través del Club del Country amb aquest programa del dia d'avui. Salutacions de Rafael Corbí. Comencem el nostre programa 2018 del Club del Country, variant les formes amb aquesta nova temporada que encetem i escoltarem números 1, oh, i tant que ho farem, però amb els propers minuts. De moment, us presento en Hudson Westbrook, que és un d'aquests joves i molt interessants artistes que està tornant, i és exactament el que els fans de la música country tradicional han estat també esperant. Té 21 anys d'edat i acaba de publicar el seu darrer EP, que ha vist el nom amb el, que ha vist el món amb el nom d'Exclusive. George Strait, Tom Pank Providors, Parker McCollum, Cole Wetzel, Tracy Lawrence són artistes amb els quals ell defineix com les seves influències. Take It Slow i Two Way Drive són dos de les seves cançons més conegudes. Escoltem la primera, Take It Slow.

Hudson Westbrook, en va néixer Stephenville, una ciutat de Texas. Estava treballant en una botiga i anava cap a la universitat, a la Texas Tech, quan el seu èxit, aquesta cançó Take It Slow, es va convertir en un èxit viral massiu el 2024, juntament després amb la cançó Two Way Drive, que també va triomfar a les millors hores de ràdio de Texas. Va firmar per Red River House Artists amb Warner Music com a distribuïdora de Nashville i va realitzar el seu àlbum de debut, aquell Texas Forever, el maig del 2025. I després ho ha seguit amb aquest EP exclusiu el gener del 2026. Són cançons famoses, però sens dubte el seu més gran èxit fins al moment és el seu debut per les ràdios en general arreu dels Estats Units i internacionalment. La cançó és House Again, que va arribar al número 1 a les llistes de Media Base, convertint-se en l'artista més jove en aconseguir un número 1 en aquesta llista.

Una aposta de futur, sens dubte, la de Hudson Brown Westbrook, com he dit, molt jove, va néixer el 21 de maig del 2004 i la seva música ens ha acompanyat durant aquests darrers temps, cada vegada guanyant més importància. Abans he dit que la seva primera cançó, el Take It Slow, va esdevenir viral. De fet, va ser també un altre dels personatges que ha sortit d'aquesta xarxa social anomenada TikTok, on es va donar a conèixer. Del seu darrer EP, aquest exclusiu, us proposem el senzill que ja va aparèixer a finals de 2025 anomenat If He Wanted To.

If He Wanted To, Hudson Was Broken. D'aquesta manera us hem presentat aquest jove valor per la música country més tradicional. Us heu preguntat mai quina és la cançó country que més va sonar l'any que vareu néixer? Doncs bé, podríem començar-ho a pensar any rere any. Si voleu, m'ho dieu i ho averiguem. Però, per exemple, del 1966, any molt llunyà en el que vaig néixer jo, aquesta va ser la més escoltada durant tot l'any. David Houston, Almost Persuaded.

Hem dedicat molts programes escoltant números 1 de la història de la música country d'ençà que el Club del Country va ser inaugurat, diríem, vam debutar a les zones el 1987. Ho havíem deixat el 13 d'octubre de l'any 2012. Allà hi ha un trencament a les llistes de Billboard i es divideixen en dos. Ja us ho vàrem explicar amb el darrer programa. Neixen el Hot Country Songs, que continua, però continua també, i és la primera vegada que és, el Country Airplay, una basada més en descàrregues digitals, reproduccions, etc, etc, i el Country Airplay, òbviament, com el seu nom indica, amb l'Airplay, la reedició a les emissores de country. Ens centrem en aquesta darrera. Havíem escoltat a Jason Aldean amb el Take a Little Ride, que va estar-se dues setmanes a la General i després una més amb aquesta llista, i la va substituir la Carrie Underwood amb Blown Away en dues setmanes, aquesta cançó que acabem d'escoltar amb el nostre espai. Una peça que arribava des del seu quart àlbum d'estudi, del mateix nom, va ser el segon senzill, amb una cançó composta per Chris Tompkins i Josh Keir. Va substituir-la al Hard to Love, una cançó de Lee Brice, també esplèndida, que escoltem i recordem ara mateix, escrita per Billy Montana, John Osier i Van Glover, i que va ser realitzada com a segon senzill del seu àlbum Hard to

Era la cançó Hard to Love de Lee Rice, substituïda també al número 1 i també durant un parell de setmanes, encetant el desembre, per el Kiss Tomorrow Goodbye, una cançó coescrita per Luke Bryan. Va ser el quart i darrer senzill del seu àlbum Tailgates and Town Lines. Luke Bryan va escriure la cançó al costat de Jeff Stevens i Shane McAdoo.

Avui escoltarem les cançons que tancaven aquest Country Airplay de Billboard per a les darreres setmanes de 2012, com aquest tema que hem escoltat, Kiss More Good By, de Luke Bryan. The One That Got Away és una cançó de Jake Owen. Una setmana al número 1 es va estar-se aquesta cançó, coescrita per ell mateix amb Jimmy Ritchie i Dallas Davidson. Aquesta cançó, el novè senzill de la seva carrera, va ser el tercer senzill del seu Warren Burr Football G-Night, una excel·lent cançó.

The One That Got Away, aquesta és la cançó que acabem d'escoltar a càrrec d'en Jake Owen. I aquí fem una aturada perquè la següent cançó va donar molt que parlar, siguin la versió original o després amb un remix que van portar en Nelly. Tancava la llista del Country Airplay del 2012, encetava la del 2013, arribava també el número 1 al Hot Country Songs i amb una segona vida al mes d'abril del 2013 s'estava doncs un munt de setmanes a la primera posició del Hot Country Songs, i quan diem un munt en volem dir un munt. Jo crec recordar que van ser més de 20 setmanes el número 1 consecutius per aquesta cançó debut de Florida Georgia Line, una cançó composta per als membres del grup Brian Kelly, Tyler Hobart, amb Joe Moy, Chase Rice i Jess Rice, tot i que es diuen igual, no tenen cap relació, inclosa amb el seu primer àlbum Here's to the Good Times i també amb el seu EP It's Just What We Do. Va ser realitzada per iTunes a l'abril del 2012 i a la ràdio el 6 d'agost del 2012. Després de 19 setmanes arribava el número 1 de les llistes de música country. Va aconseguir doncs un èxit impressionant que encara es conserva avui en dia. Escoltem aquesta cançó amb la versió original, no amb la versió amb Nelly, sinó la versió original de Florida Georgia Line. Es tracta de Cruise.

0: es manté com la cançó amb més vendes de manera digital de tots els temps als Estats Units des de gener del 2014. És considerada com l'exemple a seguir del subgènere de la música country que es va anomenar Bro Country. No m'expliqueu què és, perquè encara no ho he entès mai. És una mica diferent, sens dubte. Cançons, doncs, de Florida Georgia Line i més històries al Club del Country.
1: El Club del Country, amb Rafael Corbí.
0: Fa exactament 7 anys que no sabem en res amb música nova d'en Ryan Bingham. Doncs bé, serem afortunats perquè el mes de maig tindrem una nova música per part d'ella, perquè ens porta el seu àlbum They Call Us The Lucky Ones, Ryan Bingham and the Texas Gentleman, amb Ryan Ike, Daniel Creamer, Paul Grass, Scott Lee. També amb algunes cançons, el violí i la mandolina d'en Richard Bowden o la guitarra elèctrica d'en Cody Hawkins, si deixa sentir també la seva pedal steel. De moment ens ha avançat alguna de les cançons, aquest àlbum que sortirà el 15 de maig de 2026 distribuït per 30 Tigers. És el primer àlbum en 7 anys d'estudi des d'aquell American Love Song d'en Ryan Bingham. Ens presenta aquest Ballad of the Texas Gentleman com a senzill d'avançament.

diuen Ryan Bingham que possiblement hagi estat l'àlbum més divertit de fer d'ençà que enregistra música i que s'hi troba doncs de meravella enregistrant cançons com aquestes. Tot distribuït, tot produït, tot escrit per al mateix Ryan Bingham, un àlbum que ens aporta alguns tocs de western amb les seves cançons, tot i que ara els especialistes ho volen posar tot amb aquest cabàs que li diuen Americana Music. The Lucky Ones, una altra cançó que ens va presentar ara fa uns dies.

0: L'actualitat i el record d'en Brad Paisley ara mateix, perquè avui ens ha vingut a la memòria quan el van introduir com a membre del gran Ole Opry. Molts artistes, de fet, han d'esperar anys i anys, si mai són cridats, per formar part del gran Ole Opry. Ell va entrar-hi el febrer del 2001, només amb 28 anys d'edat i havent realitzat només un àlbum. Bill Anderson, James Seely i Little Jimmy Dickens el van sorprendre amb una invitació per esdevenir membre del gran Ole Opry el 16 de desembre de l'any 2000, només un any i mig després d'haver realitzat el seu àlbum de debut Who Needs Pictures, que tenia cançons com aquell He Didn't Have to Be All We Dance. El seu debut el va fer el maig del 1999, i per al moment que el van convidar a participar-hi ja havia tocat allà 36 vegades. L'Steve Wariner va llegir una carta de George Jones, compto amb tu per portar endavant la tradició i fer que els amics se sentin i escoltin el que realment ha de sonar com a música country. Això és el que li va dir George Jones en la veu de Steve Wariner. Va interpretar aquesta cançó que escoltarem ara mateix, donant la benvinguda a tothom, el seu senzill Two People Fell in Love.
1: The baby's born in the middle of the night in the local delivery room. They grab his feet, smack him till he cries. He goes home the next afternoon. Before you know it, he's off to school, and then he graduates in May.

La música de Brad Paisley entre nosaltres. No ens queda temps, però sí que volem recordar una vegada més un artista que ens va deixar després de suïcidar-se el 17 de febrer del 2013, després d'anys de lluitar contra les depressions. La Mindy McCready va realitzar el seu àlbum de debut, un àlbum magnífic. Només tenia 18 anys quan va arribar a Nashville. 10,000 Angels, dos anys després va veure la llum el 1996 i va tenir aquell èxit que avui recordarem, Guys Do It All The Time. Tot i això, la pressió no la va poder suportar, va continuar editant música, però no va aguantar molt. Aquell If I Don't Stay The Night del 97, per exemple, també un àlbum magnífic. Avui, a la memòria, la magnífica i encantadora, perquè la vaig conèixer personalment, Mindy McCready. Adéu-siau i fins la setmana que ve.

0: Esplugues FM.
1: Són les 5 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.

0: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 6.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: El Dia Mundial de l'Alzheimer és una oportunitat per sensibilitzar a la nostra societat i donar visibilitat a la malaltia, posar en valor la importància d'acompanyar aquestes persones afectades, també a les seves famílies i a les persones cuidadores. L'AFA del Baix Llobregat porta més de 30 anys acompanyant a aquestes persones que estan afectades per a l'Alzheimer o per altres demències. Treballen perquè la informació, la sensibilització i l'acompanyament arribi a totes aquestes famílies alhora que defensen un accés que sigui equitatiu amb avenços de diagnòstic i amb avenços terapèutics. I avui, per parlar de tots els actes que es preparen aquí a Esplugues de Llobregat al voltant d'aquest Dia Mundial de l'Alzheimer, tenim a la delegada d'Esplugues de Llobregat, que és la Mercè Martínez. Hola, molt bon dia, Mercè.
3: Bon dia, Isabel.
2: Començarem directament, perquè els actes ja els tenim a sobre. Per la primera xerrada que fareu a la cafeteca, que normalment ja fa anys que ho feu a la cafeteca, explica'm què fareu aquest dijous dia 17.
3: Vale, pues, en primer lloc, moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat per parlar de la nostra entitat, no? I sí, el mes de setembre és el mes de la memòria i el dia 21 és el Dia Mundial de l'Alzheimer. L'únic és que aquí a Esplugues, com és la festa major i tenim que tenir coses alegres per tots els dies, doncs nosaltres ho traspassem el dia 26 de setembre, que farem la tòmbola, que és la gran festa de la memòria d'aquí d'Esplugues. Però a part d'això tenim altres actes, com és el que tu has dit, que és el Cafè Col·loqui, que fem el dia 17 a les 5:30 al Cafè Col·loqui. Ai, al Cafè Teca.
2: Cafè Teca del carrer, sí, Sant Francesc Xavier.
3: Sant Francesc, sí. El tema que tocarem aquest any és cuidar amb dignitat. És molt important, només aquestes tres paraules ja són molt importants, no? Perquè una persona, encara que estigui malalta amb Alzheimer o altres demències, es mereixen tota la dignitat del món, val? I llavors és molt important aquest tema. Bueno, ja ho hem dit, ho farem al Cafè Teca, esteu tots convidats, és una xerrada amb el Dani, que és el psicòleg de l'entitat, i bueno, us convidem a un cafè i a parlar del tema, i esteu tots convidats.
2: Repeteix-me l'hora, si us plau.
3: A les 5:30, a 6:15.
2: A 6:15 a la Cafè Teca, al
3: Cafè Teca
2: Sant Francesc Xavier.
3: Sí, per assistir-hi cal apuntar-s'hi, bueno, perquè hi ha un aforament limitat i és molt petitó, i clar, pues, sempre fem un grup molt reduït. Es té que apuntar, per la seva assistència és gratuïta, o sigui, no s'ha de pagar res, però és per limitar les places a l'Esther Martínez, que és la meva companya en la delegació d'aquí d'Esplugues, de l'AFA. I el telèfon és el 647 60 22 32.
2: La Esther la vam tenir en un altre programa que vam enregistrar ja fa un parell o tres d'anys.
3: Sí.
2: I, bueno, i ella, per motius ara laborals, doncs no ens ha pogut acompanyar,
3: no,
2: però segur que hauria vingut.
3: Clar que sí, està molt implicada.
2: Acabes de dir que la xerrada la farà el psicòleg de l'entitat. Hem de dir que l'entitat té moltes delegacions al Baix Llobregat.
3: Sí, nosaltres treballem a tot el Baix Llobregat, o sigui, per això som l'Associació de Familiars d'Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat.
2: I val a dir, doncs, que a més de psicòleg, l'entitat té terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pedagoga, té la treballadora social i treballadores familiars que formen part de la vostra entitat. És una
3: Exacte.
2: Entitat molt extensa,
3: uh-huh.
2: I que a més el Dia Mundial de l'Alzheimer s'allarga fins l'octubre a d'altres poblacions.
3: Sí.
2: Per tant, les persones interessades, l'únic que han de fer és amb aquest telèfon que has donat,
3: sí,
2: de l'Ester, que molt amablement us atendrà i us enviarà la informació que necessiteu, tant si esteu a Esplugues com si esteu, per exemple, a Sant Just, Sant Joan d'Espí, que són poblacions a tocar d'Esplugues i que alguna persona ens pugui estar escoltant ara.
3: Correcte, molt bé dit.
2: Doncs anem a l'acte que fareu el dissabte 26, sí, als jardins del Casal de Cultura Robert Brilles. Explica'ns què és aquesta tòmbola i a més a més hi ha més activitats.
3: Més activitats. O sigui, com he comentat abans, el dia 27, el dia 26 fem la tòmbola, que és el dia de la memòria, quan ho celebrem aquí a Esplugues, i la veritat és que fem un desplegament de molts actes, no? Primer donem informació de lo que és l'associació, també fem una demostració dels tallers cognitius que normalment fem els tallers que fem, també. Després fem tallers per nens, i també fem un taller de material reciclable, pintura, pintar cares, o sigui, és una mica festiu. I el més important és que muntem la tòmbola amb tots els regals que participen, totes les botigues, el comerç, entitats i persones anònimes d'Esplugues que ens ofereixen els seus obsequis, no? La veritat és que sense ells aquest dia no es podria celebrar, perquè són tan generosos i estem tan agraïts a tot el comerç d'Esplugues i a les entitats i a les persones que col·laboren desinteressadament amb aquesta tòmbola que estaria tot el dia dient-li gràcies, gràcies i gràcies.
2: Hi ha una part molt bonica que són aquestes persones que fan aquests donatius, però que són els seus treballs manuals.
3: Exacte, sí,
2: sí. I que hi ha gent que ja comença al gener a confeccionar, doncs si són coses de ganxet, coses que siguin cosides, moltes d'elles cosides a mà,

0: porto jo ara a la mà, no? Això és una trena molt maca, no? I realment aquí no solament és un obsequi, sinó que hi ha un contingut emocional molt potent.
1: Sí, sí, a veure, tenim uns regals d'una persona que és la, bueno, és la persona que fa el taller de reciclatge, que és tot, ho fa tot, o sigui, ens ha donat una quantitat d'objectes fetes per ella que són tot de material reciclatge, d'una ampolla buida o d'un pot o d'una safata, que qualsevol cosa fa verdaderes virgueries, com aquesta, totes les persones que col·laboren. I jo et diria una cosa, que aquestes persones sí que col·laboren amb amor, però les botigues i entitats
0: també,
1: perquè els premis que ens donen, bueno, els vals o els obsequis i tot, també ho fan amb amor. I la veritat és que només que els demanem ens diuen de seguida que sí. O sigui, és que estem tan agraïts a tot el comerç i a totes les entitats i totes aquestes persones que no acabaria mai de donar-los les gràcies, perquè això té una finalitat, és ajudar les persones malaltes d'Alzheimer i altres demències i els seus familiars. O sigui, nosaltres recollim fons, doncs, per poder ajudar aquestes persones. I la veritat, jo com delegada d'Esplugues, penso que necessiten molta ajuda en un principi del diagnòstic de la malaltia, tenir una associació que els pugui ajudar i que no es trobin sols, perquè quan te donen aquest diagnòstic, el primer que fas és ensorrar-te i pensar que com te'n sortiràs, no? I la nostra tasca és d'anar a poc, però donar-los esperança de que encara que tinguem a un familiar amb aquesta malaltia, sempre podem viure amb una qualitat de vida.
0: Mercè, de cara als actes del 26, no sé si ens hem deixat per dir alguna cosa, perquè sé que també feu com una xerrada oberta en el que expliqueu coses de l'entitat.
1: No sé si sí, no. Nosaltres,
0: aquest any, bueno, també es mantindrà
1: el format.
0: Sí,
1: bueno, és el que he comentat abans, sí. que fem una expliquem el que és l'entitat, o sigui, donem informació a tota la gent que ho necessiti, i després fem demostració dels tallers i la veritat, bueno, la tòmbola i el pintacares, i bueno, és un matí d'esbarjo i intentem que sigui alegre, no? I la veritat és que s'alegra, perquè quan la gent li toca els regals, fan cara d'il·lusió. Mira, això sempre ens fa molta il·lusió. A part d'això, després no ho tenim encara assignat el dia, però a l'octubre fem un cinefòrum i passarem la pel·lícula La gran Lili...
0: No passa res, Mercè.
1: Lili Hall o alguna cosa així.
0: Ja, sí, quan arribi el moment des de la ràdio.
1: Sí, La gran Lili Hall o alguna cosa. Bueno, això. I és una pel·lícula, bueno, que és d'una artista americana que, bueno, que comença a tenir problemes d'oblit i d'Alzheimer. Llavors és la vida d'aquesta persona, i després farem el col·loqui i parlarem, i això ho fem a la biblioteca Pare Miquel. Normalment és un dilluns a les 5 de la tarda, però la data encara no la tinc confirmada.
0: Ja la direm, perquè també hi ha dates que estan per concretar,
1: sí,
0: com són els tallers de suport que es dona, sí, a les famílies, però sí, que això serà més enllà del mes d'octubre.
1: Sí, bueno, els tallers de suport a les famílies acostumem a fer-los des d'octubre fins al juny, i això es fa, em sembla que es fan els dimarts o els dimecres, però a les 3:30, una cosa així, el Robert Brilles. I després també tenim el taller d'estimulació cognitiva, que aquest sí, aquest és un taller de memòria, diguéssim, però és específic per persones amb un principi de demència o qualsevol altra malaltia, no? O Alzheimer. I, bueno, aquest es paga, no és gratuït, costa 17 euros al mes, que tampoc és molt, però són 17 euros al mes. I ho farem els dimecres de 11 a 12 i mitja al casal de la gent gran de Santa Magdalena, aquí a l'edifici Símbol. I en principi comencem el... A veure...
0: Està

0: El dimecres, dia 9, em sembla que és. De 11 a 12 i mitja.
1: Dimecres 9 d'octubre.
0: D'octubre, sí.
1: Val, doncs estarem atentes a totes aquestes informacions.
0: Això, perdona, també es tenen que inscriure a l'Ester, trucant a l'Ester i dir-li que esteu interessats en aquests tallers que són de memòria, però són específics.
1: Per tant, si volem informació de les activitats que es fan a Esplugues, tant de tallers com de la tòmbola, si ens volem fer socis de l'entitat, podeu trucar al telèfon que hem dit abans de l'Ester,
0: o al meu també, si vols et passo el meu telèfon també, que poden per apuntar-se a activitats i tot a l'Ester, però si volen una entrevista per donar informació tant, poden trucar tant a l'Ester com a mi, no?
1: Val.
0: I el meu és 670 21 45 11.
1: Val. I també podeu seguir a l'entitat des de l'AFA a Facebook, a Instagram i a Twitter.
0: Sí.
1: Val?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Per tant, teniu aquí un ventall de,
0: de camins. Per falta d'informació no serà,
1: I canals, exacte.
0: Sí. Nosaltres aquí a Esplugues atenem a les famílies al Puig Coca, amb hores concertades. O sigui, sempre, si estan interessats, que truquin i concertem dia i hora.
1: Molt bé, doncs ja tenim aquí tots els canals d'informació i que ens segueixin a l'AFA des de les xarxes socials i ens veiem tant el dijous com el dia 26. Convidem a tota l'audiència a que participeu d'aquestes activitats perquè l'Alzheimer ens pot tocar en qualsevol dia a qualsevol de nosaltres.
0: Sí.
1: Així que, Mercè, com dic moltes vegades, una abraçada molt gran per tu, per totes les persones que fan possible aquesta tasca des de la FA d'Esplugues de Llobregat i des de la FA del Baix Llobregat. Una abraçada per tothom. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Isabel, per donar-te aquest espai. Moltes gràcies a tu.
1: Bon dia.
0: Bon dia.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
1: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre. Allà us espero.

0: Doncs benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Si recordeu, fa unes setmanes ens va visitar la Marta Medrán, sommelier de formatges, en un programa que va ser molt entranyable, i vam fer també un tas en directe de diversos formatges que ens acompanyava. I avui, després de dos o tres incursions per altres mons, avui tornarem i farem un camí pel món del vi. Aquest camí el farem de la mà d'un professional, en Freddy Passal. Què tal, Freddy?
1: Molt bé, encantat de venir.
0: Gràcies per acceptar la nostra invitació. En Freddy, com veureu, és un home molt polifacètic i ho anaureu veient a partir de la conversa que tindrem. Entre nosaltres ens agrada molt conèixer, a part del que fan, també doncs, una mica la vida de la persona convidada, perquè sempre ens ajuda a entendre, no?, la seva passió, la seva professió, o com ha arribat fins allà. I jo sempre també explico una mica la part aquesta de producció, de contacte amb el convidat, com hem arribat a que estigui sentat avui al nostre estudi. Llavors, amb en Freddy vam coincidir amb un curs de locució de ràdio, a Radiofònics, de la mà del Sergi Caballero, que és locutor de SER Catalunya, i era el nostre profe. Llavors vam connectar ràpidament, perquè allò que de seguida veus la persona, i jo crec que ens vam sorprendre els dos, no?, de trobar-nos allà, perquè venim de dos mons completament diferents.
1: Sí, bueno, és que jo crec que aquell curs va ser molt divertit, primer perquè hi havia moltíssimes diferències d'edat, te'n recordes?
0: Sí, sí, sí.
1: Fins
0: sí.
1: I tot tant que el projecte final de curs,
0: sí, sí, sí,
1: va ser un programa que parlava sobre el gap generacional, no?
0: Correcte, correcte, sí, sí, sí. I llavors la qüestió va ser que a mi em va sorprendre molt que una persona que estava allà doncs es dediqués al que es dedica. Llavors, en Freddy, doncs realment ja tens experiència en ràdio perquè col·labores amb un programa a Catalunya Ràdio, amb l'Empar Moliner, em sembla que és.
1: Sí, he anat com a sommelier diverses vegades i a més estic encantat de treballar amb ella, que és una persona a la que estimo i admiro.
0: Molt bé, fantàstic. Això segur que dona un bon resultat com a programa, i de fet jo l'he escoltat alguna vegada i realment és així, es veu molta sintonia entre vosaltres. I com deia abans, el Freddy és un home polifacètic, jo diria, donarem simplement una pinzellada. Està regentant una botiga de vins a Barcelona, que ara ens explicarà. A més és sommelier, i a més fa poc, com ens explicarà també ell, ha entrat al món de vitivinicultor, com a producció de vins propis. I això ja crec que tanca una mica un cercle de tota aquesta aventura. I llavors, com veieu, la seva vida està vinculada al 100% al món del vi. Per tant, no podríem trobar un millor guia per aquest programa d'avui. Però, abans, m'agradaria que expliquessis d'on vens, la teva experiència prèvia.
1: Sí. A veure, jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses, però de seguida vaig entrar al món de màrqueting, publicitat. Era un moment que l'online ho estava petant, vaig estar d'assessor de SEO i SEM, o sigui, sempre aquest camí una micona entre publicitat i màrqueting, que em va portar també a treballar a agències. Vaig anar a viure al Brasil, que després va ser una experiència que tampoc em va entusiasmar i vaig decidir tornar, però vaig estar a una agència de publicitat allà, productores de cinema, saps? I de cop i volta, pues, un dia a casa em diuen: ep, has de venir a ajudar.
0: És fortíssim el canvi, no? Perquè, clar, estàs en un món que és completament, m'imagino això que dius, molt, molt, molt, molt vinculat a la part més artística, i de cop i volta, què passa?
1: Sí, no? I a més, no només artística, sinó aquest punt quasi glamurós, no?
0: De fet,
1: abans del programa que xerràvem, et presenten a la Molina, et presenten al David Fernández, saps? I dius, ostres, que estic codejant-me entre estrelles amb un sou...
0: Enlluerna una mica,
1: xulo,
0: no? També, tot això.
1: Tens 20 i pocs anys, estàs menjant el món, però, bueno, el meu pare patia un càncer molt sever, i ell estava treballant a les botigues de vins, perquè abans no era una botiga, sinó que eren una sèrie de botigues, i va necessitar que el meu germà i jo anéssim a treballar per donar-li un cop de mà, perquè ell sol no se'n sortia.
0: Era un negoci, diguéssim, ja familiar previ d'ell.
1: Sí, exacte. Ell va entrar primer com a soci, després resulta que els socis es van voler desmarcar del projecte, perquè el món del vi és complicat, donen molts pocs beneficis econòmics. Donen molts beneficis, però econòmics poquíssims.
0: Això és molt curiós, eh?
1: Bueno, ja ho aniràs entenent. I al final, pues, clar, el meu germà i jo no sabíem res de vi. Res. No en bevíem de vi. El meu pare no bevia alcohol, pràcticament. Però res, el tema és que li va fer molta gràcia quan ell va deixar la seva feina, amb la feina on havia treballat tota la vida, i li va fer gràcia això del món del vi, s'hi va ficar. Ell tampoc tenia gaire idea del món del vi, però li interessava, simplement li interessava. I aquest interès, doncs, ens el va passar a nosaltres, i nosaltres, bueno, un interès una miqueta obligat, a casa del meu germà i meu, però a mi se'm va quedar l'interès, i de fet... Pues he estat els últims 15 anys de la meva vida dedicats única i exclusivament al món del vi.
0: És molt interessant, sobretot veure que moltes vegades ens passa que arribem a un puesto sense haver-ho visualitzat mai. Clar. És a dir, moltes vegades la professió en la que acabem no és aquella en la que un dia havíem pensat o havíem format.
1: Exacte, tu planifiques la teva vida. I faré això, i faré l'altre, i després la vida fa... Riu una miqueta de tu a la cara, però... et porta per camins interessants. O sigui, al final, la vida de cadascú s'assembla molt a l'Odissea, no?
0: Sí. Llavors tu acabes, diguéssim, amb aquest negoci familiar, que en principi és una botiga?
1: És una botiga. Bueno,
0: primer
1: formo com a sommelier, entrec el títol de sommelier, perquè, clar, has de vendre un producte que si no l'entens, no el comprens, no el vius, no el sents, no el tastes, no el tal, doncs costa. Em vaig formar... I vaig decidir, pues un cop mon pare va morir, canviar una micona la idea de negoci, com estava estructurat, perquè si m'ho havia de quedar, ho havia de fer meu.
0: Clar.
1: O sigui, el que no podia fer... O sigui, jo entenc que existeix el concepte llegat, però llavors estaria més obligat que mai. I jo vaig veure una oportunitat de dir... Jo crec que el meu pare estaria molt més orgullós si veiés que... he agafat allò que ell em va donar i ho he transformat i ho he mantingut alhora, perquè de vegades si no transformes, no ho pots mantenir.
0: Sí. Aquest procés és complicat a vegades de fer, també quan hi ha un canvi generacional, per l'enfoque, per moltes coses, no?
1: Sí, jo per exemple passes de ser una botiga més o menys genèrica de vins, que és el que passa quan no entens el producte, crec jo, que dius, bueno, pues a veure, què és conegut? Al final tu has de vendre, i el que estàs pensant són les ventes, i vas allò que consideres, pues mira, això ho vendré i això no ho vendré. I va haver un moment que, parlant amb gent, no sé què, és que això és molt difícil de vendre, i jo sóc cabut, sóc molt cabut. I per què és difícil de vendre? No, perquè la gent no està acostumada. Bueno, la gent no està acostumada, doncs acostumem-la.
0: Hem de canviar hàbits.
1: Sí, perquè a mi això m'encanta. Ho he explicat algun cop, que un cop va venir una persona que per mi és molt important en el per què jo em dedico al món del vi, que és l'Amós Banyeres, que és un vinyeró del Penedès, i jo estava acostumat que venien comercials a la botiga, tots amb, bueno, ben vestits, perquè al final un comercial ha de tenir una bona presència, per dir-ho així, perquè vas a vendre un producte, i molts cops tu representes una casa que ni tan sols és casa teva, però ho has de fer. Llavors, però clar, l'Amós va venir tal qual, portava les ungles brutes, anava amb les botes de treballar a la vinya, i què penses? Home, sí, lo normal, pues a Barcelona ciutat tampoc és tan normal quan et venen a vendre vi. I jo vaig al·lucinar, i vaig voler tastar el seu vi a mi em va entusiasmar, és un vi que es diu Vinya Oculta, I és potser un vi que li tinc un carinyo i tal, perquè jo sóc qui sóc en part gràcies a l'Amós Banyeres i aquest vi, que em vaig emparrar a vendre quan tothom em deia que seria molt difícil de vendre perquè era un vi natural, i a mi, clar, vi natural, què m'estàs parlant? Què vol dir natural? Que els altres no ho són, saps? Bueno, no ho sabia prou, i vaig decidir, jo vull vendre aquests vins, aquests són els vins que m'agraden, i d'aquí a no vull vendre vins que a mi no m'agradin, que és el que tenim ara.
0: Com un concepte de dogma, no?, allò per començar. Home, és molt interessant això que dius, perquè realment, al final, quan tu estàs al front d'un tema d'aquests, has de creure totalment en el producte, no? Suposo que és la base d'això, no?
1: Sí, i tenir il·lusió, i encara que sigui... una miqueta, encara que tinguis aquest punt de bogeria, l'altre dia parlant amb tu, te'n recordes que et vaig dir una frase que deia el meu pare?
0: Sí, sí.
1: Lo consiguieron porque no sabían que era imposible.
0: És una frase bastant, bastant clara, de que realment som nosaltres els que ens posem sempre, no?
1: Sí, hem de ser una mica naïfs. És a dir, no cal ser un boig somiatruites, no cal arribar a aquest extrem, però no hem de perdre aquest punt de la il·lusió i de ser una miqueta naïf i pensar que si realment ho desitges ho pots aconseguir, perquè la vida està feta de somnis.
0: I escolta'm una cosa, quan decideixes també fer aquests estudis de sommelier, això pels que som profans amb la matèria, que no en tenim ni idea, normalment tenim estereotipada la imatge del sommelier com una persona, el que sempre hem viscut, no? Una persona
1: amb una petxina penjant.
0: Vestida allò de blanc, amb aquesta petxina que dius, amb un tratxo, un vestit negre, no? Molt refinat, una persona com molt ben posada. I, en canvi, l'experiència personal meva, a part de tu, que et conec, altres persones que també conec, són gent molt normal, que té una passió per la seva feina i que, a més, quan t'assessora, quan t'ajuda, realment veus que el que hi ha és molt coneixement darrere, no? Més que aquest posat. Ha canviat ja el tema aquest de sommelier, m'imagino. No?
1: Jo crec que no és que hagi canviat, crec que s'ha ampliat. És a dir, no només s'ha ampliat, també hem recuperat coses que abans es feien, que es van deixar de fer, però que ara es tornen a fer, que és que jo comparo que el sommelier amb una figura literària, amb Virgili, a la Divina Comèdia de Dante. No? Virgili va guiant pels cercles dels nous cercles de l'infern a Dante i li va explicant una micona, saps? I al final qui treu una conclusió i tal és Dante, no? Que ho escriu i t'ho expliquen a tu. Però els sommeliers som Virgili, nosaltres et guiem. No fem que t'agradi una cosa que a tu no t'agrada, no t'hem de convèncer de coses, te les hem d'explicar i ja està. Jo, per exemple, quan fem tastos, a mi no m'agrada guiar en els tastos o suggerir, sinó m'agrada que la persona que està tastant arribi a un estat que estigui còmode amb mi, parlant de vi, que no tingui por i que pugui identificar les olors que a mi li surten. És que em diu, és que a mi em fa olor a vernís. Doncs si a tu et fa olor a vernís, fa olor a vernís. Què hi farem?
0: Així de clar.
1: Clar, jo no puc dir, no és veritat, no fa olor a vernís, fa olor a gerds en primavera. Clar, això és ridícul.
0: Sí, sí, sí.
1: Jo no puc dir que allò que tu estàs olorant no és cert. Perquè al final això és un tema de memòria. El teu cervell el que fa és identificar aromes per la teva experiència. És un tema de memòria. És com si tinguessis un arxiu i comença, el teu cervell va mirant allà l'arxiu a veure M de meló, no, però P de préssec sí que en ve. Ja? Això és el que fa el teu cervell.
0: Sí, sí, sí.
1: Que si jo et dic no, préssec no, meló. I tu, ja, és que a mi em fa olor a préssec.
0: A mi em ve per aquí i és el que hi ha, no?
1: Clar, això és el que no han de fer les etiquetes de vi i el que no han de, i que jo considero que els sommeliers no han de fer. També és veritat quant temps tens. Tu estàs Clar. Treballant de sommelier en una sala i t'han demanat un vi, què tal és aquest vi, i has de fer una descripció més o menys curta que satisfagui el client. Clar, aquí tampoc pots fer tot un exercici de tas, perquè és que has d'anar a la taula següent.
0: Clar,
1: depèn una mica. Jo estic a una botiga, jo tinc molt més temps a perdre amb cada client que un sommelier de sala. Un sommelier de sala ha de ser una miqueta més diligent perquè té molta més feina que no pas jo.
0: Inclús a vegades també quan es fa maridatges, no?
1: Clar.
0: Que llavors a lo millor tens 4 o 5 taules amb les que vas canviant i és el que tu dius, tampoc suposo que tampoc pots dedicar-te.
1: És que no només has d'explicar el vi,
0: clar.
1: També has d'explicar el plat.
0: Clar, clar, clar.
1: I si has d'entrar en que les partícules olfactives que desprèn el llamàntol comparteixen un 85% de característiques amb aquesta Sauvignon d'un poli
0: no fumer... No soparien.
1: Bueno, soparies fred.
0: Està clar.
1: O amb tàper, sí, ja t'hauríem posat per emportar i de cop i volta estaries a la porta del celler de Can Roca tot ple de bosses amb tàpers perquè és un menú degustació dient, bueno, pues ni tan mal.
0: Ha anat bé. I escolta'm una cosa, i tinc interès també per saber una mica aquests estudis, on ho vas fer i en què consisteix exactament.
1: Jo vaig estudiar a l'ESOP, que és l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Consta de 2 anys. Hi ha diferents formacions. És a dir, tu tens cursos monogràfics, tens intensius, o sigui, jo vaig fer aquest que és de 2 anys, el primer any et centres en vins espanyols, on estudies doncs, una mica de viticultura, una mica de vinificació, totes les denominacions d'origen d'Espanya, els tipus de sols, els estils de vins, les varietats, més o menys, coses que t'has de saber de memòria, que és que són bàsics per fer de sommelier, no per gaudir del vi, sinó que no té res a veure.
0: Per fer-te un expert en el tema, clar.
1: Bueno, més que res, perquè tu hauries de saber que... O sigui, treballant de sommelier has de saber que Catalunya té 12 DOs, que hi ha 72 denominacions d'origen a Espanya, tantes indicacions geogràfiques protegides, si no recordo malament, eren 115. Clar, tu això ho has de saber. O sigui, és una cosa que no et pots oblidar. És una base que necessites per treballar de sommelier. Mm-hmm. Per gaudir del vino, és una altra cosa. I a segon, fas exactament el mateix, però a nivell internacional. Clar, ja entres a França i totes les seves denominacions d'origen, Itàlia, Europa de l'Est, Alemanya... Clar, i tens professors específics per cada subzona, perquè, clar, ja tens experts, tens gent que és experta en una microregió de la Borgonya.
0: Per perquè, exemple. A més, hi ha producció de vins ja pràcticament a tot el món.
1: A dia d'avui, bàsicament, a tot el món podries fer vi. Una altra cosa és si seria prou interessant per al mercat...
0: Clar.
1: Però tu, hi ha uns nanos a Tailàndia que estan cultivant les vinyes sobre balses, unes balses verdes que floten en el riu, tenen 2 collites l'any, bueno, aquí seria impensable això, però ja ho estan fent, hi havia la Índia, hi havia la Xina, a la Xina ho estan fent superbé.
0: Sud-àfrica, per exemple, a Xile.
1: Sud-àfrica fa molts anys.
0: Sí, és veritat.
1: Tu has de pensar que... Allà on... A veure, no és un tema religiós, eh? Però si hi ha cristians o hi ha jueus, hi ha vi, perquè és necessari pel rite.
0: Pel rite, exacte. Sí.
1: Ja, i de vegades em surt més a compte plantar aquí 4 ceps i començar a fer vi, encara que sigui per fer la missa dels diumenges únicament, que anar important ampolles de vi des de l'altra banda del món.
0: Molt interessant i de fet trenca una mica això que parlàvem ara, perquè un cop que tu acabes aquests estudis de sommelier, em sembla també molt coherent el fet de dir, si estic al front d'un negoci amb el que vendré vins i amb el que vull escollir que vull vendre, no?, i com arribar als clients, formar-te, etc. I ja has passat aquesta primera fase, parlarem després, si et sembla, també una mica de l'experiència com a sommelier purament. Aplicat a la botiga, com es diu la botiga, per cert?
1: Vinus en Brindis.
0: Està a Barcelona,
1: al costat del Mercat de Galbany, al carrer Calaf.
0: Perfecte. Doncs llavors, un cop que tu ja estàs al front plenament d'aquesta botiga, comences amb tot aquest projecte, i en què es converteix aquest projecte que dius que el vas fer teu?
1: Doncs mira, jo, un paral·lelisme, i a més és molt graciós, un paral·lelisme amb el carnet de conduir que jo no tinc. Quan tu t'estàs traient el carnet de conduir, que intentar-ho sí que ho he intentat...
0: Em sorprèn, eh?
1: Tu has de conduir com el profe et diu que has de conduir, oi?
0: Sí,
1: quan a tu t'ensenyen a ser sommelier...
0: Després ja no, eh?
1: Després ja no.
0: Ja fas el que vulguis.
1: Passa exactament el mateix. Clar. Tu aprens a catar de manera acadèmica. És a dir, com si anessis a un concurs de sommeliers. Però després arribes al món real, entren clients, i si tu comences a fer una cata acadèmica, et miren com si fossis, no d'un altre planeta,
0: aquest tio d'on t'ha sortit,
1: d'una altra galàxia.
0: Clar.
1: O sigui, estàs dient coses que els sonen a xino, i de cop i volta dius, haig d'adaptar el meu llenguatge, jo haig de parlar d'una manera diferent, haig de ser no només més proper, o sigui, haig d'explicar coses que tinguin sentit pel meu client. No només ser molt amable a l'hora d'explicar una cosa molt tècnica, que això no serviria de res, sinó que ells puguin fer seu un llenguatge sense que sigui impostat. Llavors aquí ve el de fer-m'ho meu. Llavors vam començar a canviar el llenguatge, vam començar a fer... Ara ja fa 8 anys que cada dimarts fem un esdeveniment obert que es diu Stranger Wines. Es va posar de moda Stranger Things, la sèrie.
0: Sí.
1: I dic, vale, pues Stranger Wines, què farem? Doncs cada dimarts presentarem el vi més raro que trobi.
0: Raro, nacional o internacional, el que sigui.
1: El que sigui. Algú que diguis, hòstia, això és sorprenent, perquè no és comú, no és normal.
0: I agrada? Sí.
1: De vegades agrada, de vegades no agrada.
0: No dic el vi, dic aquest concepte de provar algú completament...
1: El concepte encanta, normalment estem plens els dimarts. I és molt divertit, perquè veus a la gent que un altre ve un dimecres a la botiga i té prejudicis, però ve un dimarts i no té el dimarts els prejudicis se'ls deixa a casa.
0: I és una experiència nova, no?
1: Sí, sí, ells venen a... Bueno, a veure què ens porten. Doncs pues mira, vaig portar, per exemple, un vi de Síria, i clar, també va... Sí que és veritat que va coincidir en el moment que hi havia molts refugiats siris, aquells terratrèmols que va haver-hi, i molta gent va gaudir molt en plan, ostres, merci, perquè ens estàs donant un punt de connexió amb un poble que tenim ben lluny i que... Sí, tu ho veus a la tele i ets conscient de que la gent passa problemes, però com més vincles empàtics, més ponts trobis amb la gent, més teu t'ho fas, més t'interesses, més et preocupes, no? Ets més empàtic. Sí, sí. Va ser molt divertit, a més, en aquest cas sí que tots els beneficis que vam fer aquella tarda amb el tast van anar tots directament a Creu Roja. O sigui, no ens vam quedar aquí... El vi no el va comprar la botiga, el vaig comprar jo a la meva pròpia butxaca i tal. Bueno, perquè es poden fer coses molt xules i no sempre has de guanyar diners, que jo crec que aquí és on el meu pare pues, potser diria, nen...
0: T'estàs equivocant.
1: Això que estàs fent és molt divertit, però potser no m'encanta.
0: Llavors, diguéssim que també estàs enfocant el negoci, i ho dic perquè considero que és interessant. El món del vi és molt ampli. Mm. I llavors és molt interessant veure que tu estàs enfocant el teu negoci com un punt de trobada també per clients. No? Si no el tinc mal entès el concepte, feu diferents events, inclús tastos, tant a la botiga com a fora.
1: Fem tastos particulars, tant dins la botiga com fora. Tenim dos esdeveniments oberts cada setmana, que són els Stranger Wines que hem parlat, i una cosa que em vaig inventar que es diu zumo de pepino.
0: Zumo de pepino.
1: Zumo és un eufemisme.
0: Ah, perquè no va dir això. Té poc a veure amb el vi a priori, eh?
1: Tot va venir... Va entrar una persona a la botiga i no va quedar satisfet. Considerava que els vins que teníem no eren de prou categoria, que ell per sota de 200 euros no comprava res. Perquè...
0: O sigui, relacionava qualitat amb preu directament.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ell va esgrimir el seu argument i es va quedar així tan ample i molt tranquil i va marxar. I era divendres i a més va dir que marxava perquè pujaven, no diré on pujava perquè pobra gent deia no té cap culpa, però és igual, l'oient ja s'ho imaginarà, saps? Que pot ser cap a una banda o cap a una altra, però ja s'ho imaginarà.
0: Passant un túnel.
1: O no, saps? Però bueno. Però bueno, i llavors vam dir, ai, una miqueta de ràbia, no?, ha fet aquest senyor. I vam mirar que teníem una ampolla que eren... No recordo exactament quina era, però sé que el preu eren 60 euros. Tampoc era una barbaritat per lo que aquest senyor demanava. Volia. I vaig dir, pues avui, que és divendres, obrirem això. Què costa l'ampolla? 60. Surten 6 copes de cada ampolla a 10 euros la copa. I així tothom el pot tastar. I ho farem els divendres. I el nano que treballa amb mi em diu, i per què els divendres? I perquè aquesta gent marxa.
0: Que se n'aprofiti algú altre, no?
1: Que se n'aprofiti algú altre. I zumo de pepino, que quan dius aquesta moto és un pepino, aquest cotxe és un pepino, no?
0: Pues
1: un eufemisme. I ho vam posar així perquè ens va donar que si posàvem els divendres obrim grans vins a copes, potser atrauríem a un públic diferent del que preteníem que vingués.
0: Clar. Està ben pensat, és bona idea, sí, sí. Molt bé. Llavors, també vinculat amb això mateix, has comentat que també fas events a fora i suposo que això dona per moltes experiències.
1: Moltíssimes.
0: No? Perquè un tas el fas tant a nivell particular com algun event d'empreses o com algun altre... Quina és alguna història que se t'acudeixi vinculat amb això?
1: Mira, te n'explico dos, un de molt ràpid. O sigui, per exemple, tastos per particulars en fem pràcticament cada setmana, que és un grup d'amics que volen fer un tast, en el sentit de que volen aprendre, però també s'ho volen passar molt bé. Perquè al final han de gaudir. Llavors, aquí és on nosaltres fem servir un llenguatge proper, que s'entengui bé i que ells el puguin fer seu, que és el que parlàvem abans, i que gaudeixin. I fins i tot alguna putadeta, en el sentit de colar-los un vi que no, a veure què pensa, no sé què, fer riure amb ells, no d'ells, sinó amb ells. Fer exercicis de, va, què pagaries tu per aquest vi? I jugar al precio justo, qui més l'encerti s'endurà ampolla, saps?
0: Ah, està bé, està bé. Està
1: que sigui dinàmic, que sigui divertit, perquè al final el vi amb moderació és molt divertit. Sense moderació, no. Però amb moderació és divertidíssim. I això ho hem de traslladar al client. Però un altre tipus de tasca completament diferent va ser per una fundació a Madrid i que diguem que els, no sé si eren 60 persones que van assistir al tast, els vam privar del sentit de la vista. I els hi vam explicar...
0: Com a cegues, diguéssim.
1: A cegues absolutament, en el sentit de que 10 minuts abans de començar el tast ells ja portaven una vena als ulls i no podien veure res. I a més sé que no podien veure res, perquè jo també he fet servir aquesta vena i no, fas així, arrufes el
0: no
1: nas
0: pots fer trampa, no.
1: I pots veure una miqueta per sota. No,
0: no pots fer trampa.
1: No podies fer trampa. I els ensenyàvem com una persona sense capacitat de visió es mou per una taula quan va a sopar o a dinar. No? Expliquem com fa servir la mà esquerra per detectar el got d'aigua, la predisposició de les copes, dels coberts, dels tovallons, del plat, etc. I quan vam aconseguir... Clar, al principi veies que la gent anava amb les mans boges,
0: clar,
1: la gent estava molt tensa, estava preocupada.
0: Atabalats una mica, clar.
1: Vam fer uns exercicis de respiració, també de descriure els on érem, com era la sala, a qui tenien al seu costat, no? Que es familiaritzessin, que no seguessin cap endavant, sinó que seguessin amb l'esquena ben amb el respaldo, ben asseguts i tal. Va ser un tast meravellós. El vam harmonitzar amb un petit maridatge, algú per no sé què.
0: Per anar acompanyant.
1: Els vins eren boníssims, però no eren importants. El que era important era aquesta capacitat de quan et falta un sentit, com s'adapten la resta... A veure, com s'adapten, entén-me.
0: Sí, sí, home, és una experiència curta.
1: Microadaptació, que... perquè no parlem d'una adaptació completa, perquè això necessites molta més pràctica. I tal. I va durar una hora i... No, dues hores i pico el tast, i va haver-hi un moment que vam dir, bueno, doncs ara us podeu treure les venes... A poc a poc obriu els ulls, perquè després de tanta estona sense la llum dels flexos que hi havia en aquella sala i tal, us farà mal. No sé què, tothom estava super relaxat, de bon humor, no sé què. Què us ha semblat aquesta experiència? Tothom, ostres, al principi era molt difícil ubicar-se, sí que després tal, i diu, però ostres, és que això és molt difícil. I vam dir, bueno, doncs que sapigueu que teniu una companya en aquesta sala que això us ho fa cada dia. Yeah. I que, a més... té un pes molt important una multinacional que té presència a no sé quants països, té un càrrec superimportant, és invident, i al seu dia a dia, doncs ella no només tasta vins, escolta música, va a dinar, va a sopar, té reunions, té calls importantíssims, revisa documents i pren decisions molt importants, a pesar de no tenir el sentit de la vista. Jo quasi plorava en aquell tast.
0: Emocionat, eh?
1: Estava emocionadíssim. I m'ho estaven explicant abans de començar el tast i jo ja tenia la pell de gallina i estava vibrant i estava supernerviós per l'expectativa de quan s'enterin. quan s'enterin, saps? Fliparan.
0: Clar.
1: Allò va ser màgic, però màgic, màgic.
0: Molt interessant, Freddy. Farem una breu pausa. Estem xerrant de vins i del món del vi en general amb en Freddy Bassal i d'aquí uns segons tornem i recuperem el programa. Gràcies.
2: Esteu escoltant Entre nosaltres amb Joan Carles Simón a Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, doncs després d'aquesta breu pausa recuperem la conversa amb en Freddy Bassal, que com ja heu sentit amb la primera part, doncs ell a part de regentar una botiga de vins és sommelier i a part d'això ha fet un últim pas a la seva vida, ja per acabar de tancar el cercle, amb el que ens ho explicarà ell mateix. Quin pas és el que has donat?
1: Bueno, doncs finalment elaborar els meus propis vins. Això ja era una cosa que ja portava temps que anava experimentant, que amb ajuda de vitivinicultors doncs fèiem alguna col·laboració, jo participava d'alguna manera, però em faltava fer-ho jo tot. És a dir, hi ha un moment com a sommelier que tu, de manera molt professional, estàs tastant i estàs valorant la feina d'altres persones. I de vegades, per molt equànim que pensis que ets, de vegades no ho ets. De vegades no estàs valorant tot l'esforç que hi ha darrere. Si tu saps que hi ha tot aquest esforç, però en el moment que tu estàs valorant un vi, de vegades no ets conscient. De vegades s'encén la bombeta i dius, espera, o sigui, no siguis vement a l'hora de jutjar. O sigui, pensa, on està aquesta gent? Com treballa? Tenen maquinària, no tenen maquinària, ho fan a mà, no ho fan a mà. Són tants elements que has de tenir en compte per ser molt just. Al final els vins competeixen tots entre tots. Els vins artesans contra els vins industrialitzats, i sembla que no hi ha com dos divisions, no? Com el futbol.
0: Sí, sí.
1: La tercera regional, Champions i coses aquestes. En el món del vi tothom competeix contra tothom. I en aquell moment em donava la sensació de que vale, no, o sigui, ara necessito fer l'altre i d'ençà que vam començar a elaborar vins amb el meu soci, és al·lucinant. Tothom, els nostres amics diuen que la nostra manera de tastar ha canviat molt. És a dir, ara tenim en compte factors que de vegades doncs, no et semblaven tan decisius a l'hora de jutjar, però que per mi ara són hiperimportants.
0: Perquè el fet, Freddy, és que has passat a tenir un terreny amb vinyes
1: sí.
0: pròpies i
1: bueno, arrendades.
0: Bueno, sí, però arrendades. Al final el treball i el producte és teu. I llavors tot aquest procés és des de zero, pràcticament.
1: És des de zero. És a dir, nosaltres, amb el Nacho, que és el meu soci, sí que hem fet els nostres pinitos, hem anat a fer baremes, hem ajudat algun dia a celler, però no hem estat al càrrec d'elaborar o al càrrec d'una vinya. Al final, una vinya són plantes. A mi les d'interior, a casa, se'm moren totes, se'm moren els cactus. I abans era, bueno, se m'ha mort un cactus, i ara és en plan, no!
0: És un drama.
1: És un drama, o sigui, em penso, ostres, que si m'ha passat això amb un cactus em podria passar amb un cep, Bueno, després te n'adones que la vinya és indestructible. És potser una de les plantes més bèsties que
0: hi ha. Et diré una cosa, jo que per preparar una mica el programa he bussejat amb el teu Instagram i m'he vist molts posts dels que has posat i realment vaig veure els primers vídeos de com vas trobar aquella vinya i sincerament jo pensava que és impossible recuperar això perquè clar, estava en un estat bastant... No, inicialment semblava per una persona que no en sap semblava que jo estava com molt deixat, no? I en canvi quan he vist els posteriors és una passada el canvi.
1: És que el millor de tot és que quan el Nacho i jo vam començar a treballar aquesta vinya, el propietari de la vinya ens ho deia, al·lucinareu amb aquesta vinya, és que és meravellosa. Sí, el tema és que aquesta vinya no me la vol arrendar ningú perquè és una vinya molt petita i queda fora de la resta de vinyes que hi ha al poble. És a dir, al costat té un camp de blat i a l'altre costat un camp de blat i a l'altre costat un petit camp de mallers i tal. I és a dir, que la gent el que no volia era haver-se desplaçar d'una zona a una altra i llavors no l'arrendava. Però jo m'ho dic, aquesta vinya al·lucinaràs, és l'hòstia. I tenia tota la raó del món. O sigui, nosaltres... qualsevol altra persona veu allò i diu sí, home, i gira. Però nosaltres teníem tanta il·lusió...
0: Aquella frase del teu pare.
1: Sí, no, i era en plan... Era com si el Nacho i jo haguéssim tingut un fill, sí, bàsicament, sí, sí. Saps? I en plan, va, doncs, corre, doncs, a treballar, doncs, anem a fer ordre, anem a posar reneta, no sé què... I de cop i volta, clar, bueno, i què fem? I aquí es talla o no es talla? Espera, agafa el telèfon, truca al Biel, un amic nostre viticultor del Garraf. Escolta, t'envia una foto, tu què faries? Anàvem com a pollo sin cabeza en un principi i després vam aprendre a poc a poc a escoltar la vinya com a organisme. I realment el primer any va ser una micona de... anem a provar a fer això a la vinya, a veure si a la vinya li agrada. És que nosaltres ja parlem si a la vinya li agrada, saps? I, o si no li agrada. El que vam fer a la vinya li va agradar, perquè aquell any va donar uns gotims meravellosos d'una qualitat extrema. Per això jo crec que vam poder fer la primera anyada de Ricofa que vam fer, que per mi és un vi sensacional. De fet, vam guanyar el premi a la Guia de Vins de Catalunya, ens va posar un 9/76/10, que per una primera anyada,
0: impressionant,
1: a mi em sembla increïble.
0: I aquest, disculpa, el vi d'aquesta primera anyada vostra es diu la Ricofa.
1: La Ricofa, que és el nom d'aquesta parcel·la.
0: Ah, fantàstic, sí, sí.
1: A l'any següent vam canviar una miqueta de criteri, per exemple, amb la poda a l'hivern, i vam veure que la vinya no li acabava d'agradar. La vinya et parla i et diu, això no m'agrada que m'ho facis, això m'agrada que m'ho facis. Saps? Jo vull créixer cap aquí, no em tallis per aquí. O sigui, t'ho acabes explicant. I acabes, bueno, com fingint una micona que parles amb la vinya, perquè parlem llenguatges molt diferents i nosaltres interpretem, no? És una miqueta, és una il·lusió, eh? Vull dir, no, no és real, ni vull entrar en el món de l'esoterisme, en aquest cas. Però sí que tens aquesta sensació de que la natura a tu et dona un missatge, tu has de recepcionar aquest missatge i interpretar aquest missatge. I de vegades ho faràs bé i de vegades ho faràs malament, perquè no parlem el mateix idioma, però ho has de seguir intentant constantment, no pots no intentar-ho. I vas fent coses que interpretes i dius, mira, ho he interpretat bé alhora que he tingut molta sort, també. És a dir, una medalla per mi i una medalla pel karma. Eh? Una per cadascun, sí, sí. I aquí guanyem tots. El factor sort i el factor una miqueta. També és veritat que després de 15 anys dedicant-me he escoltat a tants viticultors parlar de la seva feina, de què fan, tenim molts contactes que ens han ajudat, que sempre ens agafen el telèfon, ostres, envia'm una foto i a veure si et puc ajudar. És a dir, no és que ho haguem fet sense cap tipus d'ajuda.
0: No, el que passa, jo deia al principi que era, això era com una mica tancar el cercle,
1: sí,
0: perquè has fet la evolució, diguéssim, de primer vendre el producte,
1: sí,
0: formar-te molt per conèixer a fons aquest producte i finalment acabar-ho produint, que sí, suposo que és, com deies abans, bueno, pels pagesos, per exemple, que jo conec, quan parlen de les seves terres i de la seva producció, com tu deies abans, és com fills, no?
1: Sí.
0: O sigui, és una cosa, és una vivència que és passional, no?
1: Sí, sí. Mira, fem una cosa. Obro aquest nou vi que hem fet, que és un negre que es diu El Rampell, vale?
0: Perfecte. Sí, perquè a més
1: i així t'ho explico.
0: Perfecte.
1: Mentre el tastem. Què et sembla?
0: Genial.
1: Vinga, l'obro.
0: Vinga.

0: Perquè el Freddy, a més, és un home que passa a la pràctica, i és generós, i ens ha portat una ampolla del... M'has dit el Rampell?
1: El Rampell.
0: I és un vi acabat de produir?
1: És un vi que hem embotellat fa dos mesos. És un atrapat, que és una varietat autòctona d'allà a la Conca, però nosaltres no ho he explicat, estem...
0: Ah, perdó. Això se'ns havia passat, Estem parlant del tros i tal, i de la vinya, però no sabíem on era. Sí.
1: Estem a... Bueno, de fet, tenim un projecte que és bicèfal. O sigui, ja elaborem dos vins al Garraf, perquè el Nacho, el meu soci, és territori Garraf, ell és d'allà, i és una cosa que se la coneix perfectíssimament i que ho sent de tot cor. I el projecte que va començar amb la Ricofa i que ara l'ha seguit també de la Ricofa, el Rampell, que és a Conca de Barberà, que estem al viver de celleristes d'allà de la Conca, però celler propi no tenim. Clar. Muntar un celler és molts diners.
0: És molt complicat, sí.
1: De moment estem en un celler compartit amb altres microprojectes d'allà de la Conca, i és un espai genial, ja t'ho dic.
0: Això suposo que també us fa aprendre molt, clar, dels altres, no?
1: Aprendre
0: vitivinicultors
1: i compartir i coneixement. I compartir ajuda en les tasques dins del celler és fer un màster. Jo estic encantat. És a dir, no saps lo agraït que estic a tota la gent que està en el viver de celleristes, perquè és anar allà i aprendre moltíssim.
0: Bueno, doncs ara no ens desviem del tema. Ara el Freddy acaba d'obrir l'ampolla, ha servit amb unes copes que tenim aquí preparades a l'estudi, i a mi m'agradaria que expliquessis als oients doncs que els hi facis viure l'experiència d'aquest vi que prendrem com si estiguessin amb nosaltres, que espero que sí.
1: Vinga, perfecte. Doncs mira, explicaré quatre coses una miqueta tècniques i ja està. Va. Però que són de molt fàcil comprensió. És un negre de 10 graus alcohòlics. Normalment els vins negres aquí al nostre país normalment tenen 14 graus alcohòlics. 4 graus alcohòlics

0: un vi que, si té estructura o no té estructura, ho marcarà sobretot l'alcohol. Clar, un vi de 10 graus tindrà necessàriament molt poca estructura, a menys que tingui molt sucre residual, que llavors ja seria un dolç. Ja seria una altra cosa.
1: I de quina varietat està fet aquest vi?
0: Trapat, varietat autòctona de la Conca, i aquí la singularitat és que la criança la fem amb damajuanes de vidre. Les damajuanes són unes ampolles d'uns 54 litres, completament rodones a la seva base, i és part... És tradició catalana, bueno, i d'altres llocs d'Europa també, envellir els vins en damajuanes. També es feien servir per fer els vins de sol i serena. Mm-hmm. Aquells vins que es ficaven les damajuanes i els deixaven a la terrassa, allà als cellers, i que tenien sol durant el matí i tenien la serena, la lluna...
1: Durant la nit, sí.
0: Durant la nit. Contrast de temperatures, impacte del sol, que anava oxidant, i es feia... S'utilitzava per fer rancis i per fer vins dolços. Nosaltres les damajuanes les fem servir al celler, perquè és inert, no transpira, per dir-ho així, i no dona gust. I d'aquesta manera preservo el gust original de la fruita del trapat. Que és
1: I no dona gust, Freddy, perquè, clar, si fos en barrica de fusta, per exemple...
0: La fusta dona gust.
1: La fusta, depèn de la fusta que sigui, de l'arbre, també dona gust, clar.
0: Sí, sí, sí, al final, i sobretot és porosa. I el ser porosa fas criances oxidatives. En aquest cas, el que hem fet són criances concentratives, per dir-ho així. És a dir, si féssim servir ous de formigó, també aniríem cap a aquesta criança concentrativa, no?, de donar més protagonisme a la fruita, mentre que si fem servir barriques, la criança oxidativa, donem peu a que els aromes que anomenaríem terciaris, que és a dir, que no fan olor ni a fruita ni a vegetal, prenguin part, no? Com quan diuen olors a cuiro, i dius, bueno, el raïm no té gust a cuiro, això seria terciari, i això probablement vindrà per una criança oxidativa en fusta, molt probablement, i al pas del temps.
1: Sort que l'explicació era a un nivell nostre, perquè Déu-n'hi-do, hi ha conceptes...
0: És que jo crec que els vins s'han d'explicar així, perquè de vegades, quan, si comencéssim a fer és un vino color rojo picota con un ribete acerado limpio y brillante de poca capa más bien baja.
1: No.
0: Ens hem adormit tots.
1: No, jo ja faria estona que ja no sabria on...
0: Em sap greu, has perdut dos oients que s'han avorrit tant que han apagat la transmissió.
1: Ja han marxat.
0: Així no es poden fer els tastos. Així es fa un tast per fer un concurs de tast. És un tast acadèmic. Quan d'aquí, per exemple, nosaltres estem tu
1: aquest,
0: i jo.
1: Anem a veure aquest.
0: Què tal aquest color? Què et sembla?
1: Doncs a mi em sembla poc intens, no sé si és correcte.
0: Sí, oi que no és molt potent?
1: No, és un color granatós.
0: Sí, transparent una mica, oi? Si poses el dit a sota,
1: sí.
0: Pues te'l pots veure, perquè no té molta intensitat, és a dir, no ha fet una maduració...
1: Hi ha una cosa que com a profano puc dir, i tu ara em corregiràs i em diràs que tal, no veig que deixi llàgrima a la copa.
0: Això poden ser moltes coses. Pot ser que la copa està molt, molt, molt, molt neta,
1: no,
0: perquè de vegades les copes brutes també provoquen que faci llàgrima. I sobretot, però, el cas de l'alcohol. Clar, com que té 10 graus, l'alcohol és viscós i per això fa llàgrima.
1: Correcte.
0: L'absència d'alcohol falta aquesta vistositat i, com veus, és superfluid. No deixa llàgrima.
1: Què passaríem ara?
0: Passaríem al nas, per exemple. Aquest fa olor a vi, per suposat.
1: Sí, efectivament. Sí,
0: fa olor a vi. Aquest vi... fa una miqueta, una olor una miqueta reductiva, que en diríem. Per què? Doncs perquè és una varietat, que és l'atrapat, que té aquesta tendència a estar una miqueta reduït. Això ho fa el vi per protegir-se. Com que aquest és un vi que no porta sulfurós, no porta aquest conservant, per dir-ho així, que és que utilitzaríem, que està bé fer servir sulfurós, eh? Vull dir, jo no...
1: Això t'ho volia preguntar, perquè hi ha moltes tendències que diuen que...
0: Jo no estic en contra de l'ús del sofre com a conservant. El que no m'agrada és si s'utilitza com a modificador, que es pot fer servir per després modificar els aromes, etc. Jo sóc partidari de les fermentacions espontànies, és a dir, dels llevats propis de la teva vinya, però això no vol dir que estar a favor d'una cosa no converteix en directament estar en contra de l'altra.
1: O sigui, que si veiem amb l'etiqueta d'un vi, que a més crec que és obligatori, no, informar-lo, que porta sulfits, no vol dir que sigui de pitjor qualitat o no vol dir que sigui dolent.
0: No, i a més tot el vi ha de posar que conté sulfits, perquè el vi, quan fermenta, crea sulfurós de manera natural.
1: Per si mateix.
0: I com que és un al·lèrgen, el sulfurós, ha d'estar indicat a l'etiqueta. Sí o sí. El que pots posar és conté sulfits no afegits.

0: És a dir, que tu no n'hi has posat més dels que ja genera de manera natural. Vale, doncs per això és aquesta petita olor, que es fa una olor com una miqueta que, com ha tancat. Una
1: ara m'agradaria que ho poguéssiu veure, si això fos un podcast amb imatge, perquè el Freddy li dona un moviment rotatori a la copa.
0: Això és molta pràctica,
1: que,
0: eh?
1: Que realment a mi ja m'hagués caigut tot pel terra segur.
0: I has vist que ha fet saltar, sí, sí, sí. Que sembla que el vi hagi sortit de la copa i tornat a entrar...
1: Com sense... un petit tsunami dintre de la copa, eh? Espectacular. Jo ja et dic que a mi se m'hagués caigut, eh?
0: Això no cal. Això és, una, és un deje meu.
1: S'ha tenat la mà.
0: Sí, és una cosa que és un mal costum meu, que ho faig molt, i de vegades ho faig amb l'aigua de tants anys fent aquest gest de moure el pi, no sé què. L'altre dia estava amb una Coca-Cola i ho vaig fer, la meva dona em va mirar i em va dir "Pallasso!" Amb tota la raó.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bueno,
1: vale, doncs seguim.
0: Vale, i una olor més vegetal o més a fruita? Bueno, una fruita, si de cas, una miqueta més de fruita, aquest punt de les pells de les cireretes, una micona, aquelles maduixes quan estan una miqueta verdoses, més o menys, és a dir... L'atrapat no és una varietat superaromàtica que de seguida et doni 15.000 aromes diferents. Mm-hmm. Normalment són aromes molt subtilets i tal. Passaríem a la boca.
1: Ara el provarem, eh? Durant uns segons. Ara aniré jo. Què dius?
0: He fet un sorollet.
1: Sí. Eh?
0: Aquest sorollet que estava fent era moure el vi agafant aire i fent-lo repicar dins la boca... perquè el que faci és que se'n vagi com a tots els costats de la boca, també, i l'aire, i moure el vi perquè allibera aromes. Llavors, a la boca, què tindria? Fluid ho és.
1: Sí.
0: I ha entrat com l'aigua.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Bàsicament.
1: Bàsicament, sí, sí.
0: Però és molt lleugeret, és per prendre fresc, deixa aquest punt que recorda una part especiada, com una mica de pebre... Després podríem entrar, si és, oh, jo trobo més pebre blanc, jo trobo més pebre rosa de l'Himalaya portat per un nan...
1: Però això no vol dir que ho porti, no?
0: No. Això és... són bàsicament és part de l'organolèptica del vi que el nostre cervell li recorda a coses. Perquè al final nosaltres el que fem és... El nostre cervell funciona per comparativa. S'hi va comparant. Un vi negre, no sé què, el primer que pensarà el teu cervell és l'últim vi negre que tu vas veure. No et preocupis si recordes la marca o no. El teu cervell ja ho ha fet, aquesta feina, d'una manera com instintiva, com que et prepares per les coses, l'ésser humà...
1: Sí, sí, funciona, sí, funciona d'aquesta manera amb tot.
0: Si nosaltres vigilem que no hi hagi un lleó per beure aigua, la gacela beu aigua i vigila que no vingui un lleó.
1: Correcte,
0: saps?
1: Sí, sí.
0: Nosaltres deixaríem de beure aigua per si ve un lleó, sí, així sí, es comporta sí, sí. L'ésser humà. Va, doncs tens això, una fruiteta molt fina, molt fàcil, aquest punt de pebre... bueno, jo dic pebre, però altra gent em dirà, pues a mi em recorda més aquesta espècie. Doncs pues clar, òbviament, perquè els records són completament personals.
1: Personals, clar.
0: I forçosament t'han de recordar a coses que has viscut tu, no el sommelier. I aquí és on has de preguntar, com a sommelier. No tingueu por, va, digues, no existeix, no hi ha una mala resposta. Tu digues el primer que se't passa pel cap, no és cap bestiesa. Res del que diguis és una bestiesa. El que tu diguis va a missa, per tu. No? Pues... El tòpic que diuen, com escolliries el vi més adient per tu? És un tòpic, el que més t'agradi.
1: De fet, era una pregunta que jo tenia pensada fer-te.
0: Ostres, perdó.
1: No, però que em va molt bé. Perquè jo havia pensat realment, quan a mi, per exemple, doncs, m'agrada el vi, no em puc prendre massa, però m'agrada. I m'agrada, sobretot, gaudir-ho d'aquesta manera i normalment no compro qualsevol, sinó que m'agrada buscar, no? Mm-hmm. Cosetes. Llavors, una pregunta que anava a fer era aquesta. En què ens hem de fixar quan anem a buscar un vi, per exemple, no?
0: Jo sempre, a mi m'agrada molt la història, sobretot la història antiga, i a mi m'agrada explicar que el vi és cultura, és part de la nostra civilització mediterrània, i que nosaltres som un poble, els mediterranis, que bevem i mengem, no només bevem. És a dir, llavors, el millor vi serà el que millor maridi amb el teu àpat. Si ara farem... Va, fem una amanida de formatge de cabra, i li posem una miqueta de fruita, perquè fa calor. Mm-hmm. I ara, oi que ve de gust?
1: Ve de gust, va, ve de gust, i tant.
0: Un got de gazpachito,
1: això fantàstic,
0: una amanideta així fresca...
1: A 40 graus que diu que arribarem, sí,
0: clar,
1: sí.
0: I dius, vale, perfecte, què obrim? No, un Ribera del Duero de 15 graus... Vols dir que un Ribera del Duero de 15
1: serà
0: graus...
1: Serà massa.
0: Potser serà massa. És que jo no vull prendre blanc, perquè m'agrada més el negre. Doncs buscaries un negre més lleuger.
1: Ai, puc fer una pregunta?
0: Sí.
1: Perquè amb això del negre, és veritat que l'excés de taninos que té el vi negre habitualment pot provocar mal de cap? A mi em passa. Pregunto per això.
0: Crec que no és
1: correcte.
0: No és del tot correcte. Si normalment aquest mal de cap pot ser
1: No
0: és el teu cas,
1: no
0: que por no
1: el
0: és l'excés.
1: Ja sé per on vas, no per l'excés.
0: Pot ser per l'excés, pot ser... perquè hi ha vins negres que tenen un grau alcohòlic força elevat, és a dir, estem visquent com regions com el Priorat o la Ribera del Duero han tingut alguns cellers vins de 16 graus o una mica una més de 16 graus, que són vins molt potents.
1: Molt potents.
0: Clar, la sequera, falta d'aigua, falta de fred, l'escalfament global, tot això està modificant també les produccions agrícoles i això afecta després als vins. Però jo crec que en aquest cas això ve per l'excés d'elements modificadors en el vi.
1: Ja.
0: Molt probablement masses estabilitzadors químics, masses fins i tot colorants...
1: També és cert això que dius perquè no en passa amb tots, amb la qual cosa és possible que sigui també una mica en funció d'això.
0: No és un tema del taní, perquè al final els tanins que venen de la pell, del vi negre, sobretot... Mm. Clar, allò està carregat de polifenols i antocians, que són precisament antioxidants naturals. O sigui, és com si tinguessis mal de cap per excés de iogurts, de fruites del bosque de Danone, mm-hmm. no? Que està carregat de polifenols i antocianos, perquè són fruits vermells. Doncs pues igual, seria més o menys el mateix.
1: Déu-n'hi-do. I escolta'm, aquest tòpic de vi negre, carn, vi blanc, peix, suposo que això ja està superadíssim, no?
0: I superadíssim, perquè... Clar, jo, per exemple, el meu vi blanc té quasi 13 graus alcohòlics.
1: Déu-n'hi-do.
0: I el meu vi negre en té 10. Clar, per exemple, si ara féssim uns escamarlans, t'apuntes uns escamarlans...
1: Hombre, això ja triguem, ja triguem.
0: Què et semblaria?
1: Fantàstic.
0: Oi? Aquesta nota d'una fruita molt delicada, que tampoc és un vi superafruitat, al revés, sinó que és més aviat secot, amb un punt de fruita, i aquest punt de pebre, que li podies haver tirat als escamarlans, que no et taparà el gust dels escamarlans, sinó que te'l pujarà,
1: el potenciarà.
0: Fantàstic. Mira, ja acabem de maridar un vi negre amb escamarlans.
1: He de dir als oients que no tenim els escamarlans a la taula. Això
0: encara.
1: Encara. Ens haguéssim tingut que preparar una mica millor el programa. I escolta'm una cosa, a part d'aquest vi del Rampell que hem fet ara al tas i que, a més, jo crec que ens ha ajudat molt a entendre com s'ha de fer un tas d'un vi, per intentar, sobretot, apreciar tot el treball que deies abans que hi havia al darrere, a part d'aquest, quins vins esteu fent també vosaltres ara?
0: Mira, enguany hem tret 4 vins al mercat. La segona anyada de la Ricofa i el Rampell serien els vins que elaborem a Conca de Barberà. I la tercera vinya i el Despertar són els dos vins que elaborem al Garraf. La tercera vinya és una xarel·lo amb una petita criança en roure francès, roure de diversos usos, perquè no imprimeixi aquest gust de fusta en el vi. És a dir, com que és una fusta que ja s'ha utilitzat diversos cops...
1: Ha perdut aquella...
0: Exacte, perd essència. Aquesta intensitat. Mm-hmm. Llavors, el perd aquesta intensitat fa la feina d'oxidació, de microoxidació, però no imprimeix el gust de fusta. I el Despertar és un cupatge de Garnatxa i Marcelan, que són dues varietats negres, també amb un petit pas per fusta. O sigui, el projecte Conca no passa per fusta i el projecte Garraf passa per fusta.
1: A més, suposo que inclús per el tipus de terra i tot han de ser productes completament diferents.
0: Radicalment oposats, però encara així, o sigui, són els vins del Garraf són els vins que nosaltres voldríem fer al Garraf i els vins de la Conca són els vins que nosaltres voldríem fer a la Conca.
1: És impressionant veure com la terra mateixa cada zona, suposo, que acaba marcant també...
0: Ui, la temperatura, la pluviometria,
1: el sol, les hores de sol...
0: L'orografia, no?, de si tens colines, si no tens colines...
1: I abans dèiem també una mica perquè... No voldríem entrar en tot el tema de, diguéssim, de la gran immensa varietat que hi ha de vins a tot arreu, però sí que és veritat que d'alguna manera, m'imagino, el que abans ho comentaves, aquí a Catalunya, per exemple, tenim des de peu de mar fins a Pirineu, i m'imagino que la producció de vi és absolutament dispar també, no? Hi ha varietats completament diferents.
0: És rica.
1: Molt rica.
0: La definició és rica.
1: Molt rica, sí.
0: Tens vins de tot.
1: Perfecte, perfecte. Molt bé, molt bé.
0: I no tinguis por. Tu compra'l, tasta'l, i si no t'agrada, el pitjor que faràs és que no tornaràs a comprar una ampolla d'allò, compraràs una altra, i així sempre n'aprendràs.
1: Tenim mil oportunitats, no?, de provar i de que funcioni o no. Em sap molt de greu, Freddy, perquè estem arribant al final del programa.
0: Cap problema.
1: La veritat és que tenim moltíssima més cosa per parlar del món del vi. Jo crec que ens has ajudat molt a entendre no solament el producte com a tal, sinó també tot el que hi ha darrere, amb la fabricació, amb la manera de tastar, i t'agraeixo moltíssim que ens hagis, sobretot que hagi sigut tan didàctic, perquè ha sigut molt entenedor.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Quan arriba una mica la despedida del programa, jo sempre li pregunto al convidat una qüestió molt senzilla, i és, des dels anys que tu tens ara ja d'experiència, tant personal com professional, si parlessis amb el Freddy de quan tenies 15 anys, què li diries?
0: Buah, tio, no te lo vas a creer.
1: Què li diries?
0: Jo crec que seria algo així, saps? En plan diria, fliparàs, no li explicaria.
1: No t'imagines lo que viene, no?
0: Sí, no li explicaria, només li diria, sigues tu mateix, sigues feliç com ets.
1: Molt bé, és una bona idea, i sobretot pensant en que suposo que ho fas des d'una experiència molt favorable de tots aquests anys, no? Una experiència molt rica. Bé, doncs gràcies per ajudar-nos a entendre una mica més el món del vi. Jo crec que estic convençut de que els oients no sé si sortiran corrents a comprar una ampolla de vi, però sí que està clar que la propera vegada que facin una copa ho apreciaran d'una altra manera, estic convençut, i de la passió amb la que tu ens has traslladat tot això. Hem conegut a la persona, hem conegut al professional, li donarem 30 segons també perquè ens pugui dir on trobar la seva botiga, que estava, sí. Barcelona.
0: A Barcelona, al costat del Mercat de Galbany, al carrer Calaf, número 46, Vinus en Brindis.
1: Igualment tenim la pàgina web, que és vinusenbrindis.com, i a l'Instagram, per si voleu seguir-los, igual que fan 6.000 i pico persones ja actualment.
0: Són 6.000, ja?
1: 6.000, 6.000 i pico. Ja passes, ja passes. És @vinusbrindis, i allà trobareu pràcticament una informació bastant acurada de producció pròpia, de tots els vins que el Freddy considera, com ha dit abans, considera que ell ha de vendre, perquè li agraden i perquè pensa que són els que ha de fer. Acabem el programa i ho farem amb una cançó que sempre també demanem al convidat. En aquest cas has escollit la cançó de Guns N' Roses, Actitud, i m'agradaria saber per què.
0: Perquè és una versió, m'agrada molt que la gent s'animi a tocar cançons que no són només d'ells, el disc és meravellós, que és Spaghetti Incident, i perquè ja veuràs que la cançó té molta actitud.
1: Molta actitud, perfecte. Doncs ara sí us deixem amb la cançó de Guns N' Roses, Attitude, i ens retrobem d'aquí 15 dies amb un nou programa que, com sempre, serà radicalment diferent del tema d'avui. Entre nosaltres, Esplugues FM. Recordeu que, a més de l'emissió en directe, cada dimecres, cada 15 dies, al 99.7, ho podreu escoltar al podcast a la plataforma iVoox tantes vegades com us vingui de gust. Gràcies, Freddy, per venir.
0: Un plaer. Fins la propera.
1: I a vosaltres, fins al proper programa. Gràcies.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 8 del vespre.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florença i Brilles. És membre del grup d'estudis d'Esplugues, veí d'Esplugues, fill de Can Cargol, del carrer Montserrat. Està jubilat, mestre de professió i de formació, i és llicenciat en Geografia i Història i especialitzat en Geografia Física. Amb en Josep Florença ja hem parlat diverses vegades dels llibres que ell ha fet, que és el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues i la evolució de la geografia d'Esplugues de Llobregat. Però avui parlarem dels orígens del barri de Can Vidalet. I vull que ens expliquis, Josep, primer de tot, bon dia, gràcies per estar aquí.
3: Bon dia, Isabel, bon dia, oients.
2: Gràcies perquè en Josep, sempre que demanem la seva presència i la seva participació a Esplugues FM, ell sempre està predisposat. I ara sí, voldríem que ens expliquessis com són els orígens de Can Vidalet.
3: El barri de Can Vidalet, veiem, primerament, en el darrer llibre, l'origen i l'evolució,

0: Exacte, molt bé. Sí, sí. És a dir, llavors, no fa gaire, farà uns 15 dies aproximadament, el grup d'estudis va organitzar la barriada, aquesta conferència, vam fer una conferència en què jo exposava aquest capítol del llibre. En aquests moments, el 2023, penseu que la barriada de Can Vidalet té el 30% de la població.
1: El 30, ja?
0: Ja, actualment, però és que el 1960 i el 1970 i el 1981 era el 45%. Va arribar un moment que havia sigut el 48% de la població.
1: Gairebé la meitat, per tant.
0: Gairebé la meitat. És a dir, i això té uns orígens, i és el que vaig voler esbrinar exactament. És a dir, en el meu treball jo faig un treball demogràfic, però paral·lelament al treball demogràfic d'aquesta evolució, amb aquestes proporcions esmentades, hi ha unes conseqüències urbanes i laborals. Llavors, això és el que exposem en el treball que...
1: I, a més, observem que en el treball que ha fet en Josep Florença i que ens l'ha facilitat, doncs que la resta de barris està com molt lluny amb aquest percentatge, perquè el barri més poblat seguit de Can Vidalet seria el Gall, que és un 8,88%. Per tant, passem des de gairebé el 30% no arribar a un 10%, que seria el barri del Vall. No és aquests percentatges, Josep?
0: No. La Plana té un 20%.
1: Ah, perdó, me l'he saltat.
0: A dalt de tot. A dalt de
1: tens
0: tot.
1: Raó. La Plana i el Centre.
0: I el Centre té el 18%.
1: Doncs,
0: entre el Centre, la Plana i Can Vidalet se'ns anem al 70%
1: doncs,
0: de la població.
1: Doncs disculpeu, m'han anat a les franges baixes i no he vist
0: dir,
1: el Centre i la Plana.
0: És a dir, tot el que és carretera, la carretera general, cap a dalt, cap a la muntanya, són les parts benestants on la densitat de població és molt baixa. Llavors, els grans barris poblats són aquests, és a dir, Can Vidalet, la Plana i el Centre. La Plana i el Centre hi havien hagut moltes indústries, aquestes indústries han sigut abandonades, van desaparèixer, amb la desindustrialització que es va produir a partir del 1990, i aquestes empreses, aquests solars que hi havien i els espais que hi havien buits, s'han anat edificant, i llavors s'ha passat d'aquell 45% que havia Can Vidalet a un 30%, però en xifres absolutes la població és la mateixa. Per què? Perquè el que ha succeït és que a la resta d'Esplugues s'ha anat edificant tot el territori. Mireu, els orígens de Can Vidalet ens hem de plantejar el següent. Originàriament, Can Vidalet, Can Clota, el torrent que hi ha entremig dels dos, que és el torrent de Can Clota,
1: que ara passa la Ronda.
0: Fins al 1763, el gran propietari de tota aquesta zona i just per damunt de la carretera general, que hi ha el carrer del carrer Pi Margall, és a dir, el carrer Sant Llorenç, que es diu avui en dia, tota aquella zona era propietat del baró de Vilagaià, de la masia que hi ha ensorrada a baix, la masia de Can Clota.
1: Per situar-nos actualment, el carrer Sant Llorenç és el que ara correspondria al que està darrere de la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
0: Exactament, i al costat del Mercadona. Quan el 1763-65, en aquests dos anys, es fa la carretera general de Madrid a Barcelona, França, que passa per Esplugues, el baró de Vilagaià, el que expliquen que el disgust va ser molt gran perquè la seva gran finca va ser atravessada i tallada per una carretera. En aquells moments aquesta gran finca estava a la part baixa del poble, perquè la carretera antiga era la Via Augusta Romana, que pujava cap al Raval. El que va fer és que es va vendre una part important de les seves propietats. Així ens trobem que, a partir d'aquells moments, una família d'industrials i gent molt rica, que són els Vidal i Ribes, van comprar tota la part nord del que posteriorment serà la barriada de Can Vidalet, i que els Vidal i Ribes són els que donen el nom a la barriada, avui en dia. Però després ens trobem que al sud de la barriada hi havia una gran propietat, que avui en dia se li diu la barriada Pelegrí, que era propietat de la família Sorts. La família Sorts tenen la casa pairal a Palau de Plegamans. Un dels descendents d'ells, en Pere Pelegrí i Sorts, amb herència va rebre aquella zona d'allà baix, i després hi havia dos petits propietaris més. Els comtes de Fícols, que tenien una petita finca que era Can Totó i les seves rodalies, aquesta masia estava ubicada on

0: Està avui en dia l'escola Matilde Ortoña. Aquesta masia tenia aigua abundant, que li venia de la mina dels Vidal i Ribes, i després, entremig de Can Vidalet i Can Pelegrí, hi ha una llenca de terra que era de la família Ferrer, que eren els propietaris de Can Cervera. Can Cervera tenia 30 hectàrees, és un bon territori, la majoria hospitalet, però que la part nord era d'Esplugues, concretament la masia, la gran masia de Can Cervera, que feia, pujava fins a dalt del replà de Can Vidalet. Llavors ens trobem que jo per fer aquest treball el que vaig fer va ser utilitzar el padró municipal. El padró municipal de l'any 1924, a Can Vidalet no hi ha cap habitatge construït, no hi ha cap carrer, no hi ha res.
1: Aquestes quatre masies que ens has comentat.
0: Bueno, és que ni masies, eren propietaris de terres.
1: Can Totó
0: sí que hi era. Can Cervera no està a Can Vidalet, està baix al torrent.
1: Sí, sí, baix de tot.
0: Sí, i llavors el Sort allà no tenien res, era una zona de secà, és a dir, l'espai agrícola de Can Vidalet, llevat de Can Vidal i Ribes i Cal Totó, el de més era sec, eren garrofers i ametllers.
1: Camps, com has dit al principi.
0: Camps de secs. Llavors el que va succeir és que en aquells moments, històricament, els grans propietaris, els grans aristòcrates, aquesta gent que tenia molts diners, molts cabals, es troben en una realitat important. Els sòls agrícoles no són rendibles al costat de la gran indústria. La gran burgesia està tirant endavant la industrialització del país, i si tenen una empresa, una fàbrica que sigui rendible en el sector econòmic que sigui, doncs genera molts més beneficis que no pas uns camps de secà. Llavors d'aquí va néixer la urbanització per part d'aquests propietaris, la parcel·lació, el que està passant, que ha passat sempre, la parcel·lació d'aquest espai agrícola. Llavors ens trobem que entre 1924 al 1930, que el 1930 el padró d'aquest any, ens trobem que ja hi ha una sèrie d'edificacions construïdes entre el 1924 i aquest any, cada any es van edificant cases. I es creen dos nuclis de cases petites, a vegades d'autoconstrucció, que són dins del carrer d'aquesta zona. Llavors, clar, entre la barrera de Pelegrí i Can Vidalet, el que hi ha són camps. En el llibre es pot observar molt bé la fotografia aèria feta per l'exèrcit nord-americà l'any 1946 i que està en possessió del Ministeri de Defensa, que en el llibre surt reproduïda, que es veuen perfectament les masies i es veuen aquests carrers i al voltant tots són camps. Camps a la zona de l'Hospitalet. I això anirà creixent. Aquestes dues petites barriades que estan constituïdes pel carrer Vidal i Ribes, el carrer Pau Torres, els Jocs Florals a la part de dalt, amb el carrer Molí que els uneix, i llavors a la part de baix tenim el carrer Ave Maria, el carrer Ricard Güell, el carrer Sorts, que posteriorment se li canvia el nom pel que té avui en dia, que és el carrer Llevant. Llavors teníem el carrer Sant Carles, el carrer Orient. El carrer Sant Carles i Orient, que eren d'Esplugues durant aquell període fins als anys 40, que eren Esplugues, avui en dia són Hospitalet, sempre van haver-hi unes permutes de carrers amb l'Ajuntament d'Hospitalet, que és un tema que no tractarem aquí.
1: No, perquè al llarg de la història, no solament amb Hospitalet, amb Sant Just d'Esvern, com en Barcelona, Esplugues, hem anat modificant alguns límits o petites sí. Traçats, i que, el que tu dius que ara no hi entrarem, perquè l'últim va ser fa pocs anys, en Barcelona, amb tot això de tot el tema del pla Caufec, tota la part baixa que toca Hospitalet i en Barcelona, no fa gaires anys també es va fer per ple municipal una modificació de límits que no afectava absolutament res a cap carrer, simplement terrenys sí. Que no estan edificats.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però és veritat, Esplugues sempre, històricament, hem tingut aquest tema, que s'han anat modificant alguns límits.
0: Sí, i llavors en el llibre el que està és amb uns colors, es veu cada any. Tu, Isabel, ho tens en batalla, això? No.
1: Sí, jo ara tinc en pantalla, que m'ha passat el Josep al seu PDF, les fotografies aquestes que has dit aèries, que seria després.
0: Després hi ha els carrers de canvi de LED dibuixats esquemàticament, en què hi ha uns punts de colors, vermell, fúcsia, taronja, groc, verd, verd fosc i blau, que especifiquen l'any de construcció de les cases. Bueno, això en el llibre es veu claríssimament.
1: Et refereixes al llibre de l'evolució demogràfica,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí,
1: vale,
0: sí.
1: Doncs el tenim aquí a l'estudi i ara mateix ho consultem. Doncs reprenem just el punt en el que parlem d'aquests carrers que abans formaven part d'Esplugues de Llobregat i que ara justament doncs ja no en formen.
0: D'Esplugues i que sí. Avui en dia són hospitalets. Sí.
1: Alguns carrers que ara són d'hospitalets.
0: Sí, sí, sí, sí, això ha passat sempre. Hi ha hagut petites diferències i interessos entre els municipis. Llavors, per exemple, hi ha un moment al segle XIX que el municipi d'Hospitalet arriba pràcticament fins a dalt la Misora. Pràcticament arriba fins a dalt la Misora.
1: Pràcticament?
0: Pràcticament, enviant alguns plànols que ho indiquen. Llavors, bueno, es recupera aquest terreny per Esplugues i Barcelona, perquè Sarrià havia sigut municipi independent de Barcelona, si no m'equivoco, fins al 1923.
1: Sí.
0: Llavors són unes èpoques de canvi, és a dir, la gran ciutat va creixent i la gran ciutat, a mesura que creix, engoleix els municipis que hi ha al seu voltant.
1: Puc fer una broma?
0: Sí.
1: Que no té res a veure amb la història? Jo tinc un conegut meu que, parlant dels límits d'Esplugues i dels canvis, sempre diu: és que penseu que Barcelona és el barri marítim d'Esplugues? Fa aquesta broma, perquè com que sempre hi ha hagut al llarg dels anys,
0: no és pas cert,
1: aquestes coses, ja ho sabem que no, eh? Ja ho sabem que no. Això ho podria dir Gràcia, eh? que sempre reivindiquen la seva ciutadania i origen. Però és una broma de dir, és que sí, sí. Esplugues, doncs això, estem a dalt de la muntanya, com qui diu, i Barcelona, doncs, està tocant a mar.
0: Llavors el que succeeix és que en aquest període originari del barri, entre 1924 fins al 1930, s'edifiquen amb cases molt petites, de planta baixa, molt, molt humils, s'edifiquen les cases, posteriorment es fan els carrers de terra, i llavors, és a dir, és una edificació molt simple, i fins al 1953-1956, en aquest període de 30 anys, la barriada tan sols té entre 280 i 300 habitants. Tan sols 280-300 habitants. Que significa que és entre un 6 i un 8% de la població d'Esplugues.
1: Amb números absoluts, de quina població d'Esplugues parlaríem que teníem aquests anys?
0: Mira, el 1930 Esplugues té 3.226 habitants. I la barriada de Can Vidalet en té 272 persones, que és un 8,4. El 1936, poc abans d'esclatar la Guerra Civil, Esplugues en té 3.650 habitants i la barriada en té 290 habitants, un 7,2%. El 1950, just abans de l'eclosió demogràfica de tot el terme municipal d'Esplugues, en té 298 persones i el 6,7%, però Esplugues ja en té el 1950 i en té 4.460 persones. El 1960 Esplugues ha passat a 11.811 habitants, però la barriada de Can Vidalet, en aquest període de 10 anys, ha passat de 298 persones a 5.319. I això és el punt més important de la crisi demogràfica que pateix el barri. La població es multiplica per 17, augmenta un 1.700%. És a dir, la barriada de Can Vidalet passa de ser el 6,7% en 10 anys a ser el 45% de la població d'Esplugues. I aquí hi ha un problema urbanístic, de massificació, de densitat, de falta d'infraestructures viàries i, evidentment, sanitàries, educatives, socials. Llavors, clar, és un creixement salvatge, exagerat. I aquest creixement segueix 10 anys després, el 1970, Can Vidalet té 13.300 habitants i Esplugues en té 29.000. És a dir, Esplugues creix molt, però Can Vidalet creix més. I el barri de Can Vidalet, per tant, el 1970, segueix tenint el 45% de la població d'Esplugues. La gran crisi demogràfica de la barriada, que és molt més apaivagada en conjunt a Esplugues, és que es passa de ser una barriada de nord, encara no arribava a les 300 persones, a tenir 5.300 als 60 i 13.300 al 1970.
1: En la dècada dels 60 al 70 fem aquest salt que és més que duplica la població.
0: Exactament. Llavors, de fet, el que succeeix és curiós, perquè hi ha una manca de planificació. És a dir, des de la... Jo m'atreviria que els ajuntaments, o l'Ajuntament d'Esplugues, o l'Ajuntament veí, que és Hospitalet, no saben fer una planificació.
1: Bé, és que de fet, en el context polític de dictadura que estem, no hi ha una planificació, perquè només interessa que vingui la gent aquí a treballar.
0: Bueno, aviam, a la dècada del 1920, Esplugues es va crear la figura de l'arquitecte municipal. El primer arquitecte municipal, el senyor Borrell, va fer una planificació. Si no m'equivoco, és des del 1915 fins al 1922 o així.
1: Que entrarien aquests carrers que abans ens has esmentat?
0: Sí, però això no ho sé, no ho sabem exactament.
1: Val.
0: És a dir, els primers arquitectes que van haver-hi Esplugues, que van ser aquest Borrell, i el segon que el va seguir... És a dir, el que va haver-hi va ser una planificació i es va fer un gran planning de creixement del municipi d'Esplugues. És a dir, ens trobem que l'any 1900 es crea la figura de l'arquitecte municipal. Del 1900 al 1921 tenim en Gabriel Borrell i Cardona, que va fer una planificació en un poble que només tenia 1.000 habitants, estàvem a les afores de Barcelona i ell, a finals del seu període laboral, ja va esmentar que es preveia que en un període de 50-60 anys el terme municipal d'Esplugues estaria tot edificat.
1: Va tenir una gran previsió de futur.
0: De futur. Llavors el que va fer va ser un pla urbanístic per tot el municipi. Aquest pla urbanístic s'aprova el 1915. En Borrell, en Gabriel Borrell, passa el testimoni al gran arquitecte Nicolau Rubió i Tudorí. En Rubió i Tudorí està fent la seva tasca com a arquitecte del 1922 al 1936. Vol dir que durant el seu període com a arquitecte del municipi va planificar l'origen del creixement de Can Vidalet. Aquests dos grans arquitectes van tenir la gran sort de que tenien un espai buit, un espai pla, llevat dels torrents, que s'havia de planificar. I aquesta va ser una gran sort per ells. Van fer un pla urbanístic per Esplugues, en Rubió i Tudorí el va modificar, i posteriorment, l'any 1932, com a ajudant d'en Rubió i Tudorí, va estar treballant en el seu equip l'arquitecte Climent Mainés i Gaspar, que va treballar com a responsable com a arquitecte municipal d'Esplugues del 1940 al 1964. És a dir, just acabada la dictadura, en Rubió i Tudorí s'ha d'exiliar i li segueix ell. Aquesta persona és la persona que aixeca el barco, però és la persona que planifica el creixement urbanístic dels carrers de la Plana, de Can Clota, Can Vidalet, i es dissenyen uns carrers petits.
1: Per tant, el barco forma part de tota aquesta història...
0: De massificació del municipi d'Esplugues. És a dir, entre el 1940 i el 1964, l'Ajuntament, en plena dictadura, no es pot... És difícil i seria injust criticar de manera severa, perquè... no va saber previndre el que succeiria. Els carrers de Can Vidalet, els carrers de la Plana, els carrers de Can Clota, però Can Clota té l'avantatge que banda i banda té torrent que no és edificat. Que a l'Hospitalet els torrents van ser tots edificats, a l'Hospitalet també hi ha torrents, però tots són ocupats i construïts. D'aquí ve que Can Vidalet constitueix l'extrem d'una mateixa unitat urbana que va de Can Vidalet Pobella Casas, La Florida, La Torrassa i Collblanc. Tota aquesta zona que té l'índex de densitat de població més elevada d'Europa, aquest drama humà, no es va saber planificar o es va fer prioritzant el benefici de companyies constructores i de propietaris de sòl agrícola, que passava a ser sòl agrícola a sòl edificable.
1: I que no vàrem ser conscients d'aquesta massificació fins les dades que ens van donar ara en època de Covid. Quan van fer una anàlisi de massificació poblacional de Catalunya, sí, va sortir això.
0: A la premsa, va sortir a la premsa. I l'origen és d'aquí, és d'estar en aquest període dels anys 50, 60, 70, que és un procés de creixement urbà que ens arriba a Esplugues a partir del 1956 i que la barriada de Can Vidalet, que eren casetes petites, baixetes, passen a ser ocupades. Aquest problema s'agreuja a partir del 1975, quan el Pla Metropolità de Barcelona estableix una alçada màxima de 4 a 5 plantes, i els constructors, què fan? Van a la cota màxima. D'aquí ve que les barriades de la Plana, el centre d'Esplugues... El centre d'Esplugues i la Plana tenien moltes fàbriques, per tant, va quedar apaivagat. Però la barriada de Can Vidalet no era una zona industrial, era una zona residencial, amb població immigrada que va venir de la resta, de diferents llocs, no d'Esplugues, precisament. Llavors venen, s'arriben, s'instal·len, s'edifiquen la seva casa, posteriorment aquests solars es revenen i s'aixequen blocs de pisos, on progressivament la densitat de població va augmentant. I aquí ens trobem amb un drama humà, que entre 1956, que eren 300 habitants, 1950, 300 habitants, 1960, 5.319 habitants. Aquesta situació és un augment del 1.700%. I 10 anys després passa a ser 13.300. Continua. Llavors, clar, aquest període que va del 1956 fins al 1970 i al 1991 s'arriba al màxim de població a Can Vidalet amb 17.000 habitants, però la proporcionalment baixa, vol dir que hi ha un problema humà que cal apaivagar. I en aquest sentit l'Ajuntament d'Esplugues ha fet una tasca molt important, positiva, però clar, que hi ha uns límits. Hi ha uns límits humans perquè tots els carrers són estrets, llevat del carrer Molí, llevat de la Rambla de la Mercè, a partir d'aquest perímetre, carrer Molí, Rambla de la Mercè, tots els carrers són estrets i amb una cota de 4 o 5 pisos d'alçada.
1: Clar, hem de recordar que tota la zona de Rambla de la Mercè i el que ara està ocupant el camp de futbol, també, segons qui hi hagués hagut, s'hagués pogut fer habitatge i s'ha preservat la zona d'Ossi, s'ha fet un camp de futbol, s'ha fet una rambla per passejar, s'ha preservat el parc de Can Vidalet.
0: Però això és insuficient per apaivagar la densitat.
1: Sí, clar, perquè és en una zona molt concreta, perquè la resta del barri no té res.
0: Clar, llavors, tu, aquesta realitat que va acollir en aquells moments la immigració massiva dels anys 60-70 fa que l'origen de la població, per exemple, del barri sigui el que és a dir, del 1890 al 1924 el barri és un barri agrícola, hi havia aquests grans propietaris amb la gran finca dels Vidal i Ribes, però a partir del 1924 arriba la primera onada demogràfica migratòria cap a Esplugues i cap a Can Vidalet i l'Hospitalet, que són bàsicament població procedent de la resta de Catalunya, de la franja de Ponent, catalanoparlants, del País Valencià, catalanoparlants, és a dir, estem parlant de països catalans, però a partir del 1920 comencen a arribar els primers castellanoparlants de manera massiva, els murcianos i d'Almeria. Tota aquesta població castellanoparlant en aquella època, el que fan és integrar-se a la cultura catalana, al país d'acollida, i ens trobem que tota la barriada, en aquell període, fins al 56, tota la gent que hi viu és gent molt jove, matrimonis mixtes, de zones diferents, que venen d'altres llocs de la ciutat de Barcelona, que venen cap a Esplugues, perquè aquí hi havia habitatge barato, a les afores, perquè era gent molt jove, que tenien molts fills, i que s'integren i que després marxen cap a altres llocs del nostre municipi o de la comarca o d'on siguin. Però hi ha una segona fase migratòria que es produeix, que és la segona onada migratòria que pateix Catalunya i que pateix Esplugues en concret, i és l'onada migratòria que va del 1956 al 1980, que s'atura, que és tota la immigració que ve de la resta de l'estat espanyol. Així ens trobem que el 1960 el 38% de la població del barri és procedent d'Andalusia i Extremadura. Hi ha un 25% que és procedent de Catalunya, nascuts a Catalunya, però que potser els seus avantpassats ja eren de fora, o eren catalans, però potser venien de fora. Però el pes específic important en el 1960 i el 1970 bàsicament són andalusos i extremenys. Els seus fills ja són catalans, són nascuts aquí. I després ens trobem que el 1980 aquesta immigració que ve de la resta d'Espanya s'atura, i el 2000 comença la tercera onada migratòria, que és la onada internacional. Aquesta onada internacional és molt diferent que les altres, és molt menor. En aquests moments constitueix Esplugues el 25% de la població, entre el 20 i el 25% de la població, però així com en la segona onada, que és la gran onada que ve de la resta de l'estat espanyol, que és castellano parlant, al fi i al cap no hi ha gaires diferències idiomàtiques, i català i castellà són llengües germanes, bessones, i racialment som idèntics. A partir del 2000 comença aquesta immigració de la resta del món, principalment de Sud-amèrica. La meitat d'aquesta població internacional immigrada a Esplugues és hispanoparlant. Hi ha una part important, encara que reduïda, del nord d'Àfrica i del Pakistan i de la Xina, és a dir, en conjunt fa aquest 20% de la població, i això implica una transformació progressiva, lenta però progressiva, que en el futur anirà augmentant, que és una immigració basada en llengües diferents, en cultures diferents, en maneres de veure la vida diferents i racialment diferents. És a dir, quan nosaltres veiem les pel·lícules nord-americanes, que es veu una societat interracial, que hi ha negres, morenos, blancs, i tothom conviu i es barreja, i neixen fills mulatos, barreges, aquest és el futur que esdevindrà. Som i serem, i cada vegada més, una societat heterogènia, culturalment, racialment i lingüísticament. Aquí es desprèn una altra qüestió, que és com afrontem el tema del català. Però això ja ho vam explicar en una altra conferència, en un altre programa de ràdio, que ja ho vam explicar, i aquí no hi entrarem. Un cop vist aquesta evolució, en el llibre el que faig és exposar any per any d'on ve la població, de què treballa, això Isabel no ho tens aquí en l'article,
1: no.
0: De què treballa, dels oficis que hi han. I una de les coses que s'observa és que la barriada de Can Vidalet, des del gran boom del 1956, era població molt jove, en edat laboral, poc especialitzada. Era en aquella època dels anys 50, 60, 70 i 80, la mecanització del món del treball era molt reduïda. Llavors hi havia molta població que treballava en el món de la construcció i oficis paral·lels, electricitat, fusteria i diferents aspectes, que correspon a l'època del gran creixement urbà de la Gran Barcelona. Barcelona fins al 1956 estava reduïda a l'Eixample i una miqueta més. A partir del 56 creix urbanísticament aquesta gran regió metropolitana de Barcelona, que engloba, doncs, per on som nosaltres, Cornellà, Hospitalet, Esplugues, Sant Joan d'Espí, i que va creixent. Aquells primers anys, la dècada dels 60, 70, 80, tota aquesta població que s'instal·la allà, que era molt jove, que avui en dia ja són molt grans i que els seus fills són nascuts i crescuts d'aquí a la barriada, i han marxat molts, i en la mesura que marxen, els seus habitatges són ocupats, comprats per gent que ve d'altres llocs del món.
1: Molta gent ja sabem que ha hagut de marxar perquè els preus de l'habitatge aquí a Esplugues i fins i tot el lloguer, doncs no, molta gent no els podem pagar.
0: Bueno, a tot arreu està car. A tot arreu.
1: A tot arreu. Te n'has d'anar molt lluny per trobar un habitatge assequible amb un preu raonable pels sous que tenim.
0: Sí, però això implica, com a conseqüència, la dependència del transport. Del cotxe particular o del transport públic. Un transport públic que és deficitari i un transport particular que contribueix a la contaminació i al canvi climàtic. És un drama en tots els aspectes.
1: Seguim parlant de l'origen i de la història del barri de Can Vidalet d'Esplugues amb en Josep Florensa i Brilles.
0: Molt bé. Una de les conseqüències d'aquest creixement demogràfic del barri de Can Vidalet és que aquest creixement demogràfic, que és una paraula molt abstracta, s'ha de concretar. I es concreta amb el creixement urbanístic, que hem esmentat molt breument, però es concreta també en tres aspectes socials fonamentals. L'educació, la sanitat i els serveis socials. Ens trobem que el 1970, per exemple, en la barriada hi havia 2.330 estudiants. És a dir, un dels drames d'Esplugues del 1970 és que l'alcalde d'Esplugues, el senyor Josep Català i Soleil, va haver de gestionar com va poder aquest creixement del municipi. I realment em consta que ho va intentar i es va anar fent. Durant la dècada dels 70 i primers dels 80 es van edificar les grans escoles d'Esplugues. En el cas de Can Vidalet es va edificar l'escola Matilde Ordunya, l'escola Joan Maragall, l'escola Can Vidalet, però anteriorment ja hi havia altres escoles. L'escola Santa Teresa, que era una escola privada, hi havia l'escola Utmar, que era
1: privada,
0: però hi havia degut aquest boom demogràfic on la població infantil del barri, menors de 15 anys, era el 35% de la població. Imagineu-vos, la població infantil menor de 15 anys era un 35%.
1: Clar, abans has dit, venien matrimonis joves amb molts fills.
0: I si no tenien fills, els tenien immediatament. Penseu que els anticonceptius no es difonen fins al final de la dècada dels 70, principis dels 80. Vol dir que fins als moments la gent tenia fills, tenien bastants fills.
1: I a més és la cultura que teníem.
0: Sí, exactament. Llavors, què va significar? Que hi havia una demanda molt gran d'escolarització. En tot el barri de Can Vidalet i de Pubilla Cases van sorgir un gran nombre d'acadèmies de pis que responien a aquesta demanda d'escolarització. Ens trobem que, per exemple, en el padró del 1970 i el 1980 hi ha nanos, hi ha infants amb edat escolar que no estan escolaritzats o que consta que estan escolaritzats a l'Hospitalet. Això a poc a poc es va anar donant resposta.
1: Jo que soc de Can Clota, he de dir que a Can Clota teníem dues acadèmies petitones. Una era l'Acadèmia Lleialtat i l'altra era una que estava al carrer del Sucre, Josep Ensenc Claver, que ara no recordo el nom, però tinc companys del barri, de jugar de petits, que o anaven a l'Hospitalet o a Cornellà a estudiar.
0: Sí, efectivament, jo conec bastanta gent d'Esplugues, que els seus orígens estaven a Can Vidalet i avui en dia viuen al centre d'Esplugues, i que ells els havia succeït el mateix. Llavors, clar, la gent s'havia d'espavilar, la gent treballava. Llavors, un dels drames d'aquells moments és que moltes famílies tenien els fills repartits per escoles diferents responent a aquesta situació. El model de família era molt diferent d'avui en dia. Les mares es quedaven a casa, hi havia molts fills, el marit treballava, és a dir, amb 50 anys la nostra societat ha millorat molt, ha canviat absolutament. A la conferència que vam fer i al programa de ràdio que vaig explicar que a partir del 1980 que s'atura la immigració és perquè la societat espanyola es transforma radicalment, però també apareix un fet demogràfic important, que és l'aparició dels anticonceptius que permet que els nous matrimonis planifiquin quants fills volen tenir. i aquí hi ha un gran descens de la natalitat de la població. Aquest gran descens de la natalitat farà que a la dècada del 1990 a Catalunya la natalitat es redueixi a l'1,4, a l'1,5 fills per matrimoni. I això justificarà a partir de l'any 2000 la gran arribada de població immigrant de la resta del món per substituir aquesta natalitat, aquesta població infantil que no ha nascut. És a dir, es va passar de tenir 4 o 5 fills a tenir-ne un o dos, i això implica un problema. Però aquest no és el tema d'ara. Ens trobem que la població escolaritzada en edat infantil i primària és enorme, els alumnes d'educació secundària són molt pocs, i els universitaris també.
1: Doncs, Josep, tenim aquesta massificació, aquesta demografia poblacional a canvi de LED i aquesta població d'un 35% d'infants que necessiten ser escolaritzats. Però dintre del barri, doncs, també hi ha necessitats d'altres tipus d'equipaments, com podrien ser els equipaments sanitaris. Què tenim en aquell moment al barri?
0: En aquells moments, la dècada... És a dir, cal pensar que la Seguretat Social, tal com la coneixem avui en dia en aquests moments es diu CatSalut, però durant molts anys va ser la Seguretat Social, és a dir, un sistema sanitari universal en què tota la població pot assistir per tal de solventar les seves malalties, no es crea fins a finals de la dècada dels 60 i realment es comença a implementar durant la dècada dels 70. Per tant, en les dècades dels 50 i dels 60, el que hi havia eren metges particulars que tenien la seva consulta a casa seva, en el seu pis, i que la gent anava doncs a fer aquestes consultes.
1: Hi havia diversos metges a la Plana, el doctor Bufarull del centre, el doctor Fanés també estava pel centre, però això ja és més cap als anys 80, el que t'estic dient.
0: Sí, és a dir, llavors en aquells moments, quan creix, quan apareix el boom demogràfic dels anys 60-70 a canvi de LED, succeeix que un metge particular sovint tenia tres tipus de pacient, i els tres a vegades es trobaven a la consulta. Hi havia el pacient que tenia particular, pagant, hi havia els pacients de mútues, i hi havia els pacients de la Seguretat Social en el qual anaven a la consulta a fer la visita. Llavors, molts metges tenien això. Llavors, tenien un pis, a vegades, que hi anaven. Què succeïa? Doncs aquesta població de canvi de LED, doncs molt sovint pujaven cap a Esplugues, cap al centre, o cap a la Plana, o cap a Can Clota a visitar aquest metge, o també baixaven cap a Hospitalet, per veure de cases. D'aquí sorgeix que molta gent del barri van començar a baixar cap als consultoris que hi havia a la plaça d'Eivissa. Un doctor que es deia Esquius, a l'Hospitalet, allà a Pobilla-Cases, que té una plaça, el seu nom. I llavors la gent doncs anava... El mateix que passava amb el sistema educatiu, doncs el mateix. Tu tens un problema, busques qui te'l soluciona.
1: I et desplaces.
0: Et desplaces. Jo vivia en aquella època al carrer Montserrat. Allà teníem, a la dècada dels 60-70, teníem la consulta del doctor Illa, amb un petit pis, i allà hi havia gent de tota mena. Jo anàvem amb la cartilla de la Seguretat Social i doncs allà tenia 2 hores, les consultes dels metges de la Seguretat Social eren 2 hores. Penseu que en aquells moments no existia l'historial mèdic. Tu podies anar amb un metge, explicar-li una història, anar amb un altre, explicar-li la mateixa història, una història diferent, i el metge et receptava un medicament, però no hi havia un historial mèdic. És a dir, en la mesura que la Seguretat Social es va

0: I posteriorment, a l'any 1994, s'inaugura, diguem, extraoficialment el CAP de la Bòbila, 1994, molts anys després, aquelles consultes que estaven en baixos, o sigui, la Generalitat es va trobar amb un problema molt gros, i és que per fer un CAP en condicions s'havia de disposar d'un solar gran on aixecar un edifici en totes les condicions per posar maquinària, per posar les consultes mèdiques àmplies i en condicions.
1: I això passa a la Bòbila.
0: I això passa a la Bòbila. I la Bòbila, que està just a la frontera entre l'Hospitalet, entre Pubilla-Cases i Can Vidalet, per això la Bòbila està organitzada en dues plantes que donen servei a dos municipis diferents i a dues barriades.
1: I hem de dir que la Bòbila, i d'haver pensat, a part d'aquest equipament sanitari, es comparteix la biblioteca, que Exactament. És Hospitalet, de fet ja és la vorera d'Hospitalet, la biblioteca, però també forma part de les biblioteques d'Esplugues. És una solució que prenen
0: sí.
1: per poder donar aquests equipaments
0: Exactament.
1: Al barri, perquè necessiten moltes coses. Un sí, barri sí. que gairebé ha arribat a ser el 50% de la població d'Esplugues.
0: Sí, sí. I allà a la plaça de la Bòbila es diu plaça de la Bòbila perquè hi havia una fàbrica de maons, una Bòbila.
1: Que enllaça totalment amb la història industrial de la nostra ciutat.
0: Exactament, quan s'enderroca, hi ha una lluita veïnal durant la dècada dels 80 que es reclama doncs, que aquell espai no sigui edificat per pisos, que els especuladors volien fer-ho i que aquelles lluites veïnals dels anys 80 aconsegueixen aturar i s'aconsegueix que allò sigui una plaça en el barri, sigui el CAP, sigui la biblioteca, i es fa un bloc de pisos on hi ha una església evangelista, però després hi ha la gran plaça. Imagineu-vos que això no s'hagués aconseguit. És a dir, realment el que es va fer en tota aquella zona tan àmplia que us he dit, que abasta des de Can Vidalet fins a Collblanc, el gran disbarat urbanístic que es va fer. Llavors, a nivell sanitari, aquell primer CAP que estava un pediàtric i l'altre de medicina general, que estaven en dos baixos i que, per tal, no reunien les condicions òptimes, el 1994 es traslladen provisionalment al CAP de la Bòbila i el mes de març del 1995 ve el president Jordi Pujol a inaugurar doncs, aquest CAP tan necessari per la barriada. Les consultes privades es van reduint, igual que es redueixen les consultes a les escoles d'acadèmia, des que a la dècada dels anys 80 desapareixen totes perquè es crea una infraestructura educativa d'educació primària i secundària com cal. La de secundària està fora del barri, està a l'escola Joanot Martorell, i molts nanos aniran cap a Esplugues en el moment que les comunicacions a peu es faciliten després de les Olimpiades, quan es fan el Parc de la Solidaritat i la passarel·la del pont que uneix Can Clota i la Plana. I la interrelació entre els dos municipis és més intensa.
1: Doncs val a dir que amb aquest punt històric que ens estàs explicant és quan, d'alguna manera, podem introduir aquestes figures que tenim, que són amigues nostres, que són l'Hermínia Villena i el seu marit, que és el Jordi Casals, que amb dos tenien les seves consultes privades a Pubilla-Cases, en principi.
0: No ho sabia.
1: I després ells passen al sistema de salut públic i tenien les consultes doncs, en l'ambulatori, que li diem, en el CAP de la Bòbila, i l'Hermínia va formar part i et va acompanyar a la xerrada que es va fer a Can Vidalet.
0: Sí, i l'Hermínia i el Jordi tenen... L'Hermínia té el gran mèrit d'haver estat directora del primer CAP de la Bòbila. Quan es va fundar, ella era la directora del CAP. Com a pediatra, que els dos van treballar en el primer establiment, en aquells baixos del carrer Pere Pellegrí, Pau Torres, que hi havia,
1: sí.
0: doncs ells van estar allà i d'allà van inaugurar doncs, el centre.
1: Exacte. I a més el Jordi tenia la seva consulta privada a Pubilla-Cases perquè ells en principi van venir a viure
0: al barri.
1: Al barri de Pubilla-Cases. Ens queda alguna cosa més per
0: sí,
1: parlar de serveis socials?
0: És a dir... La immigració, per qualsevol persona i per qualsevol família, és un fet dur. Quan una persona decideix marxar del seu poble o del seu país cap a un lloc que potser parla la mateixa llengua, però potser no, és un procés que avui en dia estem veient

0: que ho tenim molt present amb les darreres, amb el darrer procés migratori que hem estat, que estem veient, els que els espluguins d'avui en dia estem veient en la gent que ve de la resta del món, i aquest procés d'immigració doncs s'ha produït sempre. Implica tradicionalment l'arribada d'una persona masculina, home, que busca un lloc de treball, quan assegura aquesta feina, doncs després ve algú més que pot treballar, després ve la dona, venen els fills, i si els fills no hi són, vindran, perquè naixeran, i aquest procés és el que es va produir en aquesta època de creixement del barri. Aquesta població que emigra, emigra amb unes necessitats, i saben que hi ha una demanda de treball en el lloc d'acollida, hi ha problemes lingüístics, hi ha problemes culturals, en la qual ells s'han d'adaptar, però la realitat és que hi ha una mútua adaptació. És un procés sincrètic de barreja, dialèctic, potser, que les dues cultures, dos, tres, quatre, cinc cultures, tothom es va barrejant i es va coneixent. Al principi, a vegades, hi ha processos de rebuig, hi ha persones que són més reàcies a aquests canvis, però en canvi hi ha persones, potser...
1: La por.
0: La por, la ignorància, exacte, la desconeixença, fa, doncs, permet moltes actituds personals, polítiques i culturals, a vegades, de rebuig. Però això canvia. Llavors, una de les característiques de la immigració és que ve gent amb dèficits socials i econòmics i sanitaris molt greus. Això va passar a la dècada dels 50, 60, 70, i venia gent molt pobra, molt. I avui en dia està passant. I d'aquí 20 anys, o d'aquí 40 anys, quan nosaltres potser no hi seguem, seguirà passant. I la gent que intenta travessar l'estret de Gibraltar amb les seves pateres, o que arriba d'altres llocs a través de l'aeroport, doncs estan intentant millorar, com tota la gent que va venir de la resta d'Espanya a la dècada dels 60, 70 i 80. Va voler millorar, venien de societats agrícoles i van intentar millorar a Catalunya. I potser ells van sobreviure, i potser realment els que milloren realment són els fills.
1: Reflexa aquesta realitat d'aquestes necessitats de serveis socials, doncs el fet de que tenim dos equipaments al barri. Un està a sobre de l'edifici Cadí, que hi ha unes oficines de Sant Joan de Déu i de la Generalitat, i després al carrer Cedres, a la cantonada, amb el carrer Eucaliptus, també hi ha una oficina de serveis socials de la Generalitat, on el barri pot anar allà a fer els tràmits que necessiti. Si necessites tramitar una discapacitat, si tens... has de fer, per exemple, els tràmits d'uns ajuts per pagar el lloguer o per qualsevol tema que sigui competència de la Generalitat. I per tant veiem que, fruit d'aquestes necessitats històriques del barri, encara hi són aquestes oficines a l'actualitat. Ens queda alguna coseta per dir del barri?
0: Sí, és a dir, seguint això que estava explicant dels serveis socials, i que tu has complementat molt bé amb el present de l'assistència social, jo el que volia explicar és els orígens, com que el tema aquest és el que jo explico en el llibre.
1: Sí.
0: A partir del 1956, aquesta immigració tan exagerada que hi ha, sorgeixen unes necessitats de serveis socials. Unes necessitats que l'Ajuntament i l'administració pública no oferia cap resposta. És a dir, primer apareixen els problemes, i quan apareixen els problemes amb els seus drames humans al darrere, es plantegen les solucions. Aquells anys, els anys 60 i 70, hi han tres dones magnífiques que des de el seu compromís personal van voler ajudar a tota aquella població. Una era Mercè Rimbau, que des de la parròquia de Can Vidalet i una associació de veïns del barri de... Perdona, de la parròquia de Pubilla Cases, i des de l'associació de veïns de Pubilla Cases va estar ajudant a molta gent del barri de Can Vidalet. Després també ens trobem amb la senyora Mercè Brilles, que jo personalment la vaig conèixer perquè era la meva tieta, vivíem a casa. Ella era responsable de la secció femenina de la Falange de l'Ajuntament, que repetia de l'Ajuntament, per tant estava, diguem, dins del món polític. Però ella no era política, ella era catòlica. Era una persona que alhora, des de l'església, des de la parròquia de Santa Magdalena, amb cos i ànima, ella era una persona soltera que treballava en una fàbrica durant els matins, i totes les tardes estava anant al barri de Can Vidalet. Jo moltes vegades l'havia acompanyada, ens feia anar a veure en persona aquella gent que vivia en les barraques, que vivien amagades a dins de les mansanes o les barraques que hi havia a la part superior, que l'any 62 es van crear amb la riada, després de la riada de Rubí i Terrassa.
1: Estaven just al davant del parc de Can Vidalet.
0: Exactament, eren 62 habitatges. I llavors ella sempre anava a portar, tenia totalment classificat les persones amb necessitats, i anava a portar-los coses, o elles venien a casa, o anaven a la seu del local que hi havia, tant a la parròquia com al local que hi havia de l'Ajuntament, que ella des d'allà servia, que moltes empreses del tèxtil, el que està passant avui en dia, ja es feia llavors.
1: Sí.
0: Persones que voluntàriament buscaven l'ajuda de qui fos, recollien material, tant alimentari com de roba, i el distribuïen. I després hi havia una tercera persona, amb un vincle diferent que les altres dues, perquè les altres dues eren gent amb unes profundes conviccions catòliques, compromeses amb l'ajuda social, la Mercè Mestres, tres dones magnífiques que es deien Mercè, i que des d'una perspectiva com a militant comunista del PSOC i des de l'Associació de Veïns de Can Vidalet va estar ajudant també molta gent del barri. Iniciatives privades, particulars, d'entitats eclesiàstiques i socials que es comprometien a ajudar. Tot aquest procés personal, jo ho vaig veure molt directament, l'any 1972 l'alcalde Josep Català tenia molt clar que el poble havia canviat, que el poble estava canviant, que el barri de Can Vidalet era un drama el que estava passant allà. I aquesta figura d'una persona que voluntàriament en la seva vida privada fa una projecció d'ajuda als demés, s'havia de canviar i professionalitzar-la. I l'any 72 es crea la figura, la primera persona que és l'assistent social, Dolors Gómez. Jo també la vaig conèixer, i llavors aquesta, la Mercè Brilles, l'Ajuntament, l'alcalde, l'aparta i es professionalitza des de l'Ajuntament aquesta tasca. I des d'aquells moments l'Ajuntament va anar ampliant el servei. I tal com molt bé has exposat abans, fa una estona, tots aquests serveis que avui en dia existeixen a Can Vidalet van ser iniciats per totes aquestes persones que de manera voluntària van tirar endavant. També cal pensar que a Esplugues hi ha el servei de Càritas que ajuda a molta gent.
1: Sí. Doncs mira, has parlat de tres figures voluntàries a Can Vidalet. Mercè Ridaura, la Mercè Brilles i la Mercè Mestres.
0: Tres dones.
1: Tres dones.
0: Magnífiques.
1: I deu ser que el carrer principal de Can Vidalet, que és la Rambla Verge de la Mercè, no deu estar dedicat a aquestes tres Mercès?
0: No. No ho crec.
1: No ho crec.
0: No ho crec.
1: Però
0: casualitat.
1: Però la casualitat no existeix. I van haver-hi tres dones que es deien Mercè que van donar tota la seva vida, tota la seva voluntat a fer un barri millor i resulta que tenen un carrer que està dedicat a elles.
0: Bueno, està dedicat a la Mare de Déu de la Mercè.
1: Doncs mira, jo ara reivindico que aquest carrer està dedicat o aquesta rambla a la Mercè Ridaura, a la Mercè Brilles i a la Mercè Mestres. I encara que no es digui Mercè, també a la Dolors Gómez, que és l'assistenta social, que hi va donar cos.
0: Sí.
1: A tota aquesta feina.
0: Molt bé, moltes gràcies. L'objectiu torno a repetir, l'objectiu de la xerrada i d'aquest programa d'avui és explicar els orígens de Can Vidalet. I llavors la tasca difícil ha estat per part de l'Ajuntament durant els darrers 50 anys, els darrers 40 anys, des del 1980, és anar donant solucions i que s'han anat proporcionant solucions relatives a tota aquesta problemàtica humana. Però l'origen de la problemàtica és la gran densitat de la barriada.
1: Doncs dir-vos que en Josep Florença i Brilles, dintre dels seus treballs d'investigació, ha publicat els llibres El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat del segle XIX i XX. També tenim l'evolució demogràfica d'Esplugues. Aquests quaderns han estat editats pel grup d'estudis d'Esplugues, del qual tu formes part, i per tant podeu trobar aquests llibres directament a través del grup d'estudis que es reuneixen al Casal de Cultura Robert Brilles els dimarts tard de vespre. I tenim un altre llibre que ha fet el Miquel Casellas, que també forma part del grup d'estudis, i que aquest quadern es diu Esplugues, pas a pas, 5 itineraris. Són bàsics per conèixer la història de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, a Ràdio Esplugues, per oferir-nos la possibilitat de fer difusió del coneixement que anem esbrinant, que anem descobrint i anem posant en paper escrit i alhora en fent en radiodifusió. Gràcies.
1: Bon dia.
0: Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco. Avui a les 9:00.

0: A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Gemma Luzán, avui a les 10 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM. Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. L'any passat, per aquestes dates, vam fer una programació dedicada a la Festa Major. En aquella ocasió, potser ens vam posar massa seriosos i vam parlar del film de Pierpaolo Pasolini, L'Evangeli segons Sant Mateu. Bé, no tenia res a veure, però estava dedicat a Sant Mateu, el patró d'Esplugues, i aquesta va ser la motivació. Enguany, també fem un programa dedicat a la Festa Major, però més alegre. Com ja sabeu, Cua de Cuc és el vostre programa de cinema i ens podeu sentir a Esplugues FM al 99.7 tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí. Pel tarannà del film, Dia de Festa, Jour de Fête de Jacques Tati, ens ha semblat prou idoni per fer la nostra petita aportació a la festa. Aprofitant la vinentesa, parlarem de dos films més del mateix director que, tot sigui dit, tampoc en va fer gaires més, en concret sis. Jour de Fête, Les Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle, Playtime, Tràfic i Parade. Centrarem la nostra atenció en els tres primers. Jour de Fête de 1949, Les Vacances de Monsieur Hulot de 1953 i Mon Oncle de 1958. Pel mateix preu haguéssim pogut parlar de tots els films, però hem cregut convenient acotar-ho una mica i comentar els més representatius, aquells pels quals serà recordat al món del cinema.

Jacques Tati va néixer el 9 d'octubre de 1907 a Le Pec, França, sent el seu origen franc, rus, italià, neerlandès. En realitat es deia Jacques Tatischev i és considerat un dels millors directors de cinema de tota la història, malgrat que només va dirigir 6 llargmetratges, com hem comentat abans. Les raons d'aquesta minsa aportació al cinema, en quant a quantitat, és clar, potser la trobaríem en l'època que el va tocar viure. Els estralls de la Segona Guerra Mundial eren evidents i la manca de finançament també va ajudar. Els seus films els podrien qualificar de diferents i no escrit a cap corrent cinematogràfic com la Nouvelle Vague, que, al mateix temps, va sorgir com un moviment de reacció contra les convencions i estructures present al cinema de l'època. El cinema de Tati, malgrat que és sonor, està inspirat pels grans clàssics del cinema mut com Charles Chaplin i Buster Keaton. Com sempre, us fem avinent la seva fitxa tècnica. La pel·lícula es diu, al català, Dia de Festa, en l'idioma original Jour de Fête, o Dia de Fiesta en castellano. País, França. Direcció, Jacques Tati. Any de realització, 1949. Durada de la pel·lícula, 81 minuts. La música que heu sentit és de Jean Yatoub. I el guió, a part de Jacques Tati, tenim Henri Marquet i René Wheeler, que són col·laboradors habituals del director francès. L'elenc, només anomenaré Jacques Tati perquè els altres no el coneixeu. O sigui, era un home que feia guió, direcció i actuació. Vale, ara ve la sinopsi. El poble de Saint-Sever es disposa a fer una gran festa. Els carrers s'adornen amb garlandes i banderes. La terrassa del cafè està preparada pel gran ball popular. Els firaires porten els seus carros els cavallers de fusta, les tòmboles, el cinema ambulant, les cucanyes. Mentre reparteix el correu, François, el carter, desitjós d'ajudar els firaires, munta amb molt heroïsme la cucanya, però només aconsegueix provocar catàstrofes. Al documental que projecten a la carpa del cinema, François veu un nou sistema per repartir el correu i decideix provar-ho. L'endemà al matí, quan el poble desperta després de la festa, el carter reparteix el seu correu a l'americana. Jacques Tati va influir en el futur cineasta? Sens dubte. Es pot veure clarament en Black Edwards, per exemple, i el seu tractament global de la comèdia, com la famosa El Guateque, de 1968, amb algunes diferències. En aquesta pel·lícula d'Edwards, Peter Sellers era el protagonista. Tot gira al seu voltant. A Jour de Fête, malgrat que el mateix Tati és el protagonista, és més coral. Les situacions es succeeixen com un llenç i en qualsevol racó de la pantalla pot aparèixer un gag o un animal fent de les seves. La seva habitual crítica als temps moderns ve representada pel visionat per part dels habitants del poble d'un documental on es mostren les habilitats dels carters americans. Una mena de superherois que farien qualsevol cosa per lliurar les cartes en el menys temps possible. François, el carter, intenta imitar els seus col·legues. Hilarant, amb gags continus i un humor blanc, molt blanc, ens delecta amb el que sembla la celebració d'una festa major al poble de Saint-Sever-sur-Indre, en ple centre de França, en el qual encara es pot admirar part del poble que va servir per rodar el film. Tot comença amb l'arribada dels firaires i la col·locació d'una cucanya flanquejada per la bandera de la República. François intenta ajudar, però cada gest seu acaba convertint-se en un desastre. Les habilitats físiques de Tati queden ben paleses amb el domini de la seva atrotinada bicicleta i la seva imponent planta. Feia 1,91 m d'alçada. Crea un personatge en aquell moment encara sense nom artístic que, en films posteriors, es va convertir en l'inoblidable Monsieur Hulot, tota una icona del cinema francès. François, com també Monsieur Hulot,
parlen un quasi inintel·ligible argot que s'assembla bastant al francès, però que si el film no està subtitulat, no te n'assabentes de quasi bé res. Són més importants els efectes sonors, com el picarol que du a la bicicleta, que els diàlegs, que no deixen de ser absurds i amb poca incidència a la trama. Quina semblança pot tenir Saint-Sever-sur-Indre amb Esplugues de Llobregat? Doncs, mirat fredament, molt poca. Però ens hem de situar al 1949. Esplugues, en aquell any, sí que potser tenia certa semblança, i la seva festa major segur que era molt diferent a la d'ara i molt propera a la que veiem a Jour de Fête.

Tati va voler rodar la primera pel·lícula francesa a color fent servir un sistema experimental anomenat Thomson Color. Com que no ho veia massa clar, va rodar simultàniament amb una altra càmera en blanc i negre. Com va preveure, el revelat de la cinta a color va fallar i es va tenir d'estrenar en blanc i negre. Anys després, i emprant tecnologia digital, es va restaurar i es va acolorir, quedant un producte bastant curiós. Aquesta restauració va tenir lloc al 1995 i va ser dut a terme per la seva filla, Sophie Tatichev, i l'especialista François Ed. La base de la pel·lícula es nodreix d'un curtmetratge previ dirigit pel propi Tati al 1947, titulat L'École des Fautures, l'escola dels carters. Com ja hem comentat, l'argument central gira al voltant de com el carter intenta imitar els mètodes ultraràpids i moderns del servei postal nord-americà, després de veure un documental, deslligant el caos amb la seva bicicleta. Es va filmar íntegrament a Saint-Sever-sur-Indre, els habitants del qual van participar de manera activa com a extras. El poble va quedar tan marcat pel rodatge que avui en dia alberga un espai cultural i turístic dedicat al film, anomenat Maison de Jour de Fête. Premis: va estar nominada al Lleó d'Or al Festival de Venècia. Per què s'ha de veure? Per riure, evidentment, i per admirar l'obra d'un director que va deixar petjada al món del cinema. On es pot veure? A Filmin. Frases de la pel·lícula: no és culpa meva si la teva cabra s'està menjant els telegrames. Tot el poble anima François dient-li: «Hola, americain!»

La primera aparició de Monsieur Hulot, alter ego de Tati, té lloc a les vacances de Monsieur Hulot, com és obvi. Apareix a tots els seus films, excepte el primer, que és el que hem comentat abans, Jour de Fet, i l'últim, Parada. Anem per la seva fitxa tècnica. El nom de la pel·lícula en català, Les vacances de Monsieur Hulot. En idioma original, Les vacances de Monsieur Hulot. I en castellà, Les vacaciones de Mr. Hulot. És francesa, el director Jacques Tati, és de l'any 1953, té una durada de 95 minuts i la música que heu sentit és de Alain Romain. Com en el cas anterior, anomenarem només a Jacques Tati, la resta no els coneixem ni cal. Anem per la sinopsi. En un balneari de la costa atlàntica, els estiuejants són incapaços d'apartar-se dels seus costums urbans rutinaris, fins que arriba Monsieur Hulot al voltant del seu vell vehicle i trenca la calma estival. Per una gran alegria dels nens, Hulot oferirà als hostes de l'hotel unes vacances inoblidables. L'any 1953, inclús a França, el turisme encara no estava de moda. Els moviments de les ciutats a zones de geure estival eren principalment de ciutadans francesos que, més aviat, s'ho prenien com una continuació de les seves vides urbanes. Trencar amb la rutina ja es començava a ensumar dins dels pensaments de la gent. Els francesos, tan donats a mostrar-nos el seu tarannà, no dubten a intentar passar-s'ho bé sense fer gaires coses boges. Res a veure el que s'ha d'aguantar avui en dia sota la invasió d'uns turistes que es creuen amb dret a tot. Les vacances de Monsieur Hulot està considerada com la millor de les seves pel·lícules i la més internacional. Empra tics que després es van tornar comuns dins del món del cinema, com quan arriba a l'hotel de costa amb el seu vehicle, un atrotinat descapotable, al qual se li cauen les peces quan agafa un sotrac. Però el que marca molt el film és la personalitat del personatge. Hulot és un home tímid i bastant allunyat de la societat que l'envolta, burgesa rígida i poc donada als censurs. Ell va per lliure i té la particularitat que quasi bé tot el que toca acaba fet miques. A banda d'Hulot, hi ha personatges del més pintoresc, com la parella d'ancians, en la qual l'home sempre va darrere de la dona i que quan sona la campana que anuncia el sopar, surten esperitats cap a l'hotel. Dins la sala, cadascú seu al seu lloc assignat i aquesta rigidesa es torna còmica pel tarannà dels convidats. Una curiositat, el personatge de Monsieur Hulot està basat en un veritable senyor Hulot, que no és un altre que l'avi del polític francès Nicolas Hulot, que era el seu veí a París. Li deuria resultar graciós la manera de moure's i de parlar, donat que, com a Jour de Fet, els diàlegs no tenen massa importància, al contrari que els sorolls que acompanyen el film. Monsieur Hulot és un personatge que ha escapat del cinema mut al món del so. Xoca amb la tecnologia, amb un món impersonal i carregat de gadgets. Jacques Tati va utilitzar les seves habilitats de mim per confrontar-lo amb les disfuncions, els rituals i l'absurditat d'un món en mutació. Aquest personatge i la seva silueta van gaudir d'una gran fama a França des de l'estrena de la seva pel·lícula, que representava les seves aventures. Succeint així el personatge del carter de Jour de Fet que Jacques Tati havia creat 6 anys abans. El mateix Jacques Tati va declarar sobre el seu personatge: va ser llavors quan vaig tenir l'idea de presentar Monsieur Hulot, un personatge de completa independència, d'absolut altruisme i la distracció del qual, que és el seu principal defecte, el converteix en la nostra era funcional en un inadaptat. Monsieur Hulot s'inscreu dins del llinatge de la comèdia còmica del cinema mut, tal com ho van fet certs actors i guionistes com Max Linder, Charlie Chaplin, Harold Lloyd i Buster Keaton.

Posats a dir la grossa, podríem fer un símil amb un altre dels personatges que han marcat la comèdia europea. M'estic referint a Mr. Bean. Maldestre, tímid, desastrós, que quasi bé ni se l'entén. Us sona d'alguna cosa tot això? És evident la influència que va tenir en el personatge interpretat per Rowan Atkinson. Passem de la trotinat descapotable d'Illó al mini de color verd de Mr. Bean, el qual tancava a pany i forrellat. Rowan Atkinson ha admès obertament que el personatge de Mr. Bean veu directament de Monsieur Hulot i de la comèdia física de Jacques Tati. Tant Hulot com Mr. Bean provoquen catàstrofes sense voler allà on van, alterant la calma de la gent que els envolta amb una ingenuïtat absoluta, malgrat que Mr. Bean és una mica més entremaliat buscant sovint el seu propi benefici o solució ràpida. Monsieur Hulot practica sense saber-ho en el seu moment un estil d'humor anomenat slapstick, que la podrien definir com un subgènere de la comèdia que es caracteritza per presentar accions exagerades de violència física que no deriven en conseqüències reals de dolor. Premi va estar nominada als Oscars i al Festival de Cannes. Per què s'ha de veure? Per admirar el naixement d'una icona de l'humor de tots els temps. On es pot veure? Doncs a Filmin.

Arribem a la darrera d'avui. Tot un homenatge a la figura de Jacques Tati, un geni, un xic incomprès a la seva època, però que el pas del temps ha col·locat al seu lloc. Mon oncle és deliciosa, tendra i una mica àcida en la crítica al consumisme i als temps moderns. La seva fitxa tècnica és el meu oncle, en català, mon oncle, en l'idioma original, i mi tío, en castellà. El país és França, com és lògic, la direcció és Jacques Tati, de l'any 1958. Aquí la durada ja s'amplia una mica, ens n'anem als 120 minuts. La música és de Frank Bancellini, la cançó que heu escoltat, i el guió, a part de Jacques Tati, és Jacques Lagrange i Jean Lutz. Intèrprets, passa com abans, només anomenarem a Jacques Tati. Potser aquí a Jean-Pierre Zola, que fa el paper del pare de la criatura, i poca cosa més. La sinopsi. El senyor Ilu no té feina, ocupant-se de portar el seu nebot Gerard a l'escola i portar-lo després a la ultramoderna casa de la seva germana, casada amb el senyor Arpel, que intenta ocupar el cunyat a l'empresa de fabricació de mànegues de plàstic. A simple cop d'ull, observem alguns canvis en mon oncle respecte als dos films anteriors. Primer, l'ús ja consolidat del color. Segona, la durada, passar de l'hora i mitja, de l'hora i mitja a les dues hores, amb la qual cosa el guió està una mica més elaborat. El personatge d'Ilo també evoluciona respecte a l'anterior, donant una mica més d'amplitud per mostrar-nos una mica més el seu tarannà. És curiós l'ús dels animals, sobretot gossos, tant en aquesta com a Llur de Fet. De fet, una de les estrelles de la pel·lícula, amb permís de Monsieur Hulot, és un gos salchicha, que pertany a la germana de Tati i al seu marit, una família adinerada que viu en una casa moderna i un xic freda. Destacar que porta sempre una brigueta a quadres vermells i negres, al igual que el coll del barnús del seu amo. A la que veu l'oportunitat s'escapoleix de la casa per unir-se a un grup de gossos de carrer i vagabuns que cerquen menjar entre les escombraries. És un reflex del contrast que mostra la pel·lícula entre la vida rígida, artificial i burgesa del Sarpel i la vida lliure, natural i senzilla, també es podria dir que caòtica, del senyor Ilo i el barri popular de París, que per cert mostra el contrast entre la gran urb que és a l'actualitat i els carrerons amb cases velles i amb llambordes dels anys 50. Hi ha una escena a la qual a Monsieur Hulot l'encarreguen la feina de controlar la màquina de què fa les mànegues. Evidentment, ho acaba d'embolicar tot i les esmentades mànegues surten en forma de salchitxa. Després de desfer-se'n d'elles, perquè el seu cunyat no ho trobi, les llença al riu, provocant a continuació una de les millors escenes del film. D'escenes icòniques hi ha moltes, però, sota la meva opinió, la que més és quan porta el seu nebot Gerard a l'escola muntat a darrere de la seva bicicleta. Gerard acaba mirant a càmera i rient. Ilo representa pel Gerard la llibertat i el divertiment. Igual passa amb la veïna d'Olot. Al començament, una nena que sempre riu quan el veu, esperant l'afectuós gest de tocar-li el nas. Quan ja és una doneta, també somriu al veure a Ilo, però aquest ja no s'atreveix a tocar-li el nas. És una mica desastre, però tot un cavaller.

0: Segur que aquesta música us sona d'alguna cosa. El seu autor és Frank Barcellini. Ha estat sintonia de molts programes, sobretot de cinema. Enganxifosa més no poder, dona el toc necessari perquè ens podem adaptar al costumisme que destila des del minut 1. Una banda sonora que ha perdurat com tota la vida, per la qualitat i l'encert de triar-la. El títol El meu oncle fa referència a Monsieur Hulot, el protagonista principal de la pel·lícula, interpretat novament per Tati, després ja de ja haver-lo encarnat el 1953 a Les Vacances de Monsieur Hulot. Monsieur Hulot és un humil ciutadà francès que menysprea el nou estil de vida que ha envaït la França de la postguerra. Amb la seva moderna arquitectura, els seus automàtics aparells domèstics i el seu tarannà consumista pregonat per un banal i important American Style. Com la majoria de les pel·lícules de Tati, El meu oncle és principalment una comèdia visual on les converses són escasses i en tot cas subordinades al soroll de l'entorn, sovint expressament exagerat per intensificar el to irònic de les escenes. La gesticulació teatral dels personatges, ajudada de jocs de llum i d'un ús especial del color, substitueix els diàlegs tot just audibles o irrellevants, i és suficient per comprendre les satíriques escenes que conformen la comèdia. Premis. Aquí sí que ja, diguéssim, va començar a veure, diguéssim, la llum. Va guanyar un premi molt important, que va ser l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera i el premi especial del jurat al Festival de Cannes. Per què s'ha de veure? Per admirar una àcida crítica a la societat consumista, on es pot veure a Filmin. Anem a comentar una frase del film. El que li cal al meu germà és un objectiu, un projecte de vida. Dit per la senyora Arpel, referint-se a Monsieur Hulot, reflectim la obsessió de la societat moderna per la productivitat front a la filosofia vital i pausada de l'oncle. Circumstàncies de la vida. Aquest episodi té una motivació molt especial per mi. És com un homenatge a un ser que ha abandonat de forma sobtada la meva vida. Descansa en pau. Piula. Bé, ja hem acabat per avui. Tot un plaer poder posar el nostre granet de sorra a una festa que, com cada any, alegrarà la vida de tots els espluguins i espluguines. Isabel Almoto als controls i Txema Luzán a la resta fan possible Cua de Cuc. Ens escoltem aviat!
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.

tarda. Home. Ja som aquí. Versió 30.11. Aquest versió 30.11 el dedicarem al John Denver i al seu Take Me Home a Country Road. Doncs sí, el Denver va néixer el 31 de desembre de 1943 a Roswell, New Mexico, i és un artista, escriptor de les seves cançons i activista en accions humanitàries, actor, productor, que d'una carrera singular, evidentment que sí. Moltes dades del Denver. I hear her voice in the morning hour, she calls me. Així és que el anirem repassant al final del programa quan segui el torn d'escoltar totalment, o sigui, complet el seu Take Me Home Country Road. Així és que començarem a la versió 30. El meu nom és Claudi Morales. Us parlo de l'estudi de la muntanya. I la primera versió que escoltarem avui és una versió dels The Proud. Ells són una banda que evidentment són molt coneguts per un canal de YouTube que tenen, i són italians.

Aquesta era la versió dels The Brawl amb el Francesco Riolo. Molt, molt divertida, així un folk atabaladíssim, no? Un folk així ràpid, ràpid. Així és que, bueno, m'ha sorprès prou, eh? M'ha agradat molt aquesta versió del The Brawl en un estil així com folky banjo, flying banjo. Seguim endavant. Versió 30.11 i el següent és un clàssic. Són els Total The Mitals, que també tenen una versió del Country Road del Denver. Ells són de Jamaica, comencen, ells fan ska, rock, steady, reggae. Evidentment, segurament tots n'hem sentit parlar dels Mitals, Total The Mitals. I també van fer una versió, bueno, recordo que van començar el 1962 fins al 81, després van parar, després van tenir una altra època del 90 al 2013 i van tornar a parar i han tornat a engegar el 2016 i fins al present. Podeu recordar segurament que aquell segell que es diu Trojan, pel qual van treure moltes, moltes publicacions. Ah, mira, m'ha fet gràcia que n'hi ha un que es diu Henry. Frederick Touchheider, Paul Douglas, Carl Harvey, Jackie Jackson, Leva Thomas, Mary Thwing, Mary Gitten, Stephen Stewart, Charles Farquharson, en Radcliffe Bryan. Aquests són els integrants actuals, entenc, dels Tot Mitals, perquè després n'hi ha uns quants més que són excomponents. Tenen un fotimer de disc d'estudi. El primer el 64 i l'últim el 2011. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 disc d'estudi, sense comptar els que tenen en directe, que són com 5 més mínim. Així és, mirant per sobre. Vam fer una versió del Country Road del John Denver i l'escoltem ara mateix, Tot and the Mitals.

tothom de mai dels Quin Encant, quan encara escoltem aquest sorollet com de fons d'antiga gravació en multipista, segurament, no? Que feia aquell soroll tan peculiar, no? Doncs sí, aquí així de guapa era la versió del Tots and the Mitals del John Denver. I seguirem perquè avui tenim moltes coses que escoltar. Sincerament, m'ha semblat que hi havia moltes coses interessants, així que serà una mica més llarg de lo habitual el programa d'avui, ja us ho dic d'entrada. És el torn d'un grup català. Sí, un grup català de folk que va tenir una carrera no molt llarga, però va començar el 1968 la seva carrera i va finalitzar a 1973. El nom d'aquest grup català, que jo no coneixia sincerament fins que he trobat aquesta versió, es diu Falsterbo 3. Algo així. No hi ha cap accent, així que... Què us puc dir dels Falsterbo 3, que van néixer el gener de 1968, el senyor Joan Boix Masramon, el senyor Eduard Estivill Sancho i Amadeu Bernadet funden aquest grup. Què més? Que va ser un nom, bueno, tenen un nom molt poc comercial, tal com diu aquí la seva wiki. I el tema és que el Falsterbo es veu que és un poble de, era el poble de la xicota del Joan Boix, que aquesta noia és sueca. Bueno. Bé, pues tenen un disc el 68 que es va gravar a l'Aliança Popular de al Casino l'Aliança, l'Aliança de Poble Nou a Barcelona. Així és que són un grupet de Barcelona, evidentment, amb amics com Xesco Boix, Jaume Arnella, Pau Riba, Ovidi Montlló, Maria del Mar Borret, etc. Així és que ja ens podem fer una idea més o menys de la cosa dels Falsterbo. Vinga, va, escoltarem el seu Country Road, Take Me Home, que ells titulen, perquè està en català, Camí Ral. Vinga, va, fins ara.

Camí Ral de Fals Turbo 3. Ara estava llegint i hi ha una mica la història del grup, i és una història maca i trista a la vegada, una mica. Així que m'he quedat una mica pensatiu amb aquesta banda. De fet, les coses que un descobreix, el 1970 el Joan Bosch va tornar, diguéssim, i l'Amadeu Bernadet va marxar a fer el servei militar, que en el seu moment era, en aquesta època, era obligatòria. Allà on tots ells van treure el 71 un LP, i clar, que s'anomenava Folk, però ara... Clar, jo no en tenia ni idea, sincerament, però aquest LP que van treure els Turbo 3 té com a cançó principal d'aquest LP el Puff era el drac màgic. Doncs sí, aquesta cançó que hem escoltat molts, o jo personalment quan era menut a l'escola, doncs és d'aquests senyors, i jo sempre l'he cantat, o sempre l'he sentit, o l'he cantat, o me la van ensenyar inclús els meus profes quan jo era petit, i no sabia que era del Fals Turbo. Ni, bueno, i si ho he sentit o m'ho han dit alguna vegada que era del Joan Bosch, tampoc ho sabia. Una història trista, sí, us deia, perquè la carrera dels Fals Turbo i la carrera del Joan es va tenir que veure, bueno, van tenir que finalitzar-la el 1973 per problemes de salut d'alguns dels components. Així és que, bueno, un grup que tenia, bueno, moltes, que estava tenint un inici de carrera interessant, que tenia molt bones crítiques, que tenia moltes opcions i que estava funcionant la seva feina, pues a vegades les coses són així. Així és que, bueno, mira, sempre descobrim coses noves. M'alegro d'haver posat aquest tema i d'haver-lo trobat. Si no, a lo millor no hagués sabut d'aquí, o no hagués recordat mai, o no se m'hagués acudit mirar. Així és perquè sí, de qui era Puff era el drac màgic. Seguim, versió 30.11. Escoltem una altra versió, va, una versió d'una banda que es diu Mephirs and the Give Me, Give Me. Mephirs and the Give Me, Give Me. La versió del Country Road d'aquest grupet del que parlem després. Vinga, va, fins ara.

Així sonava el Country Road dels McPherson de Give Me, Give Me. Give Me, Give Me. Aquesta super banda de punk rock, pues, encara que no... Bueno, encara que bueno, és una banda americana, vull dir, encara que no és molt coneguda, o com a mínim, bueno, hi haurà gent que sí, però jo no la tenia allò com una banda super coneguda. És una banda que des de 1995 es dedica, fins ara i a l'actualitat es dedica a fer versions de temes. Però clar, és que el germà de l'actual guitarra és un... El germà de l'actual guitarra dels Foo Fighters toca amb aquesta banda, per exemple. I han passat aquí, per exemple, ara mateix el que està tocant al baix és el baixista, del exbaixista dels Nofex. És a dir, que hi han personatges de l'escola del punk i del rock and roll americà que estan aquí. Citaré els seus noms. Mira, mireu, la veu és del Spike Slauson. El Joe Cape toca la guitarra i les veus. El Chris Sniflet toca la guitarra. El Fat Mike al baix, que és aquest dels Nofix que deia. I el Dave Round toca la bateria. Així que ja sabem una mica més del McPherson and the Give Me, Give Me. McPherson and the Give Me, Give Me. Així de potent sonava la seva versió del Denver, aquest Country Road. És que estic buscant el següent tema, no creieu que estic aquí fent res raro. Vull dir que seguim a la següent, que he dit que teníem moltes. Vinga, i tornem. Si no m'equivoco, tornem directament a... On tornem? En tornem a una banda que es diu Foggy Mountain Rockers, que fan una espècie de rockabilly, i pensava que tornem a Itàlia, però no. Tornem a Alemanya. Ens n'anem d'Estats Units a Alemanya. I us proposo que us convido a que escolteu la versió del Country Road del John Denver dels Foggy Mountain Rockets, que és una banda que fan hits del rockabilly, etc. Molt guapa, aquesta banda. Ja ho veureu.

Així sonaven els Foggy Mountain Rockers. Aquesta banda alemana, que té 5 membres, 1, 2, 3, 4, 5, correcte. I que va començar el seu, bueno, des del 92 fins a l'actualitat estan en actiu, és a dir, que continuen treballant. Com he dit, és una banda que fan versions i que és una banda per poder contractar i que amenitzi, pues, bueno, qualsevol event amb el que us hi vulgueu, bueno, qualsevol event que vulgueu convidar-los, evidentment. Seguim endavant amb estudiant més versions del Country Road, del Technic Home Country Road del John Denver. Ara farem un sprint d'aquells que fem normalment, perquè si no, vamos, no arribem, bueno, no arribem ni de carrer. Som-hi, va, escoltarem els The Gypsy Queens, la seva interpretació del Country Road. Són una banda francesa de nois vestits amb traje i amb, bueno, amb traje no, amb pantaló i americana, i es diuen així, The Gypsy Queens, originals de Nice, i bueno, es van formar a Nice, i el principal membre que va fundar aquesta banda es diu Didier Castani. Vinga, us la poso, a veure què us sembla, i farem un spring, eh?

0: sonen els The Gypsy Queens. Des del 2007 fins a l'actualitat, pues aquesta banda francesa, encapçalada pel Didier Castani, continua de la mà de l'Alberto Laurella, el Sam Houston, el Juan Francisco Rey Toro i el Joseph Hambling, formen aquesta banda. Que sembla ser que hi ha dos que tenen un nom molt d'aquí, eh? Bueno, molt espanyol. L'altre potser sí que és una mica més Laurella. Podria ser una mica més català, però Francisco Rey Toro, aquest.
1: Esplugues FM. Són les 11.

Hola, molt bona nit i una setmana més. Benvinguts a la sintonia del jazz. Per endavant tenim 60 minuts que els omplirem amb una selecció dels millors discos de la nostra discoteca, els que afegirem una sèrie de comentaris d'acollita pròpia que ens serviran per conèixer i contextualitzar la selecció que us hem preparat. Bé, com molts de vosaltres sabeu, aquesta temporada hem decidit prendre algun dels estàndards més significatius de la nostra música i oferir-vos-los de forma cronològica, del més antic al més modern, amb diferents enregistraments protagonitzats, evidentment, per diferents solistes.

Doncs bé, avui el tema que hem triat i que ens servirà de fil conductor del programa és aquest All of You, un popular tema escrit per Cole Porter l'any 1954 i que va ser estrenat per l'actor Don Amash en un musical de Broadway titulat Silk Stockings. Després, posteriorment, Fred Astaire i Sid Jarrett l'any 1957 van portar al cinema. I ho van fer amb una pel·lícula dirigida per en Robin Mumulian i que en el nostre país es va estrenar amb el títol de La Bella de Moscú. Doncs bé, la nostra selecció la iniciarem amb la versió que l'any 1955 van realitzar el grup Modern Jazz Quartet.

Doncs bé, acabem d'escoltar el Modern Jazz Quartet, és a dir, John Lewis al piano, Milt Jackson al vibràfon, Percy Heath al contrabaix i Connie Kay a la bateria, que el 2 de juliol de l'any 1955 es van reunir per enregistrar un LP pel segell Prestige amb el títol de Concord. Doncs bé, en el segon dels títols de la cara A va ser precisament aquest All of You que acabem d'escoltar. Disc important pel grup, perquè va ser el primer en el que el bateria Connie Kay substituïa el bateria original, el senyor Kenny Clark. Per cert, que aquest disc, aquest Concord, va ser publicat de nou, degudament remasteritzat, l'any 2008. Doncs bé, i continuem per aquest recorregut temporal per aturar-nos un any després, l'any 1956, i reparant un disc emblemàtic del trompetista Miles Davis, un disc que es va publicar amb el títol de Round About Midnight. Doncs, evidentment, anem a escoltar el quintet de Miles Davis en aquest All of You.

Doncs bé, us heu fixat que com de diferents han estat les versions que ens han ofert el Modern Jazz Quartet i el Quintet de Miles Davis. Lectures molt diferents d'un mateix tema. I és que d'això es tracta. Que les conegueu, que les valoreu, que les gaudiu, és la nostra única intenció. De fet, és l'objectiu que ens mou. El quintet de Miles Davis, amb el propi Miles Davis a la trompeta, John Coltrane al saxo tenor, Red Garland al piano, meravellós el seu solo, per cert, Paul Chambers al contrabaix i Phil Joe Jones a la bateria, en el que va ser el seu debut en el segell discogràfic Columbia Records. El disc Round About Midnight està considerat com un punt de referència del hard hop i com un disc imprescindible a la discoteca de qualsevol afeccionat. Bé, i si us sembla, ara avançarem en el temps 3 anys per assistir en viu i en directe a un concert que el trio del pianista Ahmad Jamal va oferir en el Club Alhambra de la ciutat de Chicago. Com deia, corria el mes de juny de l'any 1961.

Doncs bé, acabem d'escoltar el nostre convidat, el senyor Ahmad Jamal. De fet, de nom real, Frederick Russell Jones, nom que es va canviar al convertir-se a l'islam. En aquest concert, que, com dèiem, es va realitzar en viu, va estar acompanyat pel contrabaixista Israel Cosby i pel bateria Bernal Fournier, un pianista excepcional i que tota la crítica especialitzada diu que va exercir una forta influència en l'estil de Miles Davis, el nostre anterior convidat. Doncs bé, aquesta versió que hem escoltat l'hem extret d'un disc que precisament es va editar sota el títol de All of You, és a dir, el nostre tema d'avui. I de la versió d'un pianista a una altra, d'Ahmad Jamal, el senyor McCoy Tyner.

Doncs bé, acabem d'escoltar una altra versió enregistrada en viu, en aquest cas amb la participació del trio de McCoy Tyner en el Festival de Newport de l'any 1963 i que es va enregistrar i es va publicar el disc amb el títol de Live at Newport. Un McCoy Tyner, com sempre en mestre, acompanyat per Bob Crashbow al contrabaix i Mike Rooker a la bateria. Bé, el següent disc que hem seleccionat correspon a un grup liderat per un bateria. Bé, un tipus de formació no excessivament habitual. Estem parlant del senyor Shelly Manne, un dels màxims representants d'aquell estil anomenat West Coast, i que va ser com una mena de resposta dels músics de la costa oest, bàsicament de Los Angeles, a l'estil hard bop que es va desenvolupar principalment a New York i, per extensió, a tota la costa est. Es caracteritzava per un tipus de jazz menys frenètic, més calmat, que en aquell moment doncs hard bop, que era l'estil més dominant, i que a més els músics tenien una tècnica insuperable a l'hora d'interpretar. El senyor Shelly Manne, un músic que ens va deixar a causa d'un infart a Los Angeles ja en un llunyà 26 de setembre de l'any 1984. Anem a escoltar el seu grup amb la particular lectura d'aquest All of You.

Doncs bé, suavitat, elegància, perfecció tècnica, equilibri sonor, etc. Alguna de les característiques d'aquesta versió que acabem d'escoltar. L'any 1975, Shelly Manne, el seu grup, edita un disc amb el títol de Hot Coals i l'edita en el segell Discovery Records. Amb ell, a la bateria i direcció, col·laboren Hugh Domanico al contrabaix, Tom Scott a la flauta, Tommy Tedesco a la guitarra, Mike Buford al piano i Victor Feldman a la percussió. I continuem. I tot seguit, doncs, farem un salt fins l'any 1983, i ho farem per trobar-nos amb dos grans músics, el senyor George Kaibols al piano i Bobby Hutcherson al vibràfono, que amb el contrabaixista Herbie Lewis i el bateria Philly Joe Jones es van reunir en l'estudi d'enregistrament Estudi 44 de la ciutat holandesa de Münster per enregistrar un disc que finalment es publicaria sota el títol de Four Seasons. El disc es va editar l'any 1985, evidentment, i en concret en el track número 2 del disc figurava la versió del All of You, sobre el que avui està girant el nostre programa.

Doncs bé, volia fer un aclariment perquè m'he dit que aquest disc, aquest Four Seasons, doncs anava a càrrec del pianista George Cables, del vibrafonista Bobby Hutcherson, del contrabaixista Herbie Lewis i del bateria Felicio Jones. I és així, no hi ha cap error. Si més no, l'únic que hem d'aclarir és que en aquest tema concret anava única i exclusivament, doncs, ens l'ha ofert el pianista George Cables. Doncs bé, la nostra propera parada es produeix l'any 1989, quan el gran pianista Keith Jarrett realitza una gira que el du fins a Oslo, i precisament en l'auditori Konserthuset d'aquesta ciutat, acompanyat per Gary Peacock al contrabaix i Jack DeJohnette a la bateria, el que ell anomena Standard Trio, ofereix un concert que feliçment es va enregistrar i que es publicaria pel segell discogràfic ECM Records sota el títol de Standards in Norway. Doncs bé, com succeeix amb molta freqüència, tot i que la gira es celebra l'octubre de 1981, i per tant el dia de l'enregistrament del concert, curiosament el disc no es publica fins l'any 1995. Escoltem-lo.

Doncs bé, el trio del pianista Keith Jarrett, una autèntica meravella musical. Doncs bé, pràcticament per finalitzar el programa, no sé si ens donarà temps a escoltar-lo en la seva totalitat, escoltarem la lectura que l'any 2001 el guitarrista nascut a Hong Kong, Eugene Pau, i el contrabaixista i bateria danesos Mats Winding i Alex Riel, respectivament, enregistren un disc editat amb el títol de Pau. En aquest disc inclouen la seva versió d'aquest All of You, al que hem dedicat al programa d'avui.

Doncs bé, fins aquí el nostre temps. Així ens està informant el nostre tècnic de capçalera, el senyor Israel Gordon. Bé, em permetré dir-vos que amb aquest All of You i les seves 8 diferents versions m'ho he passat molt, però que molt bé. Tant de bo que, i de fet així ho espero, que aquesta sensació de felicitat l'hagueu sentit tots vosaltres i sobretot amb la mateixa intensitat. Gràcies un cop més per la teva sintonia i només em queda agrair-vos i citar-te per la propera setmana, ja saps, mateix dia, en mateixa hora. Ah, i per cert, voldria informar-vos que a banda d'escoltar-nos o escoltar-vos en el vostre aparell de ràdio convencional o per internet, en directe o mitjançant el servei de podcast, sapigueu que pengem tots els programes en el portal de iVoox sota el mateix nom del programa, ja setmanal. Doncs res més, una abraçada, escolteu molt jazz, que a banda d'instructiu us farà millors persones i, com sempre, fins aviat i a reveure, amics.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estaríem més bé dintre de l'Avenç, i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç, doncs, portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem, bàsicament, ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes, i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entri en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem. No sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix, has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres. I si en balles 9, que es ballen a cada ballada, o 35 o 40, que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això, què és el de repartir, en què consisteix.
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot, que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer, és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
1: Jo penso que com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los al·legats, se't cansen. però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugues@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete. El proper dissabte 19, diumenge 20 i dimarts 22 de setembre us espero en un viatge inolvidable al passat de la nostra Festa Major. Us faré un recorregut per tots els meus records de la Festa Major d'Esplugues dels anys 70, 80 i molt més. Els casgrossos, les atraccions de la Fira a la Plana, el vermut de l'Avenç i la música que va marcar les nostres vides. Et recordes de quan eres les festes majors d'abans? No us podeu perdre, allà us espero!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Esplugues FM, el programa d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, el Ivaner Ruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per al Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància. És com el somni final. Tothom que fa triatló, a lo millor acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fer el de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per bueno, a millor, per a pitjor? O...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. Primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol. Perquè també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens 2 fills, 2 criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironman.
1: Una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo li dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar. Ens comentàvem fora d'antena que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar...
0: Bé, hem de dir que has vingut ara... perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: Clar, de fet, soc autònom, soc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i Hawaii doncs, es fa, es disfruta, però després arriben les visas.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits. No?
0: Perquè dius, gener,
1: això què era? Bueno, passeo con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar doncs, i ningú m'ho regala. I doncs, estava...
0: Hem de dir que no tens sponsor o tens algun sponsor ara?
1: Sí,
0: després de la darrera vegada que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, em van proposar ser l'ambaixador, que ho vaig comentar l'altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden tot muscular, i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot, i aquest múscul no es genera. I és algo similar al que ens pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final quan portem molts quilòmetres tenim problemes musculars deguts a la distància o a l'esforç i ens recuperem. Quan parem ells, en canvi, doncs, no ens recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que es volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans a Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder anar a Kona, i jo vaig desestimar Kona perquè, per el que et comentava, perquè era molt econòmic, era molt costós, i havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam proposar 15 dies abans de Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia. Evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Proyecto Alpha, vestit del meu equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Proyecto Alpha. I doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida i vaig quedar tercer del meu grup d'edat. Hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el dècimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, evidentment mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
0: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
1: soc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui amb...
0: Perquè és com més objectiu.
1: Molt més, clar.
0: Et permet millorar, sí, perquè... coses que potser
1: tu... I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida, pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, potser no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement, bé, jo sé, em conec molt bé, soc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles. Jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, la vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig,
0: però els peus
1: mig lesionat del estaven... peu dret, el juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, dic, és que no puc ni caminar.
0: Llavors? També, feia mal, llavors?
1: Feia mal, sí, sí.
0: I aleshores, com et planteges... anar a la cursa quan...
1: Estàs en Hawaii lesionau, eh? No mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
0: Amb les velles, no?
1: Em feien mal el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no puc anar.
0: No te volies jugar.
1: Però el mal ja estava fet.
0: Clar.
1: I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua es nedava mal obert, clar, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
0: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii?
1: Doncs,
0: o sempre el clima es manté o no? O canvia,
1: un clima
0: també,
1: que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo.
0: La humitat.
1: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
0: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
1: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià. És constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és un més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia millorar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
0: Per la gent que no coneixem massa el món de dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar? I més o menys quantes hores es calcula que... Bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
1: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és d'esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre és nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. El que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys i parla un català
0: de Girona,
1: exquisit. De Girona no tant,
0: gairebé,
1: però parla català.
0: Vull dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
1: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder... Una de les coses bones, faig un mini KitKat,
0: sí,
1: és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa,
0: yeah,
1: que un professional.
0: Al mateix moment, diguéssim.
1: Ells començaven 20 minuts abans i després sortíem els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, vaig poder saludar en cursa, ja que m'agradaria. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant la mateixa terra que els professionals.
0: Sí, esteu al mateix moment.
1: Una estona més tard, però estem allà amb ells. De fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adentaven entre ells, perquè hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adentava la segona, la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
0: Sí, Déu-m'hi-do. Sí.
1: I amb 38 anys o 39 anys que té. O sigui que...
0: L'edat és... què aporta? Quan, o sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència? O quines són les diferències entre estar més jove?
1: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va menys, això està clar.
0: Però en canvi, mentalment... En canvi,
1: bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim. Més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. És a dir, també em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, bueno, cada dia, o cada 3 o 2-3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
0: O sigui, et vas perfeccionant, podríem dir, no? El teu cos es perfecciona
1: per
0: aquella...
1: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
0: El mateix passa amb la caseta.
1: I això, calculo que jo ara tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave, si et cuides...
0: La genètica també, tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
1: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica, jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
0: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
1: Jan Frodeno fa un 94.
0: I això, suposadament...
1: Que no és el millor prototip.
0: Per fer una marató, no?
1: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec que amb el Javi Gómez Noya, que és l'espanyol...
0: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns
1: aquest
0: temps més...
1: Aquest noi té unes fibres super... elàstica, perquè aquest jugador, aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. No. Té un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, només amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
0: O sigui, mentre vas corrent...
1: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
0: Fas estratègies.
1: Diuen que l'Ironman perfecte és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
0: Com ara què?
1: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes dos vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent i dius, va ploure la bici, de fet, una estona, primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... després ha de córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir més coses, perquè
0: hi ha una pressió,
1: un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell, però també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tots acaben la cursa, perquè allà, per poder classificar-te com a professional, que són 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits. Tots són guanyadors d'Ironman, o sigui, no és uns puntos, i van a tot o nada. I veus a professionals que són increïblement bons caminant, perquè han reventado, perquè van a tot o nada. I normalment és nada. No solo todo es uno, o el segundo, que diu,
0: No tothom pot guanyar.
1: No tothom pot guanyar. I quan... De fet, me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres, i de Rio. Doble medallista, doble or olímpic. Caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, més de prop, i dic, està caminant? Ara està Brawley, perquè anava a tercer a la bici, va voler intentar aguantar amb els de davant, debutava amb Ironman, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i bueno, veure els...
0: I tu quan veus...
1: I que siguin humans, són humanos.
0: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
1: De d'on viene esto? Perquè no? Veus que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Què li ha passat a esto?
0: Clar,
1: què li ha
0: fet, no? No sé si baixa ara la moral o la puja, no?
1: No, així al final els que estem allà tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos. De fet, tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que quan em trobo amb aquests nois, no feia molta calor, estava mig nuvolat, per ser Kona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fes un entrenament i et trobes bé i vols dar-lo todo i... No, és que demà tinc un altre entrenament. Clar. I l'altre tinc un altre.
0: T'ha de dosificar, no?
1: El quid de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe i el fiques malament, se't cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa has de saber, quilòmetre 120, ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu, ja, ja, però tranquil·lo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent, i en moments, en moments de subidón no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te baix, bueno, doncs menjo i mantinc el ritme, i, si, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la consistència d'estar molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a les Plugues, i conec molta gent amb molt de potencial, amb molta genètica, sí. que ens entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
0: o, i s'enfonsen.
1: I s'enfonsen i ho deixen. Clar. Si tenen un potencial...
0: No... Per què no veuen el resultat a curt termini?
1: És que avui en dia la vida que vivim...
0: És molt ràpida.
1: Un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38, entonces seràs de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo en 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar. Bueno, ara als 40, el meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència, i amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
0: Però potser però, per bueno, això que tens menys temps...
1: Aquesta evolució esportiva fa que al final, doncs, ha sigut també pues, una fita puntual, a lo millor no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar, i també el disfrut, el gaudiment, perquè al final... El més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina. Però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també puc ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
0: Però la teva... O sigui, gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no? Sí. Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
1: Clar, ho he pogut estudiar...
0: El que tu després pots transmetre als altres.
1: Totalment d'acord.
0: On, sí, fins on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
1: La fisiologia humana de quilòmetre 32, d'un Ironman, el que pots sentir, però quan parles amb un pupil o a un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dos vessants, clar.
0: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda en el tema de les maratons, els Ironman?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Què creus que és degut?
1: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
0: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
1: no, no, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes mini-olimpiades. És, bueno, això és molt americà. I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols, que són uns 50 cada any. Pues des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui parlàvem al grup de WhatsApp del 2019 i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido
0: per
1: un
0: què?
1: Poco...
0: Perquè un cop ja et relaxes... Bueno, en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
1: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, i ara t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome depressivo post-Ironman. tot repte
2: fort
1: esportiu o personal important, quan s'assoleix sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat, i està cal trobat. Tu estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs a l'acabar, si ha anat bé, tens el bajón, si ha anat malament, pues bajón y medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-cona, que no és post-Ironman, que és post-cona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha 1000 eventos previs, que si el desfile de les nacions, que si la carrera calzoncillo, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns moderitos, bueno, et diria mil...
0: Sí, van calentant l'ambient, no?
1: Perquè els hogarenyos d'allà s'enrien del que els triatletes sempre, doncs, anem marcant, perquè, bueno, els americans, tots, i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també una ONG, i van, bueno, un dia t'ensenyant de fotos meves, perquè al final, com vaig anar sol, vaig poder desmadrar.
0: Gaudir, sí.
1: Sí, una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs, el síndrome post, la gent se'n creix molt, i el que et deia de la pregunta, que molta gent s'està animant a fer proves, jo crec que és per això, perquè et veus que de jove has fet esport, arribes a la vida laboral, et fiques molt de ple, i un cop tens aquesta vida laboral establerta i més o menys organitzada, jo crec que la gent que no té reptes està morta. O sigui, si no tens reptes a la vida, no ho saps, però estàs mort. I si són esportius, pues millor, sabent fins on pots arribar, perquè la meva feina és guiar reptes.
0: Aquí volia arribar jo, és a dir, des de la part com, ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador, tota aquella gent que als 40 sobretot és com un impàs, no? I sobretot molts homes, a vegades decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui. Pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer. Si no, abans de fer tot això, què els hi diries?
1: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa. Perquè el dia de la cursa és 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9 hores 50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un entrenament que supera els límits saludables. Però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer. Estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, no tinc lesions mai, em trobo bé. I la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats, no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí. Després guanya un, i el repte que es planteja, que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
0: Claro.
1: Pues és el que anava a dir, que ja... Dentro de 4 anys haces este maratón.
0: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta... O sigui, de tot a res. O sigui,
1: hem
0: passat un marge.
1: I paren una altra vegada.
0: Clar, i l'any demà és el que tu deies, l'any demà no es poden aixecar del llit. Estàs 4 hores... I has estat una marató, una mitja marató. Llavors, hi ha com un excés, potser, de voler arribar, però...
1: Cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que... És una... Parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són 3 esports. Has d'entrenar... ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
0: de bogeria.
1: Jo crec que sí,
0: d'intensitat, no?
1: Enrere, però sí, potser sí, segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara, com ho veus tot amb més en perspectiva, dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, soc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà, perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote al mes de maig, que també dona 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a l'octubre.
0: Perquè és com addictiu, no?
1: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
0: Sí.
1: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, venga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia, com m'entreno jo, estic buscant eines per intentar menys temps, doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo considerant, estic descobrint camins, racons, riuets que jo tinc a 100 metres a casa o a un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i és que estic a Collserola o a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
0: fins ara no ho havies fet?
1: No, mai.
0: Com pot ser això?
1: Perquè me n'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o me n'anava al Parc de Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya. I
0: a fer contacte.
1: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo. I també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
0: Tens un nivell.
1: Tinc un nivell.
0: Tens un nivell.
1: Et juro que ho veig a 180 quilòmetres. Si no, segur que el límit humà no existeix.
0: Jo et vaig fer la pregunta, és necessari?
1: Clar, bueno, no ho sé. O sigui, si hi ha gent que porta fent curses de muntanya...
0: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
1: 15 anys, o el Kilian que ha nascut a la muntanya, ell és Salvo Feliç.
0: Clar, que era petit, amb 2 anys i ja pujava per muntanya.
1: I el que no és Salvo Feliç, si no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, anem a buscarlo en helicóptero. No, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna cosa greu, ve
0: tens un equip,
1: rac i et treu. Et passa alguna cosa a la pica d'estats i potser no arriben.
0: Com surt d'allà?
1: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
0: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
1: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, jo ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu, que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa s'ha de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri, que no, l'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre i vam anar tota l'estona acompanyant-lo i el quilòmetre 9 va parar. Es va parar. No puedo más, diu. Bueno, hay que llegar al coche. I va acabar trotant i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé, és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà i així. Ell li vaig fer una foto i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya ha fet un Ironman aquest any, ha fet mitges maratons, ha fet reptes que es poden considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues no cal anar-nos tan lluny. Però bueno, això també cadascú...
0: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
1: Ah, vale.
0: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius.
1: No viure en l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
0: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma.
1: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç el dia de la cursa,
0: no serveix.
1: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
0: Se't mengen.
1: I tu estàs en pau i tranquil. Això és... Es nota, eh?
0: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
1: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
0: és una altra manera de meditar.
1: De fet, jo he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
0: No, dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen...
1: Jo quan corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
0: Semblant.
1: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec que jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, clar. I al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, bueno, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també es comença la seva personalitat, no? Però és important, el meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong. I
0: ah, o sigui que a casa tens...
1: Però bueno, en casa de Herrero ell es tanca a la seva habitació i fa les seves... I és professor, eh? Sí. Ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar amb entorns naturals.
0: També.
1: Algú d'aquest esport és que es fa amb entorns naturals.
0: Clar.
1: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, no, no, anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius... A Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, hi ha molta gent. I dic, pues estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorn
0: i viu, bueno,
1: va anar bé.
0: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, eh? A veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
1: Sí,
0: vull tornar... I Kona també.
1: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig és l'illa de Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a Kona.
0: Sí, la conec.
1: Volcànica.
0: La conec, molt maca.
1: Sí, Lanzarote o lo amas o lo odias.
0: Sí.
1: A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
0: fa mare, no?
1: Fa mare, és allà super... fa una miqueta de vent, eh?
0: Conegudíssima pel surf, no?
1: De fet, vaig cada any a fer un en campus que em vaig amb uns 20 pupilos.
0: El conec, pupilos. Sí. Està a prop de Famara, no? Està...
1: Sí. I vaig a febrer cap allà i el maig serà l'Ironman. I si tot va bé, doncs m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini.
0: Fem la crida.
1: Per exemple, doncs mira, Policlínica

0: Muchas gracias. Doncs, quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
1: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: To dream the impossible dream, to fight.
2: Soc en Luis Bizuete, ja en coneixeu de la ràdio d'Esplugues FM, però us vull presentar el meu projecte musical en persona i compartir amb vosaltres un moment molt especial. El proper dissabte 26 de setembre a les 7 de la tarda ens veiem a la sala Joan Brilles del Centre Cultural de l'Avenç aquí a Esplugues. Farem un viatge junts per algunes cançons de la nostra vida, per reviure grans records en una tarda plena de música i d'emoció. L'entrada és lliure. Us esperem per gaudir plegats.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
4: De dilluns a divendres, a les 4.
3: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
2: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla a altra banda. Fixa-t'hi bé.
1: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
2: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
3: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.